0: find me.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí fent un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Mora Bank Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Estem escoltant Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després a Gora Esportiva amb la ressaca alegre
0: de
2: la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una Gora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns. Què et sembla?
0: No et perdis per ser als matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant la Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: Esperem que sí,
0: que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, per arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris Cavallers aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelissimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estonar.
0: És espectacular veure a Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
3: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ada ja m'està aixecant les celles a aquestes hores.
4: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
4: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
4: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
4: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
4: Bueno, a veure, no passa res. Ja ho haurem viscut tot, eh?
5: Gairebé millor, eh?
4: Que està als 83 treballant.
0: Sí. Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
4: Jo prefereixo marxar abans, tu.
5: Marxo abans, jo plego.
4: Està.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino estava gravant això al mig del bosc?
4: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
4: No, no, ha quedat molt bé.
5: Després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
4: No, m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
4: M'ha agradat molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com si estava al mig del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
4: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
4: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins a veure el punt just... on va caure i on va morir.
5: Jo també que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, he de confessar
4: que
0: jo també.
4: Crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
4: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
4: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet allò. I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que va anar allà i fins i tot expliquen, la gent de Collbató, que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: sí,
4: i que hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
4: Treballadors, allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
4: Miri, perdoni.
0: Es que
4: clar, es deuen anar preguntant entre ells.
5: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
4: No, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi ha hagut desgràcies.
4: Sí,
0: si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
4: Que la plec del Caragol de Lleida ha tancat una nova edició de Recu.
0: Molt bé. Desertora.
4: Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'ha enviat molts vídeos i he estat molt connectada.
7: Això no val, eh?
4: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho expliqueu, perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: Veure,
4: hi ha més aplaquistes que mai i més oferta per als visitants. Ara, aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplaquistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Mare meva, pobre caragols.
4: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Perdrix.
8: Els visitants que han vingut a la Plex s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
4: Pobrets, pobres.
0: Sí, clar. Però ara hi ha totes les closques allà, pobres.
4: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
4: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
4: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
4: Pues mira que dèiem.
0: Perquè amb el que en parlem aquí, de la plec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners, directament.
4: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls-hi amb els teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que
4: no
0: ens convidin algun dia.
4: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta esprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
4: Carta,
0: carta manuscrita.
4: Algú. Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
4: 3? Aquí?
0: Ah, mira!
4: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
4: Aquí?
0: Oh,
4: d'amor, eh? Una carta d'amor. Ah, potser per Sant Jordi.
0: Jo no he dit res, no he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
4: No,
0: estic... Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
4: O que ens anaven vint, els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
4: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
4: Bueno, és que...
0: No falta que escriviu la meva vida en vers allà, als pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
4: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
4: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
4: Allò un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
10: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. Entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
0: Doncs normal, si se't mor la mare, evidentment, no pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
4: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que, almenys en aparença, és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
4: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del pati i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
11: Sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament,
4: sí,
0: és que
4: sí.
0: ens agrada que la gent
4: estigui... Ens encantaria que s'ho diguessin, però no són i en tu i nosaltres, vinga, que tot...
0: No, es porten bé, ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què, no, bé, està bé, molt bé.
4: Està bé.
0: Avancem?
4: Sí, sí.
0: Pues que estàs aquí, que vols mal rotllo.
4: Sí.
0: Tota la veritat.
4: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio, Malrullera?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Divendres passat ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
4: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
12: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
13: Tot està en pau, no?
12: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu? Em sona aquesta melodia? On em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies, hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, la nostra bufadora d'aniversaris. Qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: Ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem als matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
4: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
2: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
3: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
2: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
3: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
2: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
2: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
3: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Isidro Fàbrega n'és un dels integrants.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
8: Què tal, bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
9: Som-hi.
2: Com tu i a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i Idees.
10: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
8: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del País.
10: I el periòdico fa un exercici de i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
2: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de la UDEF d'aquest cap de setmana.
10: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
8: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
10: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
8: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
10: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
8: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
10: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
8: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
10: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
8: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
10: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
8: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
10: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
2: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de dos quarts de 6 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
11: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
2: A veus?
11: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile meta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
2: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
11: Correcte.
2: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
11: Sí, sí.
2: T'està en Nova York a Barcelona.
11: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV que el copropietari del local...
2: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
11: Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins, Bagel Boy, llumetes vermelles, no entres.
2: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
11: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
2: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
11: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa dos anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è, des d'aleshores cada any rep milers de visitants, va mestre periòdico.
2: Uns arquitectes avançats.
11: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
2: Veus? Escolta'm.
11: Vinga.
2: És que...
11: abans feien les coses bé.
2: Ara. No hi havia Bagelboy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
8: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura a només de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana. De nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
2: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... compte que comença a fotre calor de veritat,
11: sí,
2: eh?
11: Ha fotut el ventilador ja, eh?
2: Jo és que tinc aire corrent a casa. Obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
11: Calor.
2: La Marta i jo som de calor, per tant, som
9: sí,
2: feliços
9: però...
2: de la vida.
9: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
2: No, però d'aquí un mes...
9: Estarem a l'aigua, remullant.
2: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta a aquestes hores, que durant 4 minuts arribem a 3 quarts de 6, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
9: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant. Va venir Barcelona,
2: no teníem
9: els Javis, sí.
2: Ah, no ho sabia.
9: Ningú no ha parlat.
2: No, ningú ha publicat res.
9: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat, i volia recordar res. Un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé, i quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
12: He came to my mind, you know, because it's like, we are together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is...
2: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
9: I tant, recordem any
2: que
9: complicat.
2: Que els Gavis han tingut ruptura, però que malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
9: Això em sembla admirable.
2: Segueix unit. Han de fer... aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No
9: sembla
2: tothom
9: increïble.
2: Seria capaç de seguir amb aquest
9: i
2: ritme.
9: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb Los Chunguitos.
2: Carmen, voy a tener que emborrachar. D'aquest soc que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix.
9: Vinga.
2: Després de festa. Escolta, però què passa amb Los Chunguitos?
9: Doncs Los Chunguitos, que els tenim aquesta nit a Ras Matas, ho faran amb una gira única, es diu El Reencuentro 50+1, i celebrem doncs tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu anar, ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Ras Matas.
2: Hi ha més coses, en aquest cas?
9: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
2: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
9: No és una xunguita.
2: Es queda clar, no?
9: Avui, si sí, sou d'un altre registre, que no sou de Los Chunguitos...
2: Oh, no, pot ser de Chunguitos i de música clàssica.
9: Sí, que passa que per ara no ens acaba de quadrar.
2: Ah, no, està clar.
9: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els Chunguitos a la sala Ras Matas de Barcelona.
9: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
2: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial... uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
13: Bon dia, matiners. Avui movem el dia d'entre els anys 1996 i 2000, quan Silvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
14: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison, el que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Tu diràs...
15: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
14: Sí.
15: M'ha agradat moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar, o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
14: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
15: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
2: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
16: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses van als puristes? No, els sorolls i això. Doncs aquests
2: abans, i abans més, eh?
16: Aquests braçalets acompanyaven. També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, està bé, segurament.
2: És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc-clinc. Els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
16: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
2: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers.

0: pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
2: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa o Moizaue?
1: Home, per favor.
2: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
1: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar.
2: Oh,
1: perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Freddy,
3: has anat,
1: no, sembla...
3: molt tard, no?
2: No, no, he dit que ben treballat.
3: No, vull dir que la broma...
1: És el sortir
3: que...
1: del matí de Catalunya.
3: No, ja,
2: però respecte,
3: eh?
2: Però no passa res.
3: No, però perquè tu, mai, jo normalment ets molt ràpid.
2: S'accepta les ofenses.
1: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui en Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
1: Dada Maiol.
2: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella
3: manera. Ara pillaré jo,
2: Amb el Jordi Muñoz, i després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
1: 25 de maig.
2: Està d'aquí 7 mesos, Nadal.
1: Hòstia, moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
2: Ja, a la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
3: A la taula del Freddy.
1: Com?
3: Sí.
2: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l, ja fa calor.
1: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
2: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
1: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
2: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat, deu ser cosa dels del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
1: Haurem d'investigar entre suplement i el matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
2: Vinga, va.
1: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, afineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
2: Doncs avui, que segueix sent notícia, Zapatero, una dada sobre expresidents.
1: Oi.
2: Zapatero, zapatillas.
1: Sí.
2: Molt bé, Maiol.
3: Molt bé.
2: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
1: Hòstia, jo sé el
2: euros
1: català.
2: Any, euro... Saps el català, sí?
1: Més o menys, no?
2: Vale, demà ho comprovarem.
1: Val.
3: Euros any.
1: Euros l'any.
2: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
1: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
3: 50,
1: molt.
3: 50.000 és més, no?
1: Sí, eh?
3: Jo dic 50.000.
1: Sí, jo dic 100.000.
3: 100.000, em moro.
1: Menys. Mira la cara del Maiol.
3: 85.
1: Més, molt més.
2: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any.
3: Són, aviam, tot,
2: 30.000 i 100.000 i la mitjana.
3: Quasi fem una forquilla.
2: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
1: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
2: No, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer, i són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic, i que de fet tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades, i ja veurem en el cas de Zapatero si il·legals.
3: Uau!
1: Lara, alguna cosa més a afegir?
2: A la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
1: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
3: Dit,
1: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del matí de Catalunya Ràdio, els matiners.
2: La indignació antipolítica de la

0: la concessió del populisme.
1: Digue'm
0: pelada,
1: ja.
0: No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
1: I serà culpa
0: per gent,
1: meva,
0: per gent com l'Ana García.
1: Sí, home.
2: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que
1: aquí,
2: encara
1: sí,
2: ens queden...
1: Aquí sí que no passo, eh?
2: No, tu trepitja'm, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
5: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: Unió. No, no, ja ho sé.
5: Que és
1: el mateix que la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
6: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
7: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
8: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
9: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
11: Em van passant coses.
10: Sí.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia. I bueno, va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
18: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
17: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
18: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
17: I sabem celebrar els bons moments.
18: Pa-da-pam!
17: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
18: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: La tarda dona molt de joc.
4: Els matiners.
19: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
20: ¿Ballena?
19: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
20: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafas de sol?
19: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
20: Inmigrante.
19: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
20: 12 y media.
19: ¿De dónde viene el azúcar?
21: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
19: ¿Quién pintó la Gioconda?
20: DiCaprio.
4: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
1: em
2: sembla
1: fort.
2: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
1: Estem fatal.
2: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
22: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei! Una bandera ens agermana, va paurant el vent, un crit valent. Som i ara tenim un nom al sa tothom. Barça, Barça, Barça!
2: Ha quedat amplíssim, per cert.
1: És boníssim.
2: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
1: Quanta energia.
2: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 vinils d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
1: Sí, moltíssimes gràcies.
2: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
1: Sí.
2: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta, que a vegades amb la son que portem se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
2: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
23: Vaig conduint.
2: I cap on vas, exactament?
23: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
2: Molt bé.
23: Tenim una de pollastres i la camp de Contra i Cavall.
2: I avui entenc que et toca treballar, eh?
23: Sí, sí.
2: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
23: A les 4:30.
2: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
23: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
2: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta que
1: sí,
2: no es pot
1: aguantar. Sí, molta bona energia.
2: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
23: Pues 9:30, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues les 3:30, 4 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
23: Sí,
2: a l'Àlex,
23: que té
2: 10 anys. Sí.
23: I res.
2: Ah, val. Que no sé si...
23: Sí.
2: Que... No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
23: No, l'Àlex.
2: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
23: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li has deixat el mòbil perquè
2: sí?
23: L'he deixat a casa dels avis.
2: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
23: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
23: Adéu,
2: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
0: Bon dia, bona hora.
2: No?
0: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
2: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
0: Però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
2: Sí?
0: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest
2: moment.
1: Ah, molt bé!
0: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
2: Oh.
0: I llavors...
1: necessitaven un gall.
0: Sí, necessitaven un gall.
2: Quin panorama!
0: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
2: Perfecte.
0: Una segona oportunitat.
2: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
0: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
2: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
2: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
0: Que susto, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
2: Tot bé. Escolta, per cert,
0: que tot flueixi igual, doncs.
2: Deixa'm que digui adéu a la Marta Garcia i a la Lara.
0: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
2: Marta Viana, Lara Garcia, adéu.
1: Adéu.
2: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
0: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
2: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
0: Adéu, fins ara.
2: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
3: Sí, no sé d'on ha sortit.
2: Ja.
3: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
2: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
3: Exacte.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, en Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
5: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.
11: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música. T'escriu!

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que s'han dit ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí, espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte, però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.

0: esperant.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: És l'hora del conte, estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
3: No només a Lleida, jo en conec a Barcelona, sí.
2: Ah, també, nats aquí, tenen, tenen lleiditis, Bé, avui comença...
4: Orient Viaix?
2: Sí, és el nom com d'una baronesa, comtessa.
3: Mira,
2: una...
3: és la comtessa que va convertir l'amor en una estratègia política.
4: És un nom femení, Orient Viaix.
3: Sí.
2: Diuen Aurem, no? Alguna, algunes noies.
3: Aquesta que coneix jo diuen Aurem Viaix.
2: Però... Perquè Viaix té com un viaix de gènere.
4: Clar.
2: Bé, doncs...
3: Va, que encara no us he dit el nom del compte.
2: La història que no sabies.
3: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, i a l'episodi 9 cada diumenge, justament sobre històries... Barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte i la veritat és que, a més, combinar forces d'imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial...
2: Clarament, aquí no enganya.
3: No, però n'hi ha que són històriques,
2: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA és claríssim.
3: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història o bé... A curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona, i, per exemple, en diuen, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
2: Que ho va fer el Francesc Madrid. La gent no ha vingut al nostre país, que n'hi ha molts, escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos, és una manera de parlar.
3: Ah, exacte.
2: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara es diu, i ara és el Raval, també podria dir pels nouvinguts.
4: Jo crec que un bon despectiu. No? És a dir,
3: sí, mireu,
4: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no? Doncs...
3: De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
2: Com si fos la Chinatown d'aquí sense fer-ho,
3: Exacte,
2: però
3: sense
2: la mina que hi té a veure?
3: Parla de aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs, parlava també del barri això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no?
2: Sí,
3: es deia així, com en castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona, aquest també m'ha fet bastanta gràcia, la nicotina es diu així per un tal Jean Nicot, que va ser un diplomàtic francès, etc.
2: I l'ajudava una científica que era la Tina, la feia el...
3: Sí,
2: no, de veritat, és com Marie Curie
4: és
3: o el sandwich, que no sé si sabíeu,
2: veren... Sí, era un comte de...
4: El comte de sandwich?
2: Sí, un baró, un duc.
3: Exacte, comte de sandwich, sí, sí.
2: Ah, veus, comte, qui ho havia dit?
3: Es deia John Montagu, però era com que era comte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, comte de sandwich.
4: Menys el Núñez, que li deia sangus.
3: És veritat. Sangus. La guillotina...
2: Veus, Núñez i Navarro també era dos científics.
4: Exacte.
3: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
2: El marquès de Guillotenc.
3: No sé si era marquès, també era marquès.
2: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
4: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola,
3: Josep Ignàs Guillotén, es deia, era metge,
2: De la plebs no era.
3: No, però era metge, diguéssim.
2: Bueno, era... A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que eren burgesos i eren els bons.
4: Anastasista, una mica, sí. És veritat.
3: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
4: Ah, sí?
3: Sí, és interessant, també.
2: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu Condom ja està marcada per tota la vida, pel científic els va inventar.
3: Diesel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, aquests comptes que ens donen converses sobre taula, trobo que són essencials.
4: Per cert, he buscat quantes haurem viatge a Catalunya, n'hi ha 82.
3: Veus?
4: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
2: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha Orient Viaixes?
4: Doncs mira el Maresme.
2: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis,
3: Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
4: Ja pot ser.
2: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
3: Un cognom o un nom?
2: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només n'hi ha Lleida.
3: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom. We'll be right back.

0: una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
1: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
2: sí, és la teoria.
3: És el correcte, però tu no estàs en el camí correcte.
1: Jo mai ho faig.
2: Ja.
1: Perquè jo ho ventilo tot.
2: A veure.
3: I avui va... La següent pregunta serà per què no ho fas.
1: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
0: Hosti, noi. A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
2: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
1: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Va. Vull dir, hi ha com tota aquesta...
3: Què irejar i què no irejar.
1: Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això... Jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo, si no, aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
2: Això, si
1: jo
2: ho
3: faria. La Laura retransmetria en streaming la seva pròpia cita. I
1: ja. No, tampoc això. Això seria la gran cita.
2: I demanar-li a la parella al davant, un moment, que vaig a reproduir això que m'acabes de dir.
3: Que estic fent un tuit.
1: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment... Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient, tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
2: A la desena vegada que he anat al lavabo, la parella em costa allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
1: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu. Vale?
2: Val.
1: Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir. Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
2: Sí, que segurament carrega persona... cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta.
3: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
1: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
3: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
1: Jo crec que és indiferent.
3: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? O no?
1: Clar, si és clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
2: malament.
1: Amics i tal, no sé què...
2: Malament.
1: El lema sempre és la mínima informació possible.
3: Sí, clar.
1: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui que et diguin, mira, vigila amb aquest, perquè aquest sempre fa això,
3: clar.
1: Juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
3: Essencial, això està bé que t'ho diguin. Sí.
1: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos tenim en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, esteu callar la puta
3: clar,
1: boca,
3: no,
1: que esteu trencant tota la màgia.
2: Totalment.
1: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després... Pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
3: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica? Com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
1: ningú
3: no?
1: M'ho ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
3: Com
1: estic
3: pensat?
1: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això se m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
3: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
1: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
2: Oients, expliqueu-nos si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
1: Bueno, i el joc del telèfon, que hi ha coses que no saps. han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
3: Les heu interpretat igual perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però era la mateixa cita o no? Perquè una ha tingut una impressió i l'altra una altra.
1: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. De futur, amb aquesta persona, t'avisi, que t'avisi.
2: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
1: Però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima i voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ella veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
3: digui. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
2: Sí, sí.
1: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp allò que només ho pots veure un cop, per tant saps que estàs segura.
3: Clar, això sí que és una bona, això ha sigut una gran cosa,
2: gran
3: de WhatsApp.
2: Sí.
1: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps on arribaria.
3: Sí.
1: Si ho pots enviar que només puguis veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sola a casa... menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pot ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, ¿vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, jaja, no sé què... passa'm captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
2: que
1: honesta...
2: Que no, que això Laura vol dir això a altra.
1: Em diu,
2: no?
1: Sí. Esteu tenint una conversa completament d'ascensor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res d'aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
0: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
1: No, clar, efectivament, Roger, com no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
3: Ah, això és bàsic, eh?
1: Clar, si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
2: La proactiva, sí.
1: Home, potser això també t'està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
0: S'està fent l'interessant.
1: No, s'està fent l'interessant.
3: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
1: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
0: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist un missatge. Li donava malament.
1: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
2: Li va malament no només el meu WhatsApp.
0: Sí, el seu Instagram té un bug, el seu.
1: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que... sap greu perquè et diuen, ai, ho has rebut, ho has pogut llegir, i és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
2: Perdona, és que te tinc arxivat.
0: A mi em surt el missatge de SIN, a mi em surt, que et surt a tu el que t'he dit jo abans, perquè jo he vist SIN, el participi,
1: Roger,
0: sabeu?
1: Has patit moltíssim.
0: Els verbs irregulars, sí, sí, sí. So, SIN, el participi, jo, a mi em surt, és bueno. Per si no l'has rebut.
1: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot perquè, per si et passa alguna cosa, que sàpiguen on ets.
2: Exacte.
1: Molt bé. I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
2: Bona
1: aquesta
2: info.
1: Informació també.
3: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable o quan ja és red flag, l'estalquejada que li fas.
1: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
3: Exacte.
0: Bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
1: No sabeu fins on he arribat, jo. No voleu saber.
0: Vaja, pista, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda, i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: experts i caps. Alfons Gorina.
1: Un oient nostre, l'Ester, sí. Estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí. Són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Ester, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Ester?
2: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí. És això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida, la Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets perquè dura 2 hores i quart i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessita tant, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
1: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
3: Hey, never touch the buttons.
1: The Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
2: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
1: Tants?
2: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
1: Muda i sense diàlegs, però hi ha so.
2: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
1: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
2: Oh, totalment, és... La millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat. Que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
1: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia en Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
2: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
1: De Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adeu a aquest personatge del Pedro Pascal en el qual mai se li veu, bueno, menys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie perquè porta el cap.
2: Doncs hauràs de veure la pel·li per comprovar-ho.
4: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: I és una drama rural aquí al nostre país.
2: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare ni ella té fill i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge, que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp. A mi m'ha funcionat bé i per això us la poso la segona.
6: Molt bé.
1: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, s'estrena Cowgirl.
6: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el gym de The Office, heu de fer un nou exercici perquè segueixen a venir a l'antipel·lis de Jack Ryan.
2: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, amb una mica més de pressupost, de allargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo Jack Ryan segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
1: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
2: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
1: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy,
2: sí.
1: Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
7: Prendete posto.
8: Non siate timide, si raffredda.
7: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
9: Perquè?
8: Solo tra
2: sí, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, però o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja. Però...
1: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
2: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè sí. Aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a, recordeu, Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, sí, on hi havia aquell intent d'assassinat. Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè òbviament és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
1: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriacci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que en surti Sacha Baron Cohen, moli o no moli,
10: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Arriba a Netflix i l'Alfons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans perquè és el nostre crític. Ladies first, les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí?
2: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bellos vivir o Family Man, i li diu, ah sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat en lloc d'en un patriarcat.
11: Molt bé.
2: I llavors, la que és la seva el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosamund Pike, que a més a més és una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò el no res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
1: No, tant... no em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, és més difícil ascendir.
2: Sí, no, clar, o sigui...
11: Home, molaria tant.
2: Sí, evidentment, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres, sí, per arribar més ràpid, no, a aquest, però descobrirà quina, que no és possible.
1: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables? O?
2: Clar, segur, evidentment.
9: Clar, evidentment. Clar, és un home, a veure.
1: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
9: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
1: Home, vale. Bueno, la compres, la comèdia.
2: A veure, és divertida, també et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, eh? També t'ho dic, però escolta, si esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.

0: man.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
3: Oh! És que va sortir fa molt poquet un reel de Som3Cat, que a vegades tenen bones sortides, sobre...

0: compost, aquests els que són una mica divertits.
1: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat del poble.
0: Té un sentit de l'humor molt especial.
2: Al matí busco a veure què he penjat, a veure què he posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
3: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
1: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
4: 76 anys, la criatura.
5: Com es diu aquest home?
4: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
6: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
5: Josep Maria Cots.
4: Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso, que divertit que li diguin així.
6: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
5: Què dius ara?
6: Sí, perquè la meva via és de l'Espluga Calba.
4: Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú els llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
5: Això ho anava a Centennial, com si fossis el senyor Barnum.
4: No, però
5: ho
4: has de fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
6: Visca l'Espluga!
4: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius... Que divertit que és aquest senyor. I en canvi la gent de la seva edat, jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és: un petit poble de Lleida surt a 3CAT i no és de crims.
6: és
4: absolutament el millor. La següent foto que a mi m'ha fet infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa, així com foto de paisatge de lluny. Primera plana, o sigui, primer, la cosa enfocada que surt és un card, i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em faig més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com, per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho, no?, d'aquesta manera.
5: Sí, Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
6: Totalment.
4: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenim Helena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
5: Que xulo. A veure si obre un corrent, no?
4: Potser, jo crec que la gent...
5: Potser altres ajuntaments agafen la idea de l'Espluga de Calba.
4: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit... És una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
6: Total, sí.
4: Un gran avantguardista. Sí, crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de limitar els decibels i no sé què, tio, no sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
5: Clar que sí,
4: també connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn. Per tant, una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba, i jo segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
6: Visca l'Espluga!
4: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toquen portar ara mateix a les xarxes.
5: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
7: Els experts, ICAT.

El músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

0: seu sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara li van llançar el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba al seu final.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tanta

0: ¡Ya son las 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: Uau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Famós catalans canten des de Terres de Ponent, on avui s'alcen amb tota la ressaca de la plec aquests personatges, el Sexeni al complet i acompanyats del raper Llum Rajola. Famós català, la cançó que ens serveix per obrir aquesta hora de ràdio. Són les 7:02 del matí, les 7:03 ja, aquí en directe als Experts ICAT amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dia, deixa clar l'hora perquè hi som, eh? Nosaltres sí que hi som en directe.
0: On air. Pel que fa al temps de la jornada d'avui, dia de calor, és curt. Correcte, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre dels 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: Doncs sol i calor avui, demà i l'altre, gràcies a Eloi i amb vosaltres, oients d'ICAT. Avui celebrem el Dia de l'Orgull a Friki.
4: No s'entra a Mordor així com així. Hi ha un mal allà que mai no dorm. És de folls.
5: No heu escoltat res del que ha dit l'Elrond?
4: No.

0: Oients, avui, 25 de maig, es compleix una efemèride que commemorem cada any perquè un 25 de maig es va estrenar la primera pel·li de Star Wars, per tant, ho dic de memòria, però l'any 1977, si no m'equivoco. I, en conseqüència, avui es celebra a nivell global el Dia de l'Orgull Friki, així que us llancem la pregunta a la cara. Tema ésser friki, què significa per vosaltres? Ser molt fan d'alguna cosa? Ser més aviat una persona estranyota? Ser fan de la subcultura? Digueu-nos si existeix aquesta jerarquia entre l'alta cultura, la cultura de masses o la subcultura. Ara que entra el moment emotiu de Star Wars, aquells petits moments en què la nòvia de l'Anakin, la Padme, sí, li diu, ai, tindrem fills i tal, no? I l'Anakin li diu, bueno, jo em carregaré uns quants padawans pel camí.
1: Jo crec que això de friki és ser una mica anar a la contra, no? Mm. O sigui, anar a la contra de tot allò establert.
2: Vols dir que no és també fer coses molt extremadament molt cosa de ninxul? Sí. No, i fer-les molt, sobretot,
0: bueno,
2: no?
0: Jo trobo que abans es deia així, era com friki, era com l'outsider, però ara ja és, crec que tot al contrari, no?
1: En sí, plan, mainstream?
0: Vaig veure les pel·lis de Marvel, que són les més taquilleres de la història, no? O sóc un friki de Game of Thrones, la sèrie més vista de la història.
2: Però per això, friki és com fer-ho de manera extrema i sense combinar-ho amb altres coses.
1: Val.
2: O sigui, sóc un friki de la cuina japonesa, per exemple.
0: I no,
2: no
0: ho combines amb la cuina italiana.
2: Exacte.
0: Vale, ok, m'he quedat una mica estranyat amb això, però...
1: Per tant, puc ser friki del Barça? És això?
2: Home, és que se passa tan mainstream. Clar, que com és no, però pot ser friki del ball tradicional.
0: Mira,
1: això sí,
0: els oients, veus un altre cas, lo tradicional ara és friki, quan és sí, tradicional, saps?
1: No, però en aquest sentit jo crec que és perquè és això, outsider, no?
2: Clar.
1: Una mica de la contra.
2: Sí.
1: No,
0: a veure, tota aquella gent que digui, tots els oients que diguin avui tothom és friki d'algú, cancel·lats, perquè llavors és com un traductori. No pot ser que ho sigui tothom, que tothom sigui friki.
1: Algú de vosaltres no és friqui.
2: Té aquestes dues excepcions, crec, eh?
0: L'Anna, anem a veure què diuen els oients, que en saben més.
2: Sí.
0: L'Anna ens diu, ser friqui em sembla d'allò més necessari, perquè qui no és friqui d'alguna cosa és un Josep Maria, un avorrit de la vida, un mainstream, un insider.
1: Bueno, es pot ser un friqui del feixisme, no?
2: No.
0: En teoria, friqui...
2: No sé què dir en aquest
0: tema,
2: també.
0: Ho hauríem de deixar les coses positives, no?
2: Sí,
0: bé,
2: sí.
0: Bé, afegeix l'Anna. Un any, per Carnestoltes, la iaia em va cosir una disfressa de Star Trek, negra i vermella, és a dir, oficial de pont de comandament de l'Enterprise o la nau que sigui. Me'n vaig anar a Platja d'Aro al Carnaval amb les amigues i vaig triomfar moltíssim aquella nit. Diu, va ser memorable, Laia, perquè veig que el meu mètode funciona. Diu l'Anna, els tios que se m'acostaven tots valien la pena. La meva disfressa de Star Trek feia de filtre.
1: Hòstia, ben jugat.
0: Vale, ja ho sabeu, ja ho sabeu.
2: Però si el filtre és tan restrictiu, igual.
0: En Ramon és més categòric. Diu, ser friqui és ni més ni menys que t'agradin tres coses només. Star Wars, Star Trek i Led Zeppelin, eh? Bé, lo seu. En George diu, per mi, la definició exacta de friqui és jo mateix. Pocs amics, poc popular, anar a la meva bola, no sé bàsicament com els altres. I a la lectura m'hi vaig afegir de més gran quan em feien passar hores a la platja i m'emportava un llibre. És que, clar, arribarem extrems que portar un llibre a llegir-se'l i a ser un friqui de la literatura, eh?
2: Però, bueno, vés a un institut i veuràs que et diuen, ui, no, que ell és un friqui de la lectura. Vol dir que llegeix, ja està.
0: D'acord, però llavors els que juguin al FIFA o al Candy Crush no són friquis als videojocs, vale? Són tot el contrari.
2: No, clar.
1: En Salva, lo normal.
0: En Salva diu, jo me'n considero també pocs amics, bastant asocial, passar de modes i tribus urbanes, anar a la meva bola. Soc friqui de videojocs, cinema, sèries, llibres, còmics, música electrònica. Vaig cada any al Festival de Sitges. Podria ser jo,
2: Massa encara. Coses, també una mica.
0: Diu, cada any al Festival de Sitges veia unes 30 pel·lícules. Ara, des que tinc descendència, em veig entre cap i dues. També vaig cada any al Festival Sonar, tot i que si no hi ha cap canvi, serà l'últim any que hi vagi pel tema KKR. A mi em vol aquesta gent, com el Roger, jo mateix, que diu, des de l'any passat que van dient, jo crec que el Sonar, potser si la cosa no canvia, perquè els KKR... Però bueno, ja en portem dos, amb aquest tema. Bé, respostes en format àudio, què és ser friqui, oients, expliqueu-nos-ho.
3: Trobo que s'han d'ajuntar dues coses. D'una banda, que algú li agradi una cosa minoritària, i de l'altra, que no se n'avergonyeixi. Anar amb samarretes pel carrer de One Piece o Bola de Drac, ho fa molta gent. No pot ser friqui, però segons quines coses es fa molt poca gent, i doncs els majoritaris diuen friqui, friqui, no?
4: Bon dia, Esper. Ser un friqui és meravellós. Jo sóc un friqui, em dedico al còmic i m'encanten els friquis. Els friquis, sobretot, que compren els meus còmics. A més, si són friquis queer, ja són estimadíssims. Visca el friquisme!
5: Jo m'enorgulleixo de dir que sóc l'oient oficial gamer dels experts. No voldria dir que la paraula gamer ha canviat molt al llarg del temps, en què abans doncs eres alguna persona que entenia de jocs, que tenies ganes de llegir el manual d'instruccions, que sabies jugar, que t'adaptaves ràpid, i ara un gamer és algú que juga al FIFA durant 8 hores i a sobre no para d'insultar una pantalla.
6: FIFA.
5: Durant tant temps me van dir, ah, calla, friki, i m'ho van dir de manera tan despectiva que me fa terror quan algú me diu, ostres, que friki ets, i em fa molta pena perquè ho hagués pogut disfrutar molt més, però en fi, és com és la vida. Jo hi he les paus i quan m'ho diu la gent m'ho agafo amb els claus de plom.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: amb l'Olivia Rodrigo us acabem de despertar. Ara que són les 7 i 12, engeguem setmana. Per alguns és festiu, però d'altres en repreu el nostre amor per ser-hi a l'altra banda i escoltar-nos també aquest dilluns, dia 25 de maig. Hem de parar atenció al que passava dissabte a l'estadi olímpic Lluís Companys, perquè ara ja sí, Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona. No comenceu a tenir ja la vibra de l'època de festivals?
1: Home.
0: L'època en què la música no se sent com els discos, sinó que reverbera i reverbera.
1: Però reverbera massa, eh?
0: Bé, és la gràcia. És la gràcia dels directes.
1: Sí, sí,
0: concert apoteosi que a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, dissabte, d'en Bad Bunny, on, entre els convidats especials, si us mola mirar allà a la casita, a veure qui hi havia, doncs hi havia l'Ibai Llanos i també el porto-riquenc Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment del trap llatí. Plegat en un concert on van sonar, òbviament, els grans èxits. Jo el que he vist més aquestes últimes hores a les meves xarxes personals era reels de gent més o menys propera, però que van decidir compartir el moment de la cançó Nueva Yol, cadascú des de la seva posició, però van a escollir aquest moment del concert per compartir les seves xarxes socials. També hi havia com a convidat especial, si voleu, hi ha el tema salseo, en Gerard Piqué, en allí la casita del costat, en Riqui Puig, aquest és futbolista, sí.
1: Aquest va ser exjugador del Barça, sí.
0: És exjugador del Barça,
1: també. Exjugador, sí,
0: ara. I ara juga a...
1: Juga a la MLS, a la Lliga Nord-Americana.
0: Wow. A les actrius Úrsula Corberó i Priscila Delgado i també la influencer Lola Lolita estava allí convidada entre els VIPs. Ara la gira de Bad Bunny farà parada a Madrid, on farà no dos concerts, sinó 10.
1: Carai.
0: Gairebé seguits entre els dies 30 de maig i 15 de juny.
1: Però què és aquest canvi? Per què ells 10 i nosaltres 2?
0: Bueno, 10 ja és el tercer, està cansadot ja, perquè aquí és més exclusiu, tio.
2: Tampoc ara ens barallarem per això, no?
0: Bé, mentrestant, Laia, para atenció. Digue'm. Mentrestant, també dissabte, a la URBS de Cunit.
3: Ei, encara no estic
0: preparat. És que volia donar pas a les cròniques dels oients, però abans us vull explicar què és el que ens volen explicar. Que és que dissabte van anar molts dels nostres oients, cadascú per la seva banda. De fet, tenim un fragment del concert del directe de la Gossa Sorda, a moment live. Ara. I tenim el nostre grup de WhatsApp ple de comentaris d'oients explicant-nos com van gaudir aquest dissabte musical. De fet, en Roger, el nostre oient, venia directament de la Fira Literal de Sant Andreu i se'n va anar fins a Cunit i ens explica el nostre grup de WhatsApp. El concert a rebentar de gent de la Gossa Sorda, en cap moment amb sensació d'aglomeració o tapaïment, ben organitzat pel que fa a lavabos i barres, cosa que feia que no perdessis gens de temps per anar d'un lloc a un altre. El concert amb les testarudes van escalfar perfectament l'ambient i tot plegat va ser un retorn a inseriu la vostra etapa generacional, que tothom va gaudir d'allò més. Emocions de flor de pell, records, vivències que no caduquen i, sobretot, tremenda vigència de les lletres de la Gossa Sorda.
2: Ara.
0: I diu una cosa en Roger, que diu, dieu tots vosaltres que vau anar dissabte a Cunit, que us vau trobar gent que feia molts anys que no vèieu. I en Roger especifica, gent de l'Insti, és a dir, persones que feia 28 anys que no veia.
1: On era aquesta gent fins ara?
0: Tots, potser fent la seva vida, potser dedicant-se a treballar, que és el que fas bona part de la vida, no?
1: Exacte.
2: Però aquesta nostàlgia, no? Que tu tornes a un lloc que havies abandonat i, per tant, com que l'havies abandonat, no hi et trobaves amb la gent que també l'havia abandonat i et trobes en aquell punt que tothom està fent nostàlgia i és molt bonic.
1: Que bonic.
0: Digueu-nos sobretot si us vau reconèixer entre si, perquè jo el que he fet és aglomerar el material que ens heu enviat, a veure si ho heu fet quedar d'experta. En qualsevol cas, hem llegit aquest text d'en Roger i ens han arribat dos àudios, per una banda en Ferran i per l'altra la Marta. Ara sí que els podem sentir.
3: Ei, Let's Get Experts, encara no estic recuperat. Portaven 4 o 5 cançons i ja em pensava que se'm trencarien les cordes vocals. Va ser una barreja de moltes sensacions. Van començar al concert fent autèntics hits de la banda Parem Saó, La Guàrdia, Quina Calitja, i des del primer moment tot el públic es va volcar i va ser un ambient maquíssim de gent com jo, que La Gossa Sorda ha estat el grup de la nostra adolescència, de la nostra joventut, i res, també hi van haver moments molt espectaculars amb col·laboracions amb el Julio de la Raíz, amb la Júlia de Svetlana, Xavi Sarrià cada dia s'assembla més a Quimi Portet. L'ambient aquest també es va barrejar, doncs, amb el fet de retrobar-nos amb gent que feia molts anys que no ens vèiem.
4: molt combatiu, diferents entitats van estar participant i també hi van haver, la veritat és que va ser molt xulo, molt emotiu, com trobada gran de la gent del rotllo. Al final era un lloc amb ple de coneguts i amics, això va estar superbé, tocant totes les cançons conegudes i per conèixer. La veritat és que va ser fantàstic.
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, el seu nou disc King Gods, que inclou cançons com les que us triem per despertar-vos. Aquesta, Com un principiant, que ens ha fet despertar a les 7:20 del matí, també amb la vostra companyia, com la Maria, que ella ens acaba d'escriure un missatge al grup de WhatsApp. La Maria sí que hi era dissabte al concert de Bad Bunny.
1: Molt bé.
0: Diu, quina bajona amb Brian Mayer, perquè tothom està esperant la Rosalía, i al final no va aparèixer la Rosalía.
1: És que clar, va aparèixer el divendres, la Bad Giel, tothom esperava, doncs ara ve l'altra.
0: Dissabte, el gran esclat.
1: Sí.
0: No li anava, potser no li anava bé d'agenda, potser no són amics amb en Bad Bunny. En qualsevol cas, la Rosalía no va aparèixer, però sí amb Brian Mayer i li va aïllar, no? Vale, okay. Maria, digue'ns al capdavall si vas gaudir del concert
1: li va
0: aïllar, de Bad Bunny.
1: Més bajona encara, eh?
0: Has vist el vídeo?
1: No, però a veure, què vols que a mi no m'aixecaria els ànims al
0: li va aïllar. Ara busca'm, potser va ser l'hòstia en el seu moment. A mi em fa gràcia.
2: Però tu vas a veure el Bad Bunny, no? Tampoc no t'ha d'influir gaire la gent que hi hagi mirant també el concert.
1: Per cert,
2: alguns
1: tuiteres deien que al principi la intro, que surt un vídeo per pantalla, doncs estava en català, cosa que molts van agrair. Dius, mira, almenys he tingut aquesta deferència.
0: Però la intro de Bona Nit o de...
1: No, una intro gravada en un vídeo, que és com per donar una mica peu després del concert, doncs hi havia missatges en català.
0: Mira, Maria, la nostra oient que sí que hi era, explica'ns què deia aquest missatget i una mica el que sí que et va agradar del concert d'en Bad Bunny, ens encantaria saber-ho. Jo vaig anar a veure The Mandalorian, si algú vol fer debat amb mi, jo estic encantat de fer-ho.
1: Ja ens explicaràs.
0: Les 7:21 minuts, notícia. Avui a Barcelona i molts llocs és festa.
3: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
0: I filant-ho amb la pregunta del dia, si avui a la vostra localitat, els que sigueu de la capital o de moltes altres localitats, aquesta hora, 7:21, ens esteu escoltant, és que sou uns friquis del programa, perquè avui teniu festa. Bé, Laia, això és a molts indrets del país, a tu que t'encanta el calendari i les festivitats.
2: Sempre.
0: Se celebra avui exactament, i a més a més per segona vegada, perquè és la segona Pasqua.
2: No, vam fer la primera i avui és la Pasqua Granada.
0: La primera fou...
2: La primera fou, doncs, dilluns de Pasqua, l'últim dia de la Setmana Santa.
0: La mona.
2: Exacte, la mona.
0: I avui és la mona 2.
2: Avui no hi ha mona. Avui és la Pasqua Granada. I sí que és veritat que hi ha gent que li diu segona Pasqua com tu, però no hem de confondre'ns. És una festa que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua, per tant, molt allunyada, eh?
0: És la cinquantena que ha de passar.
2: Exacte, i està vinculada a la festa cristiana de Pentecosta, que vindria a commemorar la vinguda de l'Esperit Sant als apòstols i a la Verge Maria.
1: Aquest és l'Esperit Sant.
0: És tu de les llengüetes de foc al cap?
1: Jo diria que sí, no?
2: Sí, perquè l'Esperit Sant és les llengüetes de foc.
0: I el colom ja va venir després, eh?
2: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs bé, aquesta data simbolitza la fi del temps pasqual i molts ajuntaments han incorporat aquest dia com a festiu local dins del calendari laboral. Entre ells, doncs, algunes de les principals ciutats del país o les més poblades com Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Vic, Figueres o Santa Coloma de Gramenet. De fet, poca broma, perquè en total són 124 les poblacions on avui és festa. Això sí, estan bastant repartides en 32 comarques diferents. Especialment avui hi haurà molt poca o quasi cap activitat a l'Empordà, a Osona i també, bàsicament, a bona part de l'àrea metropolitana. De fet, és la manca d'activitat a la capital catalana i al seu voltant que fa que molta gent que hi treballa avui gaudeixi d'un dia festiu, entre ells els treballadors de la Renfe, que encara que els trens vagin a llocs que no és festa, han decidit fer horari festiu perquè no surt de...
0: Avui hi ha menys trens.
2: De cada any és així.
0: Ja, però la gent clama perquè els donin informació i avui han avisat que farien horari festiu.
2: Ja cada any ho avisen menys, jo crec, però sí, sí.
1: El meu bus anava a l'hora perfectament, el que sí que em trobava que tota la gent tornava de festa en lloc d'anar a treballar.
2: Clar.
1: La majoria d'ella, clar.
2: Jo el meu tren, el d'anar passava, però el de tornar no passa.
0: Jo no he sigut fins avui allò a les 5:30, 5:40 del matí, que he vist gent petonejant-se, que he dit, a la segona parella petonejant-se en passió al carrer, i he dit, si avui és festa aquí.
1: Clar.
0: Perquè a la segona he pensat, no pot ser que jo sigui tan loser. No, és perquè és festiu avui.
1: Perquè és festiu i la gent té ganes de fer-se petons.
0: Vale. Oients, digueu-nos com us afecta aquest dia festiu o feiner a les vostres vides. Al nostre grup de WhatsApp podeu entrar-hi al 638-684565. I ara, a les 7:23, parlem de futbol. En el capítol anterior d'aquest programa vam gosar encertar el resultat de la final de la Champions femenina de futbol de dissabte i també vam gosar encertar el desenllaç en l'última jornada de la primera federació de futbol. Es tracta d'una nova edició de la...
4: Corre experta!
0: Per tant, moment ara de recuperar aquest petit passatge del programa de divendres per comprovar els nostres pronòstics.
1: Flashback. Barça, Olympique de Lyon.
5: 4-2.
1: A favor del Barça.
4: Sí.
1: Jo dic 3-2 a favor del Barça, també. A favor del Barça.
2: Diré 3-1.
1: 3-1 a favor del Barça.
0: A favor del Barça, també.
1: A favor del Barça.
0: 2-4.
2: Jo dic 5-3 a favor del Barça.
1: 5-3, eh? Carai, quants gols.
2: Mira, sempre marquen molt.
1: Bueno, tots pronostiquem molts de gols. A favor del Barça.
0: Anem a l'apartat futbol català autèntic. Dos opcions a triar. Va. Primera opció, el Sabadell queda segon, l'Europa es classifica pel play-off i el Nàstic se salva. Sí. Les tres coses bones.
1: Sí. Sí.
0: O la segona opció, que no passen les tres coses.
2: Jo estic a favor de que passin les tres coses bones, va.
1: Jo dic que passaran les tres coses bones.
0: Jo també dic que passaran
1: les tres. I és més, i el Girona aconseguirà la victòria contra l'Elx i es salvarà.
2: Va, vinga, jo també a favor.
0: Jo també ho igualo,
1: vinga. A veure si és veritat.
5: Jo crec que no passen les tres coses.
0: Laura, perdona?
5: Que no passen les tres coses, que és molta coincidència.
6: A mi m'és totalment igual.
7: Puntuació.
0: Doncs, fets els comptes, l'Anna i la Laura, 0 punts, mentre que en Sergi, en Roger i la Laia, 1 punt.
1: Mira,
0: per confiar en el futbol català.
1: Veus? I... bueno, no tot, perquè el Girona no.
2: Ja.
0: Sí, però les tres coses de Primera Federació les vam encertar les tres.
1: Això sí.
0: I l'oient Josep, el nostre club de WhatsApp, va dir que el Barça i l'Olímpic de Lió acabarien 4-0, per tant, guanyador de la porra.
1: Molt bé!
0: Felicitats. Felicitats, Josep, per endur-te la porra Champions Femenina 2026. Esperem que hagis seguit també les celebracions, els actes que es van ser just ahir la tarda. Van tenir temps de fer-ho tot plegat?
1: És a dir, tant.
0: La final va ser dissabte.
1: Sí, perquè va ser molt d'hora. A les 8 ja se sabia qui era el campió.
0: Val. Doncs, com us explico, la plantilla del Barça Femení de Futbol van celebrar el títol de la Lliga de Campions ahir mateix, a més, aprofitant que també han guanyat la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
1: Ho han guanyat tot.
0: Va ser a l'Avinguda Maria Cristina, no massa lluny d'on estem nosaltres, amb més de 5.000 seguidors, una festa amb força moments musicals dels que podem resumir ara mateix aquests instants màgics de música amb el nostre format habitual.
7: Top 5.
1: En el número 5, la futbolista Marta Torrejón deixant clar qui és la número 1.
8: Només hi ha una reina, Alexia Putellas!
1: Només hi ha una reina, Alexia Putellas! L'Aitana no sé com s'ho devia veure tot plegat,
0: bueno,
1: no?
0: Però feia referència que estaven a l'Avinguda Maria Cristina,
1: clar.
0: I que devia dir ni Borbons ni Saboyes.
1: Exacte.
0: Alexia Putellas.
1: Molt bé, m'agrada més això. Doncs sí, ahir l'Alexia no va voler dir res.
0: Ni carlistes.
1: No, ni carlistes. L'Alexia no va voler dir res sobre la seva possible marxa del Barça, mentre les seguidores i les futbolistes li anaven cridant que es quedés. En el número 4, la portera Cata Coll...
0: La vol un altre equip, entenc.
1: La vol un altre equip i ella...
2: La
1: volen molts equips, entre ells el London City. Diuen que potser va cap a Anglaterra. En el número 4, la portera Cata Coll versionant un dels protagonistes del cap de setmana a Barcelona.
9: Por la tarde, Ron.
1: Llévanos a Oslo, Patrick Guijarro. Anava cantant la Cata Coll. La portera mallorquina va ser decisiva a la final a Oslo.
2: Sí, increïble, les parades.
1: Les parades brutals.
0: A quina hora era el partit?
1: A les 6 de la tarda.
0: És a dir, bueno, no se solapava amb el Bad Bunny, però vaja, que acabava un partit i començava el concert.
1: Exacte,
0: eh?
1: La cosa anava molt lligada. I ella també ho va lligar així, amb aquest crit de guerra dedicat a una altra de les millors jugadores de l'equip, la Patrick Guijarro. En el número 3, el David Clopés de Catalunya Ràdio anunciant el grup català que estava animant la festa al costat de les jugadores del Barça.
10: Mira, els tiets a l'escenari.
0: Van arreglar ràpid.
1: A veure, els de la Marina Estamonera són els Figaflaues, els tiets són els del Coti per Coti.
2: Sí, era fàcil.
1: I no sé si es fa gaire gràcia que els confonguin ara mateix, però ben fi. En el número 2, el president del Barça en funcions, Rafa Juste, cantant a ple pulmó l'himne.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agerma.
0: És per no perdre el ritme, jo també ho faig amb les cançons.
1: Mira, s'anima ell mateix, mira.
11: Ei, un crit valent. Somiada, tenim un home a tothom. Passa!
1: Estava
11: passa,
1: molt desfermat, no, Rafa Juste, com que li queda poc per ser-ho de president del Barça.
2: Que diu, per uns dies que ho sóc.
0: Jo, a favor d'aquest senyor Fife, diré que jo també necessito marcar-me el compàs. Jo,
1: quan,
0: mira, jo canto, Laia, dic, amunt els pàries de la terra,
2: no.
0: Perquè si no perdo el compàs. Ho faig perquè si no em perdria. Bé, continuem amb el futbol.
1: I ara el número 1, acabem amb això, la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret, deixant-nos clar que pot dedicar-se a cantar si això del futbol no li fa el pes.

0: mal, eh? La Quica va ser una de les més actives i es va deixar anar, ja ho sentiu, versionant la perla de la cantant Rosalía. I ho va fer prou bé, eh?
1: La que ho ha fet millor.
0: No està gens malament, per això l'hem situat la número 1.
1: Mola que no necessiten posar-los a unes sintonies ni himnes de fons, no?
0: No.
1: S'han cascat una bona festa musical.
0: Molt millor que els nois.
1: Cantant les jugadores del Barça femení. Això són documents sonors d'ahir mateix, diumenge, quan celebraven aquesta temporada plena de títols. Ens acostem a dos quarts, abans, però, de les notícies, més música amb la valenciana Naina, que ens canta A tot i res.

0: L'Expert, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 31 minuts, mireu, ens concreta la Maria, ella que dissabte estava a l'Estadi Olímpic, al concert d'en Bad Bunny. Aquest vídeo, Sergi, que ens deies fa uns moments, el vídeo que donava el tret de sortida, doncs per engegar el concert, era un vídeo de dos nanos que estaven cantant la lletra de la cançó La Mudanza, però en català. Es va marcar aquesta mena d'autoversió per donar el tret de sortida en la nostra llengua al seu concert en Bad Bunny el dissabte. I diu, afegeix la Maria, a partir d'aquí va ser un no parar de salsa, parreig, focs artificials, llums làsers i tot el bon rotllo que després en Benito.
2: Ei, molt fan, la Maria, del Benito.
1: I l'Ignasi que diu, ja que parleu tant de Bad Bunny, de la gossa sorda i de les cantaires al Barça, no deixem de banda què va passar el dissabte a Gandesa, que era el concert de la Ludwig Band, que ens diu que va ser increïble com sempre, ja sabeu que és terra de vins, i en aquest concert no hi havia birra, sinó que donaven vi, i mira quina foto més guapa ens ha enviat l'Ignasi, és en primer pla la seva copa de vi.
2: Oh, que guapa!
1: I es transparenta, i què sou al fons de la copa?
2: El Quim Carandell.
1: És com reflexada la imatge d'en Quim Carandell aquí a la copa, en aquest cas de vi negre, que ens mostra l'Ignasi. Gràcies per escriure'ns des de Gandesa, i ara hem d'anar per feina amb l'actualitat amb l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Que passen ja 3 minuts a 2:15. Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 25 de maig?
3: Que els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. De fet, el PNB qüestiona que l'executiu pugui esgotar la legislatura. Per tant, d'alguna manera, doncs, estaria demanant eleccions anticipades, igual que el PP, que és el que ja demana de fa temps, i Esquerra demana cautela amb algunes investigacions. I què diuen aquests escrits de la UDEF? Doncs Catalunya Ràdio ja ha tingut accés, i de fet els investigadors tenen clar que Zapatero hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa la UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
2: Jo aquesta no la veia venir, que Zapatero pogués carregar-se el govern de Pedro Sánchez. Diu, aquesta no me l'esperava.
4: No, jo tampoc, va ser com bastant sorpresa.
1: Jo trobo que serà la prova de foc, Pedro Sánchez, i trobo que superarà això. Tornarà a caure, com es diu allò, com els gats, sempre sobre quatre pocs.
2: Exacte. Però ja veurem si ho fa, ja...
1: Veurem.
3: Aquí a casa nostra, segons publica l'Agència Catalana de Notícies, el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve, 1.800 entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. De fet, en l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada, reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat dimecres, recordem-ho, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya. I en plana internacional, Donald Trump ja no té pressa per assolir un acord amb l'Iran, tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran. Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. A més, els Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Per cert, que la bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
1: 2:05, 2:05. Anna, què no t'esperava saber avui?
3: Doncs mireu, atenció a aquesta notícia, perquè una operadora mòbil dels Estats Units, Radiant Mobile, no sé si la coneixeu o si no heu sentit a parlar, però és una operadora que es presenta com a cristiana. I per 26 euros al mes t'ofereix un servei de filtratge de continguts. Es veu que l'operadora bloqueja automàticament allò que ella considera contingut nociu. Per tant, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, pornografia, terrorisme o satanisme, però en canvi sí que permet veure continguts religiosos, com ara vides de sants.
2: Veus que maco, això.
3: Bàsicament és un telèfon que censura, i es promocionen dient que són la primera operadora mòbil cristiana, la primera que protegeix la teva família a nivell de xarxes abans que el contingut nociu arribi al teu dispositiu.
2: Home, com a primera operadora mòbil cristiana em pensava que t'anava a permetre parlar directament amb Déu.
4: Seria lo seu, seria
2: No, no, això que
3: no. No, són altres coses.
5: Bueno, parlar es pot sempre, no?
2: Ara,
5: que et respongui.
2: Posar al mateix nivell pornografia, terrorisme i petons de persones del mateix sexe.
4: Sí, aquí sí que sí, guanyem.
5: I afegeixo el satanisme com a coses bones que no podeu barrejar.
2: Exacte.
5: Vale? Sí. Estem d'acord, no?
2: Déu-n'hi-do.
5: Vale, perfecte. Bé, ara el titular d'esports.
3: Aquest cap de setmana el Barça s'ha proclamat campió de la Champions femenina, és la quarta de la història del club, i ahir l'equip ho va celebrar amb l'afició en una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pep Guardiola es va acomiadar ahir del Manchester City després de 10 anys al club, on ha guanyat 20 títols, 6 Premiers, una Champions i unes quantes copes. El Girona afronta un futur incert amb el descens, per cert que també baixen Mallorca i Oviedo, i de moment puja a primera doncs el Depor, que torna a ser de primera 8 anys després. En bàsquet, l'Olympiacos és el nou campió de l'Eurolliga després de superar el Madrid a Atenes per 92-85, i parlant del Madrid, hi haurà eleccions al Club Blanc amb dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme. De fet, feia 20 anys que no es feien eleccions.
5: I quin temps farà avui, dilluns?
3: Doncs s'acaba el maig i, de fet, avui tindrem temperatures típiques del mes de juny o juliol durant el dia, amb màximes de 30-35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. El sol serà intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu.
2: Vinga, caloreta, caloreta bona.
5: Gaudiu d'aquest dia calorós i assolellat, gaudiu de la música que us triem, ara en Catriel i en Paco Amoroso, i de seguida la Laia a l'hora del compte, que ens porta un compte de fer horts urbans.
4: Hort i receptes.
5: Ah, i receptes urbanes, també. De moment ens quedem amb la música urbana. L'Anderson Pack també apareix en aquest ai, ai, ai.

0: Escoltes ICAT.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
2: Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-684565. Els experts. ICAT.
3: Les 7 i 42 minuts, l'hora del conte. Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
4: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que a més no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I per tant, ella conrea els seus propis aliments i per tant ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa, d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
5: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
4: Vale, veieu, una miqueta el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata que sempre fa dolços senots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata, que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, o aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdona, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
6: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
4: Sí, doncs sí.
6: No me l'esperava, aquesta.
4: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató, vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram, té de fet més de 14.000 seguidors, vull dir que caram, segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
3: Mira, ens escriu en Ferran en ruta que diu, estic anant a la feina malgrat que Figueres és festiu, deu ser que ell és de Figueres o treballa en un altre municipi.
6: Sí, a l'Empordà la majoria de municipis són festius avui.
3: Doncs ell que parteix del seu municipi que és festa, però ha d'anar a treballar i ens escolta igualment, i diu, val a dir que és un fals festiu perquè Santa Creu va caure en diumenge. Laia?
4: Ostres, ara mateix no sé pas de què parla.
3: Què és la Santa Creu? Bueno, pel que fa al calendari.
4: No en tinc ni idea.
6: Ferran, investigarem això que és.
3: A què cony estàs dient, i també el mateix oient...
6: A veure, a Figueres hi ha les fires i festes de la Santa Creu.
4: Clar, perquè no és perquè sigui la segona Pasqua a Figueres, o potser sí, però és perquè és la Santa Creu, i per tant deu voler dir que la Santa Creu de Figueres va caure en diumenge, i per tant...
6: Mira, se celebraven del 27 d'abril al 5 de maig, vull dir que ja fa un mes.
4: Clar, però deu ser un dia concret que diu va caure en diumenge, llavors agafen aquell festiu que potser no van fer i el fan avui.
6: Això, a més, avui a moltes escoles, ja siguin de municipis que potser no són festa local, sí que les utilitzen com a dia de lliure disposició, per exemple.
4: També és veritat, perquè hi ha famílies on els pares i mares treballen fora del municipi i treballen en un lloc que sí que és festa, no?
6: Exacte. Clar.
3: a com l'Ona, que diu, estic anant cap a Sabadell a treballar, tot i que a casa tots dormen, eh?
6: Clar.
3: Doncs mira, bé, què
6: doncs
3: farem?
6: Escalf.
3: En Ferran t'envia deures, Sergi. Vol,
6: a veure.
3: Vol que investiguis un fragment de les celebracions de les jugadores del Barça d'ahir,
6: sí?
3: En què una jugadora canta Pulpo Club Barcelona...
6: Què va dir? Una de Pulpo? Camarero, camarero!
3: Devia ser
6: un camarero.
4: Jo vull que m'investiguis qui és la que porta l'estelada, que he vist moltes
6: imatges. Sí, ja ho sabem, és la Quica Nazaret.
4: Oh, molt bé.
6: Clar, havia de ser portuguesa, no pas d'aquí, perquè si no se li hagués caigut el pèl, segurament.
4: Escolta, que
6: és el que sol passar, com el que us digui. Aquí s'acarnissen, amb les que són d'aquí i porten l'estelada, s'acarnissen. Qui ho fan?
4: Doncs mira,
6: Lewandowski, és veritat, Íñigo Martínez, que és basc, ho fa la Quica Nazaret,
4: que és portuguesa. Potser també perquè són més valents, que els d'aquí,
3: aviam. I culmino aquesta petita lectura amb l'Esteve, que diu, ja tinc entrades pel concert de Catriel i Paco Moroso, 10 de setembre a Palau Sant Jordi.
6: Que els hem escoltat fa un moment.
3: Doncs, Esteve, ja ens faràs la crònica en aquell moment. Ara seguim amb més música, ja passa un minutet de dos quarts i volem sentir en Guillem Roma, que ens canta M'encantaria. I treu els mòbils, que de seguida heu de votar la cançó de les 10.
0: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

0: Les 7 i 49 minuts, oients, participeu amb nosaltres, ja sabeu on fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp.
0: Ens ha encantat.
1: 638-684565.
0: Ai, faltava el número. Re, que ens ha encantat llegir les vostres cròniques i àudios dels concerts del Bad Bunny, de la Gosa Sorda, de la Ludwig Band, d'aquest cap de setmana. Ens encanta que ens informeu del que esteu fent. Ara, però, toca participar. Heu de votar la cançó de les 10, la que culminarà el programa d'avui, a partir de les 4, que us punxa en Sergi, inspirat en...
1: La Famèrdida!
2: Un 25 de maig, com avui del 2018, Marcel i Júlia presentaven el seu primer disc.

En Marcel Lázaro es va donar a conèixer com a cantant i guitarrista dels Charango, formació que havia abandonat 2 anys abans, l'any 2016. Va ser llavors quan, juntament amb la Júlia Rey, van marxar a viure al Brasil, d'on van crear les cançons del seu primer disc que portava per nom Pedalant Endins. Des d'aleshores, aquest duet ha publicat 3 discos i cançons com la que sentim ara mateix. Bon viatge! Avui, per la tria de la cançó de les 10, us proposem 4 cançons de projectes diversos d'excomponents de Charango. La primera ja la sentiu, és dels Marcel i Júlia, i la segona és dels Arribar i ploure.

0: Arribar i ploure és el tàndem musical format per l'actor Ricard Ferrer i el músic Àlex Pujols, qui va ser ex-baixista de Charango, un duet marcat per cançons carregades de sentit de l'humor, com aquesta que us proposem i que a mi em va descobrir la Laia, aquest Paraules d'Antes.
1: Home, és que era molt divertit.
0: Més projectes d'ex-components xaranguils. Guarda.

malgrat ja no forma part de Charango, han conservat l'essència, eh? Això que sentim és la cançó El viatge, de qui va ser teclista dels Charango, en Sergi Carbonell. El músic de Ribes de Freser és un dels excomponents de la banda que més cançons ha publicat en solitari. I acabarem amb l'Alguer Miquel. Explica'm

0: El qui va ser el cantant de Charango, segurament la cara més recordada de la banda, és segurament qui menys cançons ens ha deixat un cop va finalitzar el projecte del grup del Ripollès. Tot i això, sí que ha anat col·laborant en cançons com aquesta que l'Alguer va fer juntament amb els Pelat i Pelut, amb un títol molt xaranguer, Camina lluny. Quatre cançons de projectes d'excomponents dels Charango. Quina voteu per tancar el programa? Bon viatge, de Marcel i Júlia, Paraules d'antes, d'Arribar i ploure, El viatge, de Sergi Carbonell, o Camina lluny, de l'Alguer Miquel i Pelat i Pelut.
1: Per ara, les votacions van així. En primera posició, Arribar i ploure, aquest grup que ens canten Paraules d'antes, i només dos clics per darrere, l'altre duet, Marcel i Júlia amb el seu Bon viatge. Entreu

0: al nostre grup de WhatsApp i voteu per la cançó que vulgueu i serà la que culmini el programa d'avui. Ara que són les 7:53, una mica de geopolítica. Perquè l'Aia ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, perquè avui és el dia d'Àfrica i volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina.
2: El que passa és que a l'Àfrica ja ho han fet uns quants, no?
1: Abans, i han anat a saquejar, no?
2: Sí, exacte. Vull dir, també, ara, no sé, s'estan repartint les restes, pobra, d'aquest continent que tothom l'ha trepitjat.
1: En cap cas, europeus, en definitiva, occidentals, podem criticar cap tipus de cosa que pugui fer la Xina a l'Àfrica, perquè el que hem fet nosaltres ha estat segurament molt pitjor.
2: Absolutament.
1: Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com a resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament, els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer de la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
0: 4 minutets per les 8. Seguim amb els Swedish House Mafia. Més música per despertar-vos. Això és el Don't You Worry, Child. No et preocupis, infantó. I de seguida la cançó IA, avui dedicada als friquis.

De seguida, oients, llegirem més comentaris vostres. Avui que ens expliqueu què vol dir ser friki. Ser molt fan d'alguna cosa? No tothom pot ser-ho? És ser outsider? Jo sóc més friki que la resta? Sentirem els vostres àudios, també. I avui, que se celebra el Dia Internacional dels Frikis, l'efemèride de l'estrena de la primera pel·li de Star Wars, que va ser un 25 de maig del 1977, la cançó que us hem escrit, heu d'endevinar aquí, i musicat amb intel·ligència artificial, la dediquem a totes les vessants d'aquesta noble personalitat, ser friki.

APP, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta GICAT, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tu i per tu ens canten el Ginestar, sempre tendres, per obrir aquesta nova hora. Són les 8 i 3 minuts d'avui, 25 de maig, festa a mig país, però aquí seguim en directe a ICAT per despertar-vos els que avui esteu anant a la feina o esteu ja a casa despertant-vos o esteu ja treballant com si no hi hagués demà. Són, com us dic, les 8 i 3 i tenim a més música, música nova.
1: I arribat finals d'estiu, anem tots a fer meló. Amics i la família, mantenim les tradicions.
0: Hi ha veus que ens transporten i una de les que ho fa directament cap al País Valencià, una veu que s'identifica directament amb la música d'arrel, és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
2: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
3: Un romans antic.

0: tradició.
1: Em digueu que no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
2: Ostres, si no l'heu descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pobles de la pell,
1: la Titana. Sí, és espectacular. I si teniu, voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València el 5 de juny.
3: I qui també ha tret nou disc, aquest cap de setmana sona els Trèvol. Escolta.

0: efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que veu de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vols jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí

0: És un disc molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no? Aquesta ironia.
1: Totalment,
0: amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt i molt
1: superbé.
2: Les 8 i 6 minuts, la Laia Gluck, és aquest nom amb el que us heu de quedar, en l'univers de la gralla, amb aquests dos discos que es van publicar divendres i els han volgut punxar a aquesta hora. I per anar avançant al matí, també volem punxar amb Bruno Mars, amb un també dels seus últims temes, aquest I Just Might.

0: Així sona Els Experts.
1: Una experiència que era que et venia de fer una obra de teatre a casa.
2: Molt bé.
1: L'oient que la va guanyar era una dona de Figueres. L'obra era molt transgressora. Era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults.
3: Cabrón.
1: Doncs jo arribo, perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. La casa era plena de cristos.
4: No.
1: Semblava un
4: monestir. A de la dona?
1: Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. Érem el mossèn, la dona, jo...
4: Hola, tothom.
1: I les actrius que em van dir, diu, no la farem.
5: Una puta merda.
1: Van fer l'obra, jo no sabia on posar-me, el mossèn va marxar a mitja obra.
6: Me'n vaig ja.
1: I jo vaig quedar amb la senyora i la senyora al final, bueno, ha estat bé.
2: Mare de Déu, tu.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Un quart, menys 5 minuts de nou. Laia, una web, atenció, no parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes, o últims dies.
4: Últims dies.
7: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terra Feo.
4: Exacte.
7: I aquest web pot ser molt útil, i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web nova i el servei que et dona.
4: És que el trobo espectacular, suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial, o no, m'és igual, però realment com una persona... així com qui fa, avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No sé, tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No. O sigui, mira,
1: costa tant fer un croissant com una web?
4: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diuen Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
1: És meravellós, això.
4: És meravellós.
7: O sigui, hi ha una part astronòmica també en aquest sentit, eh?
4: Totalment. Ah. Mira, ho llegim al time out, per si voleu l'enllaç.
7: Vull saber, sí, la URL, si
4: la URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al timeout que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.github.io /terrassesbarcelona.
7: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
4: Sí, millor així, perquè és complicat.
7: Es diu igual que el militar del 1714, no?
4: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
7: Sí, Josep Moragas.
4: Doncs mireu, efectivament són les terrasses, si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona Sol i Ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat, i aquí al voltant d'on som nosaltres... He posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
7: Sí.
4: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
1: Però que moment, què estem buscant? Ombra o sol?
4: Una terrasseta. No, no ho sé, el que vulguem. Jo
1: sol.
4: Dic el que hi ha.
1: Sol. Jo sóc més de sol, eh?
4: En tenim un parell, en tenim 4, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol, hi hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets, on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edifici.
1: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre o... Per favor.
4: Va, detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
1: Bueno, pendent afecta d'aquella manera, no? Pendent.
4: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
1: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
4: No. Ah. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè... Bueno, i de la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
1: Hòstia, que
4: tota aquesta
1: guapo,
4: informació.
1: Això.
4: Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat, amb sol 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
1: Molt poques, no?
4: Sí, i de nit, 0. Bé, aquesta
7: final,
4: última és la que em sona més estranya.
7: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, vull dir, és ombra.
4: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, tenen ombra.
1: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
4: No,
1: però
4: això, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
1: Ah, val.
4: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Castell, oients, actuació insòlita dels castellers de Vilafranca, que sempre han de donar la nota al conjunt romànic de la Vall de Boí.
1: Hi ha hagut una mica de rescremor.
0: És que es veu que han volgut unir dos patrimonis de la humanitat, el romànic...
2: Sempre més, eh? Vilafranca sempre més.
0: I els castells, eh?
3: No, és que són més, són dels que n'hi ha més de Madrid.
0: Hi ha un altre patrimoni de la humanitat, que és el conjunt arquitectònic de Tàrraco. Aquí no hi tenen, es veu que no han fet esment al respecte.
3: Però és que això ja és territori xiquets, no, suposo?
0: Quins, bueno, tenim quatre colles, eh, nosaltres, vull dir això de xiquets.
3: Ai, xiquets, vull dir les joves de Tarragona.
0: Les joves, no? Joves la és de Valls, sí, sí.
3: Hòstia, es m'ho foten
0: a la Vall de Boí...
2: No parles de Gavirina,
0: Gavirina. Feia més de 75 anys que no hi actuaven i l'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça excepcional on els verds han descarregat, això sí, castells de buit. La crònica castellera des de la Vall de Boí és de l'Alba Mor.
4: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet de germanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
5: Sí, sí, la primera vegada que venen castells, el que fem és unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca, per tant, molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
4: En el marc de la gira pel Pirineu de Lleida, els verds van mobilitzar uns 240 castellers.
6: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: és el bye-bye dels Oques Grasses, que el podem fer servir com a catifa vermella, perquè arriba també a l'estudi en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Sergi Ruiz!
0: Bon dia. Bon dia. I mira, per cert, els oients també, que aprofiten per filar qualsevol tema amb un altre, ens diu la Núria. Ara que parleu de castells, aquest cap de setmana he vist la sèrie Pubertat, m'ha agradat molt.
2: Pendent. No feu espòiler, que tinc molt pendent.
0: Recordeu que la teniu també al 3Cat, des de fa escassos dies. I l'Eli Molina, que diu, dissabte els minyons van celebrar la Diada del Patrimoni al conjunt d'esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa, en plan que els minyons també van fer
3: molt bé.
2: I no ho diuen tan fort.
1: És que els minyons sempre van a la seva.
0: Bé, Sergi, tu el que vas fer el dissabte és anar a veure la gossa
4: divendres. Dissabte m'estava recuperant de la gossa sorda.
1: I tornant, potser, de Cunit, no?
4: Sí, vaig arribar a casa a 3:15 de la matinada.
0: Era concert doble o és que porto tot el matí dient malament les dates?
4: Era divendres i dissabte. La primera data que van obrir va ser dissabte, però com que se'ls va desbordar, van obrir també divendres.
0: Mira, molts oients al llarg del cap de setmana ens han enviat fotos, vídeos, crítiques musicals, àudios fent la seva crònica del concert, i molts estan d'acord amb una cosa, tots encantats, però molts diuen que gràcies a aquest retorn de la gossa sorda es van trobar amb gent que feia anys que no veien. El màxim que tenim és 28 anys de separació.
4: Sí.
0: Tu et vas trobar gent de la teva època més fan de gossa sorda que no havies quedat expressament?
4: No, perquè jo haig de dir que sóc una mica fan recent de la gossa sorda, però sí que vaig anar-hi amb amics que sí que el 2011 eren fans de la gossa, i la primera, arribar i diuen: hem tornat 20 anys enrere.
0: És això,
4: de cop.
0: És això.
4: Hem tornat 20 anys enrere.
2: Aquests concerts de Remember són això, a veure.
1: Però i aquí som, podem escoltar una mica la gossa.
2: Sí, això sempre.
1: Si va ser sentir això, i de cop i volta 20 anys enrere, eh?
4: I no feia falta ni sentir-ho. Només posar un peu al recinte allà, Cunit, al descampat, i només per l'ambient que deies, només per la gent, i com anava vestida, deies... Sí, estem a l'acampada jove segurament del 2011.
2: I segurament la gent portava les samarretes del grup, no?, que tampoc se'n veuen tantes ara, etc.
4: També hi havia gent que entenc que eren parelles de, perquè anaven massa ben vestits per anar a un concert de la gossa sorda.
2: Ah, també pot ser això,
4: clar. Vaig gent que dius...
1: Desubicada.
4: Potser estaries més al concert de Bad Bunny segurament si poguessis ara mateix.
2: Ostres,
1: no és el mateix l'hora de gent, no?
2: No, però mira, les parelles, ja em deia l'altre dia que el dels xecs no serveix de res.
4: No, però estem sentint, diuen, de la gossa sorda, i va ser un dels grans moments per mi de la nit, perquè, de fet, el concert va durar 2 hores i mitja, vam poder repassar tota la discografia de la gossa, però les cançons, com les més importants, com diuen, les van fer acompanyats de gent, i en aquest cas, Laia, va sortir Xavi Sarrià a l'escenari.
2: Oh!
4: Va ser un... Jo no m'esperava veure Xavi Sarrià a l'escenari, va ser dels millors moments de la nit.
0: El nostre oient, en Ferran, en la seva crònica que ens ha enviat, diu, obro parèntesi, en Xavi Sarrià cada dia s'assembla més a Quimi Portet, tanco parèntesi. Estaries d'acord?
4: Sí, i el que m'agrada de Xavi Sarrià és que el carisma i l'energia... Només va sortir allà, va dir hola, i ja tenia tot el públic a la butxaca. Va ser increïble, i de fet no va ser l'única col·laboració, perquè van haver-hi moltíssimes col·laboracions, per exemple, 3 de Pego, que també va ser de les més maques, amb Tito Pontet. Si no els coneixeu, feu-li una escoltada perquè està molt bé. Falsos i Absurds i Raïces amb algun membre de la Raïf, Camals Mullats, si la podem sentir, que crec que la tenim preparada.
1: Aquí, un clam, no?, cridant això, suposo.
4: Absolutament. De fet, és dels moments que el públic va fer primer silenci i després els va acompanyar, o sigui, va ser dels moments més tranquils però unit, acompanyat d'Auxili. Esbarzers, òbviament, va ser dels moments més tops de la nit, tot i que clar, jo vinc d'Esbarzers de Zoo, i potser peta una miqueta més l'Esbarzers de Zoo que de la gossa sorda, i la gent es va quedar amb una miqueta de més ganes d'olla.
2: És com quan hi ha un remix i tornes a fer la versió original, no?
4: Òbviament, però... Pogos i Bengales, tota l'estona.
1: A punt de pala, sí.
4: Fins i tot Pogos, que em van dir d'avorriment, perquè en algun moment del concert que era més baix, més tranquil, de cançons de la gossa més tranquil·les, la gent també feia Pogos, dius...
0: A mi els Pogos de balada m'encanten, eh?
2: Una pregunta, Sergi, hi havia molts més homes que dones al públic?
4: A la zona que estava jo, no, bastant 50-50, bastant 50-50.
2: Això és perquè a vegades aquest tipus de concerts, com que això, els
1: el Pogos... Pogo,
2: no, una mica de moment, no?
4: En els Pogos sí, en els
2: sí,
4: Pogos
2: no, això
4: era
2: sí, això sí.
4: Absolutament masculí.
2: No, me n'alegro que hi hagués molt 50-50.
0: I Cunit, què tal la població?
4: Tenint en compte que jo vaig arribar a les 10 perquè Renfe...
2: Clar, és que exacte.
4: Vaig intentar, volia arribar a les 9 i Renfe no m'ho va permetre, per temes, no vaig poder veure res, perquè després també ja ens en vam anar, però els meus amics que sí que van fer una volta per Cunit deien... creiem que la gent de Cunit no havia vist tants votants de la CUP mai en la seva vida.
2: Tot podria ser.
1: Clar, i... els de la Gossa Sorda van dir bona nit, Cunit, perquè sí. És molt possible que hi hagués de tot menys gent de Cunit. No,
2: no,
1: no,
2: també hi hauria algú de Cunit. Ara no criminalitzem Cunit.
4: No, segurament hi havia gent de Cunit, però era més no era bona nit Catalunya que bona nit Cunit.
2: Clar, normals, i van al concert de retorn, què vols?
4: I per mi el millor moment, la Polseguera és de les meves cançons preferides de la Gossa, però a més va ser la Maria cantant la part de Carles Dènia.
2: La Maria!
4: Increïblíssim.
1: Oh. I havia mig país valencià en aquest concert, doncs.
4: Va ser tot col·laboracions, pràcticament.
1: Molt bé.
4: El concert va ser increïble.
2: Bueno,
4: sí, el podeu recuperar per xarxes.
2: Exacte, per xarxes, la Maria amb...
4: Jo només li demano a la Gossa si poden editar en disc o a Spotify el concert i posar-lo allà tot sencer, només per recuperar el moment de la Maria, perquè va ser increïble.
2: La Polseguera amb la Maria, que fort.
4: La Polseguera amb la Maria és del millor que ha passat a la música catalana i valenciana en general.
1: Que bé, molt bé. Ostres, bona crònica que ens acabes de fer, Sergi. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies. Fins ara. Has anat a veure de Mandalorian?
4: Encara no. He tingut un cap de setmana. Vale. Que no sigui un cap de setmana per recuperar-me.
0: Ja farem debat.
1: Estava tornant de Cunit, encara.
0: Els Capital Cities, que mai ens n'oblidarem d'ells, se tornen a l'antena dedicat. En aquest matí de dilluns ens canten Safe and Sound.

0: Escoltes ICAT.
1: Com és la nit de Sant Joan?
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No pot parar, això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
10: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
9: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
10: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
11: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
9: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
10: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
12: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
13: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
14: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
15: Sóc un locutor.
16: Ai, que mono!
13: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
17: Oh, yeah!
12: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
15: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
13: Aquesta veu m'encanta.
15: A mi m'encanteu vosaltres.
18: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
19: Així sona Els Experts.
20: La Mireia Pagell diu que el seu top and popular top 3 worst songs són totes les de Búhos, totes les del petit de Caleril, pobre.
21: Bueno, és per dormir.
20: I també Demanar.
21: Oh!

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Dos quarts de nou, que hem de saber per avui, que és dilluns, dia 25 de maig.
2: Doncs que avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de la UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis doncs comencen a marcar distància. A Barcelona, la compravenda d'edificis sencers a la ciutat va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus, ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual.
3: No, i no m'estranya, jo no, aquest any no he comprat cap edifici.
2: No.
3: Tu has comprat algun edifici aquest any?
2: No.
3: Tu, Roger?
4: Aquest any
3: passat sí que vam comprar-ne un parell a mitges.
5: Jo l'Hotel Waikiki, perquè em fa gràcia de nom, tot i que has tirat uns rèdits de merda. Però bueno, és pur idea.
2: Jo també l'he comprat, aquest. Sí. D'altra banda, quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. Més coses. El govern aprovarà demà la incorporació per al curs que ve de 1.800 professionals als centres educatius, entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest increment comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros, però la xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen els sindicats, que, per cert, demà passat, és a dir, dimecres, tornen a la vaga. I en plana internacional, Donald Trump ja no té pressa per assolir un acord amb l'Iran. Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, Trump va assegurar que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. A més, els Estats Units diuen ara que confien a assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. I per cert que doncs, la bona marxa de les negociacions doncs, ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
1: Les 8:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, ara fa un any va entrar en vigor al Regne Unit una llei que es va aprovar fa 3 anys que bloquejava l'accés de menors a les webs pornogràfiques. Però ara s'ha publicat un informe que assegura que un terç dels menors han aconseguit saltar-se aquests controls. Molts menors simplement menteixen sobre l'edat de naixement, fan servir DNIs d'altres persones, utilitzen fotos falses o n'hi ha que es pinten un bigoti per semblar més gran i esquivar la prohibició doncs, d'edat a les xarxes socials i llavors poder entrar on vulguin.
4: Vas per dir-ho, però ho vam dir.
3: El truc del bigoti és més vell que el napeu.
4: Però imagina't, lo seriós que és, no? Sí. Perquè, clar...
5: Què estàs pensant en quan al Milhouse es treu el carnet i saps que condueix el Bart amb el Nelson? O,
3: a més,
5: o
3: era un bigoti molt prominent.
5: O amb la pel·li Superbad amb el McLovin, que també es treu un carnet de conduir de Hawaii. Bé, Laia, imagino que ara els nens petits podran també tenir targetes de crèdit o obrir comptes bancaris o fins i tot això, treure un carnet de conduir perquè n'hi ha prou en pintar-se un bigot.
4: Exacte, perquè
3: els hi ho posaran una mica més difícil.
4: Clar, és que ho vam dir quan va sortir l'hora, vam dir, aviam, això o s'ho prenen seriosament o s'ho prenen del sol, doncs malauradament prenen del sol.
5: I també recordeu, nens que tingueu 9, 10, 11 anys, presenteu-vos a les oposicions per la judicatura i podreu ser jutges.
3: Només us cal un bigot
5: en la vostra adolescència. Continuem.
3: Els esports i el temps.
2: Ahir el Barça femení va celebrar amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i també del cos tècnic i d'alguns dirigents com ara Rafa Juste o Joan Laporta. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarcava que no s'ha de normalitzar tot el que han aconseguit aquest equip. El City ha acomiadat també i ha homenatjat Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
3: Alguna paraula cap al Pep Guardiola, Laia?
4: Que tornis a Catalunya, que t'estimem.
5: Però no se sap on va.
4: No, deixa de ser entrenador, sembla, no? Almenys momentàniament.
3: Crec que un any sabàtic, no? Va comentar que de moment ell no té clar ara cap on vol enfocar la vida.
2: Va dir que faria alguna cosa al club, no?
4: Sí.
2: Sembla?
4: Sí, que faci el que ell necessiti.
3: Molt bé.
4: I nosaltres serem al seu costat, faci el que faci.
3: Segons tu, què necessita ell?
4: Ah, jo què sé, ell sabrà.
5: Tu veus que és una persona que pot estar un any sense treballar perquè és rica, si ho veus, això.
2: Ja ho va fer.
4: Sí, però saps que col·labora moltíssimes causes molt justes? Tant de bo tots els rics, com ell, fessin el que fa ell.
3: Té jet privat, a Guardiola?
4: No ho sé, si el té és un error, que tothom es pot equivocar. Tu t'equivoques mai!
3: Sí, justifiques tot, el Guardiola, eh? Sí.
5: Anem al temps, que sí que és un e-book.
2: Sí, continuen les temperatures altes, amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou, s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot i que durant la tarda podran sorgir algunes nuvolades de l'Alt Pirineu, difícilment acabaran donant ruixats.
1: Les 8:35, traieu els mòbils, que de seguida juguem al miniquiz, regalem un llibre ben guapo, abans, però, encara tenim temps per sentir l'energia, sí, dels Doctor Prats.

0: Així sona els experts.
1: Quin és el vostre esportista èpic?
2: Puc.
1: Endavant.
2: Que el meu ja ho sabeu, no té cap gràcia,
1: no? Sí, Guardiola, no?
2: Sí, és veritat. Va.
3: Siga-saga!
2: És que jo crec, no sé què creieu, que és més intel·ligent o una bona persona? Podria ser que fos més guapo que intel·ligent i bona persona.
4: Vale.
2: Però jo crec que estic més entre el bona persona i intel·ligent.
1: T'anava a preguntar si t'agrada més el jugador o l'entrenador.
2: La persona.
5: I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i ens posem a pencar, som un país imparable.
3: Ah!
6: Molt bé.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8:39, hora de jugar al miniquiz. Ja sabeu com optar als nostres premis increïbles.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: I sobretot demostrar sabidoria, que això és el que més us moleu. Sabem, oients, Laia, avui al miniquiz sobre a quina àrea geogràfica continental parla.
2: Sobre l'Àfrica.

0: Perquè avui és el dia d'Àfrica i, per tant, ens situem en aquest continent.
1: Felicitats, Àfrica!
0: Sí, sabeu que és un continent molt heterogeni, amb una gran diversitat ètnica i cultural, 52 estats independents, unes 1.000 llengües, 5 grans grups culturals majoritaris. I, de fet, Alacant és tan lluny de Mallorca com d'Alger, no sé si ho sabíeu. Per tant, no tenim excusa, perquè no sabem res ni de la música ni de la cultura.
1: A veure, com ho has dit, això? Sí. Alacant és igual de lluny de Mallorca que l'Alguer?
0: Que l'Alguer no, que d'Alger.
2: I que Galícia està més lluny de Catalunya que la capital algeriana.
1: Fixa't.
0: Clar, és que...
2: Us ho dic jo, que miro els mapes amunt cada dia.
0: Sí.
1: Que guai.
0: Per tant, hauríem d'aprendre alguna cosa sobre les manifestacions artístiques d'aquest continent. De música, no en sap tampoc massa, però la música no hi entén de fronteres, i si arreu del món els festivals de música són un fenomen, doncs el continent africà no és una excepció. De fet, compta amb alguns dels festivals més importants del món, com el Festival Internacional de Jazz, que es fa a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, que és el quart festival més gran del món. O també el Mawazin, també conegut com a Ritmes del Món, un festival que ha traspassat fronteres i que ha aconseguit més de 2 milions de persones en les seves últimes edicions, que es diu aviat aquest festival de música. Doncs aquí la pregunta d'avui. A quin país africà situeu el festival Mawazin, que també li diem moltes vegades Ritmes del Món? Us dono 4 opcions. Opció A, a Nigèria. Opció B, al Marroc. Opció C, a Sud-àfrica. O opció D, a Tanzània.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
2: A quin país del continent africà se celebra el festival Mawazin? A, Nigèria. B, Marroc. C, Sud-àfrica. D, Tanzània. Entre tots els encertants, avui sortejarem una novel·la que ens ha encantat, una de les sensacions del passat Sant Jordi, Amèlia de les Camèlies. És el llibre amb el qual debuta l'escriptora Edna Miró, i sentirem les seves paraules a la següent hora de programa. Una novetat de l'editorial Cap de Brot. Mentrestant, aneu contestant. Mentrestant, sentirem les Alosa i de seguida direm qui és la persona guanyadora. Aquí acompanyades dels Habla de mi en presente, que hi ha un dels membres que escriu bastant al grup de WhatsApp dels experts. A veure si sabeu qui és. A la cançó ja la coneixeu, Nenes de ciutat.

0: Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Tres quarts de nou, Laia, teníem pendents de resoldre el miniquiz d'avui.
2: Sí, perquè avui és el Dia d'Àfrica i ens hem fixat en els festivals de música d'aquest continent, en concret en un dels més exitosos, el festival Mawazin, o que també li diem Ritmes del Món. I aquí la pregunta d'avui, a quin país africà se celebra el festival Mawazin? Doncs us proposàvem si era Nigèria, Marroc, Sud-àfrica o Tanzània, i l'opció correcta era la B, el Marroc. Aquest festival se celebra cada any a Rabat i, de fet, s'ha consolidat com un dels festivals de música més grans del continent. Va començar el 2001 amb l'objectiu de fomentar la diversitat musical i s'ha anat expandint fins a convertir-se en un festival de renom internacional. I, de fet, i com us dèiem, en les últimes edicions s'hi doncs, han congregat més de 2 milions de persones. Hi ha molts gèneres musicals, des del rock, el pop o el hip-hop, fins a música tradicional marroquina, i això permet doncs, que s'hi presentin tant artistes de música àrab com grans estrelles internacionals del pop i de la música electrònica. De fet, hi han tocat doncs, Rosalía, Shakira, la Rihanna o la Whitney Houston, per exemple. De fet, hem rebut 99 respostes, de les quals 82 han estat correctes, i per tant, avui que no hi ha la Laura, Sergi, et demanaré un número de l'1 al 82.
1: Vinga, doncs avui direm el número 23.
2: Doncs el 23 és en Jordi, que té un número acabat en 02.
1: Felicitats, Jordi. Felicitats, Jordi. Ara t'escrivim, t'endús aquest llibre, Amèlia de les Camèlies, de l'autora Edna Miró, que et regala l'editorial Cap de Brot, i menció especial per al nostre oient Elsa Viles, que respost Mali. Estaven les quatre opcions?
2: No era una opció. Deixa'm que us digui també que si algú té interès en saber més d'aquesta història, hi ha un còmic superbonic en català que es diu Un os al Marroc, d'en Lluc Silvestre, de l'editorial Andana, que és un còmic que explica tot un treballador, un noi català, una història real, que va anar a treballar diversos anys en aquest festival i explica com es munta aquest festival.
1: Les 8:47, ara seguim amb la Su, que ens canta Passen coses.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: que por tu.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Deu minutets perquè siguin les 9 del matí d'aquest matí de maig, dilluns, dia 25, gran efemèride, un dia com avui de l'any 77, es va estrenar la primera pel·li de Star Wars i per això avui globalment es commemora el dia de l'orgull friki. Així que avui us demanem si en sou de frikis i sobretot què vol dir exactament.
3: El concepte friki sempre ha sigut associat a una persona o un grup de persones asocials i té, doncs, aficions extravagants. Podien ser els videojocs o els còmics. Però bé, això fa anys que va desaparèixer. Vam demostrar als friquis que no vivim d'esquenes a la societat, sinó que també inclús estem més implicats que aquells que viuen al dia, no? Visca els friquis, que vagi molt bé la setmana. Jo estic de festa avui.
2: Ah, companys, amb l'estona llarga que portem de programa, potser us heu fet una idea més clara. Ser friqui és gustos per la subcultura, és ser un estranyot, o és que cadascú és friqui de lo seu, és ser fanàtic d'alguna cosa?
4: Clar.
5: Ara tot ja, és vàlid, no?
4: Jo crec que tot és vàlid, però és veritat que uns ho consideren això, ser un outsider, i l'altre és tenir una afició molt determinada que prems fins a la sacietat, no?
2: De fet, jo em quedo amb el comentari que deia la Montse a l'hora anterior, una oient, que deia ser un friqui no és jugar al FIFA 8 hores i insultant una pantalla. Va, no. Això és tot
5: clar,
2: el contrari.
5: Clar, clar, clar. No. Això està clar que no és. Sabem el que no és. Mira, que fet, és bons i moltes coses.
2: Parlant de videojocs, jo ara m'he aficionat a un TikToker que està jugant al mateix joc que estic jugant jo ara, el Resident Evil 4, i mentre va jugant fa només comentaris sobre arquitectura.
5: Ah,
2: és a dir,
5: sí?
2: Això són escalinates, això són arquivoltes.
4: No,
2: aquestes baranes són il·lògiques perquè queden boniques al joc, però no tenen sentit perquè allò es va acostant i va encarant amb la pistola perquè ho vegis, no dispara. Ara, senzillament, estàs comentant arquitectura.
4: Això accepten com a friqui?
2: M'accepteu com a friqui, llavors?
5: Home, i tant!
2: Vale, d'acord, ara sí.
4: Jo crec que sí. Sí, sí. Aquí t'ho accepto. Ho és.
6: Per exemple, hi ha pares i fills que van vestits iguals. Jo trobo molt friqui, molt friqui, molt friqui, però ells estan contentíssims. Doncs trobo que aquest seria un exemple.
7: No.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: El punt de partida de la Wars on Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan vam punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
5: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
4: Posa de bon humor,
5: sí.
4: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna cosa
2: feia?
4: Com... Serà que no me amas? No pides a la noche?
2: No pides a la luna?
4: No sona.
5: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
4: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Wars on Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar.

com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It On The Boogie i el Será Que No Me Ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst on Ever d'avui, va.

0: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions.
1: Tutuki!
0: Els Tutuki's Plages, on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
2: Sí.
0: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I es veia, necessito dos persones. Sí. Jo sortia algú i deia, aquí, naltros, naltros. Naltros, sí, sí, però és que som tres.
2: Joder!
0: No, no, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, ah, passeu i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan culant! Jo, ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
3: Gràcies i ànimos.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La confessió.
1: I com sempre que ens aproximem a les 9 del matí, tenim temps per obrir el confessionari. Avui l'oportunitat de guanyar punts pel paradís és de la Laia. Bon dia, de nou, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Bé, posa't còmode. Sí. Avui la teva confessió és dels
2: senyor,
1: àmbits... No, ens pas... no com és un confessionari?
2: Ai, no sé, ara pensava...
1: No ho saps?
2: Pensava... Sí, però avui ara pensava... Sí que ho sé, però ara
3: pensava... Pensava en psicòleg, en psiquiatre, sí.
1: No, que també és un clitxe. Jo mai he vist cap tombó amb un psicòleg.
2: No, és veritat.
1: Bé, àmbit del teu tema d'avui. Familiar, sexoafectiu, laboral o de consum?
2: No. Laboral i de consum, et diria. Oh, okay. Sí, perquè l'entorn és laboral. De fet, en Sergi, sobretot, ja està al cas de la confessió, però és que crec, no sé si tu estaves al cas aquell dia o, en tot cas, ho compartim amb l'audiència. I, a més, compartim aquestes interioritats del programa que sé que us agraden. Doncs érem l'altre dia a la redacció d'aquí d'ICAT i sabeu que som bastant de golafres, som de menjar, no? I l'Albert Miralles, el nostre company del Pausa, doncs ens va treure un entrepà de truita de patates. I ell va dir que no tenia tanta gana i que no se'l volia acabar i el va compartir amb uns quants de nosaltres, entre ells jo, que vaig tastar-lo. I ja sabeu, segur que ho sabeu, que l'Albert Miralles és un gran cuiner. I, de fet, sempre fa elaboracions boníssimes i ens les comparteix i ens les emporta. I sempre, mai és poc dir a un bon cuiner que és bon cuiner.
1: No, no, no. I per tant, tira, acaba amb
2: això. Vam tastar l'entrepà de truita de patates i jo, sincerament... Deu ser que tenia molta gana, però el vaig trobar molt bo. I vaig dir...
3: El vas trobar boníssim. De fet, la cara d'èxtasi de la Laia era...
2: No tant.
3: No, era de foto.
2: Vaig dir, Albert, ets tan bon cuiner. Si algun dia muntes un restaurant, avisa'm que vindré.
1: No s'ha dit mai, no, això d'això.
2: Però saps què va dir després, l'Albert? Hòstia, si aquesta truita és del Mercadona. El meu paladar aquell dia no estava fi, què voleu?
3: No.
2: Tenia molta gana.
3: No és el teu paladar.
2: Mira, coses d'aquestes que passen. Que... I a més, jo sempre dic que no s'ha d'anar a comprar als grans supermercats, no perquè diguin coses bones, sinó perquè és una... no volem que els diners vagin a aquestes mans.
3: Perdona, però si et pensaves que era una alta gastronomia.
2: Ja, és veritat.
1: És a dir, que l'humus pot ser que estigui molt ben fet, però no pertoca anar-lo adquirir.
2: Exacte,
1: era això.
2: Gràcies.
1: Vale, d'acord. Bueno, mira, doncs així ha acabat la confessió amb un consell, no?
2: Exacte.
3: Doncs mira que estava l'humus del Mercadona. Hòstia, ho compro de 3 en 3.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
5: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal!

0: Valencians, La Fúmiga, en ple any de comiat, que us canten Espremedors. Per obrir aquesta nova hora de ràdio, són les 9 i 3 minuts, som els experts d'ICAT i us despertem, encara que avui sigui festa, a tot arreu, si agafem la meitat de poblacions, a tot arreu d'aquesta meitat. Amb la Laia Vidal ha vingut igualment, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Has vist?
0: En Sergi no em sorprèn, bon dia, què tal?
2: Bon dia.
0: I la companyia dels nostres oients, ja sabeu com us podeu posar en contacte amb nosaltres.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí, a banda de les vostres cròniques musicals elaboradíssimes que hem rebut avui de concerts com el de Bad Bunny el dissabte, també de la Ludwig van a Gandesa,
2: la Gossa Sorda
0: amb concert doble divendres i dissabte, ens podeu enviar també tota mena d'històries, respondre a la pregunta del dia, avui que és el dia de l'orgull friki, i també podeu votar la cançó de les 10, la cançó que culmina cada dia el programa, la voteu vosaltres, la decidiu entre les 4 propostes que us llencen Sergi inspirat en...
3: La Famèrdida!
4: Un 25 de maig, com avui del 2018, Marcel i Júlia presentaven el seu primer disc.

En Marcel Lázaro es va donar a conèixer com a cantant i guitarrista dels Charango, formació que havia abandonat dos anys abans, l'any 2016. Va ser llavors quan, juntament amb la Júlia Rey, van marxar a viure al Brasil, d'on van crear les cançons del seu primer disc, que portava per nom Pedalant Endins. Des d'aleshores, aquest duet ha publicat tres discos i cançons com la que sentim ara mateix, Bon Viatge. Avui, per la tria de la cançó de les 10, us proposem quatre cançons de projectes diversos d'excomponents d'aquella banda anomenada Charango. La primera ja la sentiu, és dels Marcel i Júlia, i la segona és dels Arribar i Ploure.

Arribar i ploure és el tàndem musical format per l'actor Ricard Ferrer i el músic Àlex Pujols, qui va ser ex-baixista de Charango. Un duet marcat per cançons carregades de sentit de l'humor com aquesta que us proposem, Paraules d'Antes. Més projectes d'ex-components Charanguils. Guarda.

0: viatge.
1: Això que sentim és la cançó El viatge, del qui va ser teclista dels Charango, en Sergi Carbonell. El músic de Ribes de Freser és un dels excomponents de la banda que més cançons ha publicat en solitari, marcades per un paisatge sonor que s'ha anat allunyant una mica de la música festiva, la que ens tenia acostumats. I en Sergi Carbonell, que també ha vingut aquí a tocar-nos el piano, per exemple, en el concurs Maria Canals, sí, els experts. I acabarem amb l'Alguer Miquel.
2: Explica'm les llunes que has vist caure mar enllà, sobre quins cims has desplegat les ales. Digue'm com és el món que cops ens fa tan mal. Digue'm si està valent la pena el viatge. Ja sé que és l'hora que has de marxar.
1: Ja veieu que tot va molt de viatges, eh?
3: Sí. Xarango
1: els agrada viatjar,
3: sí,
1: eh? El qui va ser el cantant i la cara més recordada de la banda és segurament qui menys cançons ens ha deixat un cop va finalitzar el projecte del grup del Ripollès. Tot i això, sí que ha anat col·laborant en cançons com aquesta que l'Alguer va fer juntament amb els Pelat i Pelut, amb un títol, com diem, molt xaranguer, Camina lluny. Quatre cançons de projectes d'excomponents dels Charango. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Marcela i Júlia, amb Bon viatge, Arriba i ploure, amb Paraules d'Antes, en Sergi Carbonell, amb la cançó El viatge, o l'Alguer Miquel, que junt amb els Pelat i Pelut ens van fer aquest Caminar lluny.
4: Encara teniu una estoneta per votar. De moment guanyen els Arriba i ploure amb la seva cançó Paraules d'Antes i molt apropet a Marcela i Júlia amb el seu Bon viatge. Darrere ja queden en Sergi Carbonell i l'Alguer Miquel dels Charango. La decisió si és vostra, entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu per quina cançó volem punxar per acomiadar-nos de vosaltres com fem cada dia. Ara, un clàssic de l'Antena Dicat, enguany que celebrem els 20 anys, penseu la quantitat de vegades que hem punxat a Punk, dels Empire Weekend.

0: Escoltes ICAT.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Així sona Els Experts.
4: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix, a veure què dius.
5: Sempre parla del mateix tema.
4: Sí.
5: Una persona, la típica persona de...
4: Vale.
5: És un 10, però sempre parla del mateix tema.
4: Un moment, que te'ls tiro.
5: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
4: Espera, que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
5: Però digue-li com de què vol dir...
4: Espera, perquè digui el número.
5: Però li vols explicar què vol dir sempre?
4: M'ha
5: dit a mi, aviam, sempre o no sempre? Sempre m'ha dit una cita de cada 3.
4: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
5: Sempre, doncs no. Mira, però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, no és igual, no té res a veure.
4: Aquests jocs són així directes, ràpid. Veieu.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 9 i 13 minuts, el Tàrraco Viva tanca una nova edició, la 28a, després de reviure l'esplendor de l'època romana durant dues setmanes. Més de mig miler d'activitats que han posat al centre Roma i el perquè d'aquesta civilització i de la seva història.
6: No, al centre hi ha Tàrraco, què Roma?
4: Bueno, de fet, ara que dius això, l'emperador August, com bé saps, durant 2 o 3 anys es va instal·lar a Tàrraco, per tant, va governar l'imperi, és a dir, el món, des d'una perspectiva romanocèntrica, doncs des de la ciutat de Tarragona.
6: Primer Tàrraco, després Roma.
4: I com deia l'emperador August, a Tarragona és primavera tot l'any. Ho va dir, està inscrit en, no sé si una pedra o en un pergamí.
6: I és per això que van posar la Porta Bandera al costat.
4: Bé, ahir va culminar aquesta 28a edició del Tàrraco Viva, que a més coincideix amb la jubilació del seu director tots aquests anys, que és Caius Magí Seritjol. Des de Tarragona us ho explica l'Ariadna Escoda.
7: Després de gairebé 3 dècades impulsant el festival, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver contribuït a que la ciutadania valori més el patrimoni històric de la ciutat tarragonina, a més d'haver fet del festival un referent a escala nacional i internacional.
8: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és a tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat és forma part de la vida diària de la gent.
7: El relleu al capdavant de Tàrraco Viva l'agafarà l'historiador Julio Villar després de la jubilació de Seritjol, qui augura que el festival continuarà creixent de cara al futur.
4: Gràcies, Ariadna, des de Tarragona. I ara parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa de Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no?
5: Uh-huh.
4: És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
6: Home, rotllo té, eh?
4: Una estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby, versió dansa.
5: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
9: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano que no funciona, no? És, està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triomfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
4: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit.
5: No.
4: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
5: Lligar.
4: Bueno, lligar.
5: Amor,
4: perquè,
5: perdó.
4: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
5: La salut.
4: No, bueno, ah. La tercera...
6: Ai,
4: un dinosaure.
6: Un dinosaure,
4: perquè encara que el vulguis no el pots tenir.
6: Hòstia, no havia pensat jo. Bueno, un dinosaure depèn de que
4: no, de veritat.
5: Doncs mireu, el gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.
4: Al Teatre Victòria. I seguim aquest matí amb més música a la Maria Jaume, que ens canta la seva Mallorca Verbena Tour, suposo que amb jota, per fer referència a la cosa teutona, la cosa majòrica.
6: Absolutament, o romana.

0: Així sona Els Experts.
1: Us deixo amb la Laia aquí cantossejant.
2: Aquest tros no me'l sé fer.
1: Sí, espera, sí.
3: Mare de Déu, tu.
1: Mentre arribes...
2: Riuen.
4: Núvols passatgers.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: uns segons i seran un quart i cinc de deu. Hem parlat fort dels docents en vaga al Principat de Catalunya en les últimes setmanes i de les seves reivindicacions, però avui ens volem fixar en el col·lectiu de mestres i professors i professores del País Valencià, que també, Laia, a xarxes socials han mogut bastant, han causat bastant impacte, i algun oient dels nostres també ens ha enviat alguna foto manifestant-se al País Valencià, perquè tenim molts oients docents. Doncs els valencians estan protagonitzant una de les vagues més importants del sector ja a nivell històric, que és el que no ha passat, ara diguem-ho tu bé, a Catalunya, que es feia vaga, vaja, seguida, per així dir-ho, no?
1: Exacte, i de fet aquí es va publicar en calendaris en què sortien les diferents vagues a diferents comarques i hi havia molta gent posant el crit al cel, 8 dies de vaga, 9 dies de vaga, quan no era tal, perquè estaven repartits pel territori. Allà, sí, allà arrenca avui la tercera setmana de vaga indefinida, que es diu aviat, amb el que hauria de ser un nou intent de reprendre les negociacions, després que la setmana passada, recordem-ho, la consellera Carmen Ortiz es va aixecar de la taula de negociació perquè els sindicats no van acceptar, sobretot el fet de desconvocar la vaga al moment que es posava a negociar. Dius, home, ells van dir-li, saps què passa? Que és el nostre únic element de pressió. Es diu vaga. Si desconvoco i em poso a negociar,
2: no
1: se m'ha acabat totes les eines que tenia.
0: I és vaga d'aquelles que cramen alguns pares, que em sembla molt bé que els professors facin vaga sempre i quan no deixin sense classe els meus fills i que si no, no s'han d'estacionar-los?
1: No,
0: o
1: no,
0: és vaga,
1: no,
0: vaga?
1: És vaga, vaga.
0: Sí, de no treballar.
1: No, és clar, vaga indefinida.
2: Sí, però les famílies s'hi han sumat, perquè l'altre dia, per exemple, veiem famílies manifestant-se al costat dels seus docents.
1: És el que us vam explicar, és a dir, en aquest context hi ha hagut diverses coses, Uns 200 equips directius dimitint en bloc, que això es diu ràpid, però és bastant fort, tot plegat en protesta també per aquesta situació que s'ha enquistat una mica. Mestres i professorat van ser la setmana passada a una manifestació, 30.000 persones del centre de València en defensa de l'educació pública, i això que deies tu, Sergi, no només mestres i personal docent, sinó també alumnat, famílies, van sortir al carrer tots tenyits de verd, que seria com el groc que hem vist al Principat, al País Valencià és el verd, per mostrar el seu descontentament amb aquestes condicions laborals, no només les condicions laborals, però també del sector de l'ensenyament al País Valencià. Denuncien, com us deia, condicions laborals, però també mancances en infraestructures i en personal. És a dir, una cosa que se sap entre els col·lectius de professorat d'aquí és que al País Valencià els edificis cauen a trossos, estan en unes situacions de falta de manteniment brutals. Però és que, a més, ja hi ha una situació endèmica de no cobertura de baixes. És a dir, aquí almenys poden trigar menys, però hi ha un sistema més o menys de cobertura de baixes de
2: allà
1: professorat.
2: No.
1: Allà no. Allà es poden tirar mesos sense el professor de matemàtiques perquè, senzillament, doncs, l'administració ha decidit no cobrir aquella baixa. S'han normalitzat també les baixes contínues per salut mental entre el professorat i es critica en general una desatenció del govern valencià, que recordem-ho que és a mans de PP i Vox, davant de l'educació pública en general. A
2: més, això m'ha sorprès, que el PP i Vox no apostin per l'educació pública.
1: Que sí, una novetat. En tot cas, a tot això cal sumar-hi almenys preu del model lingüístic, sempre en detriment del valencià, com a recordeu aquella normativa que va aixecar Polseguera també fa uns mesos, de prohibir els autors catalans en les lectures dels instituts.
2: Tot per això sí que s'hi van posar. Per arreglar les infraestructures, no, però per prohibir autors catalans en les lectures dels instituts, això
1: aquest
2: sí.
1: Aquest és el tema, és a dir, a més la nota en falta de recursos quan és un govern que s'ha pujat els salaris de manera manifesta i també els càrrecs intermitjos. Per tant, al final són moltes les qüestions a reivindicar i diguem que això ha fet la gota que ha fet vessar el vas i tenim els docents del País Valencià en peu de guerra, que duri molta força a les seves reivindicacions perquè al final l'educació pública hauria de ser una prioritat en qualsevol govern, no?
2: Doncs sí.
0: Les 9:23, així queda el tema, suposo que estarem més que expectants.
1: Totalment.
0: Perquè és vaga indefinida,
1: Indefinida, ja és la tercera setmana la que arrenca avui.
0: Doncs els propers dies anirem parlant i sobretot els docents valencians, que com a mínim un parell ens heu escrit al WhatsApp, que escolteu el programa, digueu-nos com engegarà aquesta vaga indefinida. Aquí seguim amb més música, perquè és el nostre negociat. Per despertar-vos us triem artistes com l'Alex Warren, que ens canta el seu Fever Dream.

0: Escolta, Zicat.
1: Que avui és la nit de Sant Joan.
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No pot anar, això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Arriba la 18a edició del Big Cat, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
8: Així sona Els Experts.
9: Fa temps que he de comprar, bueno, no és per mi, és a dir, per una entitat on soc, hem de comprar o hauríem de tenir, o ens aniria molt bé de tenir un datàfon perquè la gent pogués pagar amb targeta. I ja vaig haver de donar un consell que no donaria mai, que és compreu el datàfon a Amazon.
10: Però
9: que parlava de la Casitos ahir al súper.
11: Sí,
9: vaig entrar al súper.
11: Perdó,
9: és que em faltaven llimones, estava molt refredada, no en tenia i no tinc, a la cooperativa no hi podia anar.
11: Quina vergonya, Laia, tu al súper.
9: I vaig comprar llimones.
11: A sobre.
12: Oh, no pot ser!
9: No m'agraden ni les castanyes,
12: no,
9: ni els panellets, ni el vi d'aquest, ni la ratafia.
11: Ni
9: el moniato.
12: Però què dius?
8: Mare meva. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: pensar ni lo que he dicho.
1: Rock and roll dels Catarres, que ens acompanyen fins a dos quarts. Són dos quarts de deu, per tant, moment de despertar-vos també ben actualitzats. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 25 de maig?
2: Doncs que avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de la UDF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar-ne a distància. A Barcelona, la compravenda d'edificis sencers a la ciutat va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus, ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. D'altra banda, el govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200 personal d'atenció educativa i administratius per al curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. La xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen els sindicats, que dimecres tornen a la vaga. En plana internacional, els Estats Units asseguren que un pacte amb l'Iran encara és possible avui, però repeteixen que no es precipitaran a tancar un mal acord. Per cert, que aquest cap de setmana el fill de Donald Trump, és a dir, Donald Trump Jr., es va casar a les Bahames i Donald Trump ja va avisar que no hi aniria perquè assegurava que estaven en un moment important amb l'Iran. I acabo explicant-vos que les al·lèrgies alimentàries es poden superar. Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per a nens com per a adults.
1: Ara passen 2 minuts a 2 quarts. Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu que l'operadora mòbil dels Estats Units, Radiant Mobile, que és una operadora que es presenta com a cristiana, diu que per 26 euros al mes t'ofereix un servei de filtratge de continguts. Es veu que l'operadora bloqueja automàticament allò que considera contingut nociu, per tant, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, pornografia, terrorisme o satanisme, però, en canvi, sí que permet veure continguts religiosos com vides de sants. Bàsicament, és un telèfon que censura i que es promocionen doncs, dient que són la primera operadora mòbil cristiana, la primera que protegeix la teva família a nivell de xarxes abans que el contingut nociu arribi al teu dispositiu.
1: El titular d'esports a aquesta hora...
2: Doncs ahir el Barça femení va celebrar amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo, la quarta de la seva història. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i el cos tècnic i d'alguns dirigents com ara Rafa Juste o Joan Laporta. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarcava que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip.
1: I el temps que farà avui, dilluns?
2: Doncs continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país, tot i que durant la tarda sí que podran sorgir algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, difícilment que acabaran donant alguns ruixats.
1: I seguim el matí d'avui. En general, això sí, tindrem caloreta, per tant, dia per celebrar. El seguim amb el Siderland, que ens canten el seu tututururu, que està escalant posicions, Laia, a les escoles, perquè encara que es faci vagues...
3: Per les festes de final de curs,
1: perillen les festes de final de curs o no, perquè són en horari lectiu?
3: S'han de situar... No, no, s'han de situar en dies de no vaga. Això és per descomptat.
1: I si no, no es fan, i tampoc passa res, oi?
3: I tampoc passa res.
1: Doncs queda-vos amb el tututururu, doncs el punxem nosaltres mateixos. Boa.

0: Les 9 i 36 minuts, oients, parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció, de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 als meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una teranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
1: Hi ha una mica sobre... Miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
0: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
2: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat en què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. I els meus personatges en aquest sentit són fills del seu temps. I així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes. I en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana. I és això el pinyol que em preocupa. Quants matins et
0: dic pensant en tu? Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista.
1: Amb quin
0: noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
1: ella.
0: Bueno,
1: clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, ja més indestriable.
0: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
1: Clar.
0: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
1: Ah, sí?
0: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
1: D'acord.
0: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges i com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres quan parlaves de Jartelis.
1: Deia es llenegar, jo.
0: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xurrada sobre Rodoreda que no ha entès del tot.
2: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessel·lant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall deformat que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament ara el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
3: Sé que la Martina, si se n'adona, em matarà, però jo vull tornar-te a veure. Tant demà.
2: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
0: Felicitats a l'oient Jordi, que ha guanyat aquest llibre al miniquiz. Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra. Encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
1: Caram.
0: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi. Que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys a la llengua catalana.
1: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
2: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Perquè un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees, i com fas això si la forja no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment. La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuós i tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
4: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
5: Vull veure't riure.
0: Tres quarts en punt, tres quarts a deu, moment de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies per anar-vos col·locant avui, que és dilluns, bolos guapos, en el que queda, bé, en tota la setmana. Amb l'Anna, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres, a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, s'emmarca dins de l'Empremtes i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades.
5: No n'hi ha per tant.
1: Comboi
6: van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes, la banda va anunciar que faria tres esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Lecoq a Barcelona.

cantant de la Bisbal va publicar el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laut de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. Entre siluetes, pas difós, dilate lentament. Nua és la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte, I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

La banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

0: aburre pronto de todo y gente que...
1: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert d'Amazoni a l'Ítaca. Aquest divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Amazoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

0: Divendres a Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.
1: Jo t'estava esperant, cau aquesta pluja i ja torno a estar a dalt. Tu, de cop has marxat, dona'm una pista i et vinc a trobar.
0: Aquest divendres el Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no

0: Aquest cap de setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Maraster.
1: 8 minutets perquè siguin les 10, encarrilem la recta final del programa, com sempre, sentint alguns dels millors àudios que hem rebut al llarg de la jornada. Avui que celebràvem amb vosaltres el Dia de l'Orgull Friki i ens comentàveu el significat de friquisme per vosaltres. Però abans, companyes, preu atenció, l'última crítica que hem rebut sobre el concert de la Gossa Sorda, dels dos concerts, en aquest cas de dos nens, en aquest cas crítica negativa, però no pel concert, sinó cara al seu pare. Ens envien un àudio per criticar-li el seu comportament durant el concert i deixar-lo al seu pare, en Mario, en ridícul davant de tot Catalunya. Sentim-los.
2: Hem anat al concert de la Gossa Sorda i estem una mica enfadats amb el Mario perquè no va agafar dos cerveses, anaven que tots els diners recol·lectats anaven a Palestina. Tampoc ens va comprar una samarreta de mai més que servia per... crec que posar a la presó al Mason, val?
3: Sí, això.
2: I això, però van treure una persona perquè va tirar dos petardos i va haver-hi gent que va fer un castell.
3: Ai, sí.
2: I hi havia diables que anaven a foc allà, i això.
4: Què?
3: Bueno, fins demà.
2: Som el Rasmus i l'Enzo.
5: Jo m'enorgulleixo de dir que sóc l'oient oficial gamer dels experts. També voldria dir que la paraula gamer ha canviat molt al llarg del temps, en què abans doncs, eres alguna persona que entenia de jocs, que tenies ganes de llegir el manual d'instruccions, que sabies jugar, que t'adaptaves ràpid, i ara un gamer és algú que juga al FIFA durant 8 hores i a sobre no para d'insultar una pantalla.
6: Sí.

0: celebrant aquest dia assolellat amb la Ricoberta Bandini. Avui és dilluns 25 de maig, gràcies a qui ara s'incorpori, però ja s'acaba el programa, el brindis a la Ricoberta Bandini, que ens porta a sentir el recull del millor del dia. Els nostres dies acaben molt aviat, Sergi.
1: Avui hem començat aquest programa estrany en el que mig país feia festa amb una mica de marro.
0: Les 7:42, Laia, anem a l'hort.
2: Sí, doncs sí.
1: Doncs sí, hem anat a l'hort, però en el sentit més agrícola del terme. Sí. Ella només aniria a l'hort amb el Xavi Sarrià.
3: Vam poder repassar tota la discografia de la gossa i en aquest cas Laia va sortir Xavi Sarrià a l'escenari.
2: Oh!
3: Va sortir jo no a l'escenari.
2: Oh!
3: Va ser un jono...
4: Bueno, vale, vale.
3: I va ser dels
4: és
3: millors moments de la nit.
1: I també aniria a l'hort, crec, la Laia amb el Pep Guardiola, que, clar, ha plegat d'entrar en el City.
0: Alguna paraula cap al Pep Guardiola, Laia?
2: Ai, que tornis a Catalunya, que t'estimem. Ai, ai, ai, ai. De, saps que col·labora amb moltíssimes causes molt justes? Tant de bo tots els rics, com ell, fessin el que fa ell.
5: I punt!
0: Té jet privat, el Guardiola?
2: No ho sé, si ho té, és un error, que tothom es pot equivocar. Tu t'equivoques, noi!
1: En Roger, mentrestant, ens ha parlat d'una novel·la.
0: Un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies.
6: Ui, això és un lío.
1: Jo no he encertat ni una mentre parlàvem de castells.
0: Hi ha un altre patrimoni de la humanitat, que és el conjunt arquitectònic de Tàrraco. Aquí no hi tenen, es veu que no han fet esment al respecte.
2: Bueno, igual,
1: però és que això ja és territori xiquets, no, suposo?
6: No!
0: Quins, bueno, fan quatre colles, naltros, vull dir això de xiquets.
1: Ai, xiquets, vull dir les joves de Tarragona.
6: Espera, no! No!
0: Les joves, no? Joves la és jove. De Valls, sí, sí.
1: Hosti, se'm bé, fotre la pitjor lío. Exacte, jo a les sardanes. I per acabar, reteniu aquesta adreça electrònica tan fàcil de retenir, a més a més.
2: josepmoragas.github.io
1: Bueno, i l'hem aturat aquí perquè ja...
2: Jo us he dit que no era una bona idea, però que em pregunteu coses que no toca, doncs ja està.
1: Però mirem quina que acabem avui. Avui t'agrada la cançó amb la que diem adéu. A
2: les 4 és.
1: Paraules.
2: Ah, per les dantes.
1: D'arribar i ploure.
0: Avui cançons d'ex-xarangos, era?
1: Exacte.
0: Sí, sí, quin ex-xarango hi ha aquí?
1: Doncs aquí hi havia l'ex-baixista.
2: L'Àlex
1: Pérez.
0: Acompanyat d'un actor que t'agrada molt.
2: Sí, home, sí, Ferrer.
0: Que també canta. Gràcies, oients, per ser-hi. Ens quedem amb la cançó Paraules dantes. Feu-ho servir com a exemple de paraules que ja podeu enterrar, sisplau. Laia, Anna, Sergi, oients, Marimí.
2: Adéu, Roger, fins demà.
0: Fins demà a les 6, adéu.
1: Demà a tots, eh?

tal? Les 10 i 3 minuts, tot va tirant. I així engeguem aquesta setmana dilluns, 25 de maig, amb la Jules i també amb Bruno Mars.

Obvious, de les novetats que han arribat aquest mes de maig en mans de Chris Brown i en col·laboració amb Bryson Tyler. Tenim més cançons per aquest dilluns i ara hi posem a Sara Larsson.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Escolta, Zicat.
3: Hey, yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri. Amb esta cara calendari, look de presidiari. Tornem a l'art, we're back, s'ha acabat la party. Canvi de govern, caos des escenaris. Costera amunt, ben caputs i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, soc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

Celebrant la vida també amb el trio de València. Aquí teníem els Cactus. Seguim punxant en aquest dilluns també amb la proposta de Sodi, On amagar-se.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT.
1: A ICAT.

Cançons a olor d'estiu, i aquí teníem un altre del màgic repertori de Diplo, Don't Forget My Love, al costat de Miguel. Avui 34 minuts i seguim posant més cançons aquest dilluns 25 de maig amb Will XO.

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
2: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
1: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
2: Consulta el programa a firaviva.cat.
1: T'hi esperem.
3: Escolta, Zicat.

0: reserva també de l'11 al 14 de juny per gaudir del Festival Monocicle. Nosaltres t'hi convidem. Pots aconseguir un abonament doble més un àpat al restaurant La Nova Premsa entrant al web o a l'abdicat.
1: ¡Qué maravilloso!

l'artista més internacional de casa nostra que ha revolucionat també l'escena urbana amb cançons com aquesta, Un coro i ja. 11 i 9 minuts, moment també per rebre els 30 UFAM. Som la família.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig, al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclàssics.cat.
5: Escoltes ICAT.

Celebrem així la primera cançó en català de Rigoberta Bandini en aquest matí de sol intens. Temperatures amunt, també amb Jade.

trajecte final del mes de maig amb cançons que sonen així de bé amb Ray, Scan, amb Bones i també amb propostes fetes a casa com amb Danny Six Easy Kid.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: La cambiera la veïna va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

Guitarrica de la Fuente, que encapçala també el cartell del Vida Festival, que es farà del 2 al 4 de juliol. I ara sonen ses campanes, com sempre, ho fem amb Maria Jaume.

0: Cançons que conviden a somiar desperts, com aquesta de la Júlia Blum, que arriba per aquí, Pol Bordas, el seu socorrista.
1: No me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat, amb Aran Mazuke.

Estem convençuts que serà també una de les més punxades d'aquest estiu i no podia ser en mans d'una altra persona. Calvin Harris, la veu de Jassy. En 9 minuts arribem al migdia d'aquest dilluns, 25 de maig, també ballant a ritme d'aquest parell de Barcelona. Són Palma.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui posant la mirada al Festival de Canes. Aquest cap de setmana s'han entregat els guardons del festival i la Palma d'Or ha estat per...
2: This year's Palm d'Or, it is Christian Mungiu's Fjord.
0: Fjord del romanès Christian Mungiu, una pel·lícula que parla de la immigració i el rebuig cultural i que està protagonitzada per Renat Reinsve i Sebastian Stan.
3: Narra la història d'una família romanesa noruega extremadament religiosa que se'n va viure a un poblet en un fiord. Tot i les diferències socioculturals, acaben fent amistats amb altres famílies del poble. Fins que un dia el poble comença a desconfiar de l'educació tradicional dels pares quan la filla adolescent del matrimoni apareix amb blaus per tot el cos. Està previst que s'estreni el 19 d'agost a casa nostra.
0: Els altres noms destacats del Festival de Canes són Javier Ambrosi, Javier Calvo, els Javis, guanyadors del Premi en Millor Direcció per La Bola Negra.
4: Soldadito español, soldadito valiente.
3: Basada en una obra inacabada de Federico García Lorca, la pel·lícula dels Javis narra la vida de tres homes i reivindica viure l'homosexualitat en plena llibertat. Està protagonitzada per Guita Rica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz i Lola Dueñas. S'estrenarà el 2 d'octubre.
0: I a més dels Javis, el Premi a Millor Direcció també se l'han portat Pavel Pavlikovski per Fatherland. El Festival de Canes dona el tret de sortida a la temporada de premis cinematogràfics que acabarà com sempre, als Oscars al mes de març.
3: I de Canes passem a les estrenes de sèries de la setmana, molt marcada per les trames d'espionatge. Comencem per Spider-Man Noir de Prime Video.
5: Have you seen it out there? The city's a mess.
3: Nicolas Cage fa de Spider-Man en aquest serial ambientat en la Nova York dels anys 30 del segle passat. Al més pur estil cinema negre, l'Home Aranya passa de ser un superheroi a ser un detectiu privat que ha de lluitar contra els gàngsters. Hi trobareu un to adult, humor àcid i important. Està desvinculada de l'univers cinematogràfic de Marvel, així que la podreu veure sense haver vist res més abans. S'estrena, per cert, dimecres.
0: I també d'espies va la sèrie britànica Servicio Secreto, que arriba aquesta setmana a Movistar Plus.
6: Okay. You're running an op against the chief of Russian intelligence.
0: Segueix un oficial superior de l'MI6 que descobreix que un polític britànic que de fet aspira a ser primer ministre podria ser també un espia rus. Està protagonitzada per Gemma Arterton.
3: I a Apple TV s'estrena la nord-americana Ciudad de las Estrellas.
7: Get dressed. You're coming with us.
8: Please.
3: Narra una història alternativa de l'arribada de l'home a la Lluna. Aquí, els primers van ser els soviètics. La història s'explica des de l'altra banda del taló d'acer i segueix els passos dels astronautes, els enginyers i els espies de la Unió Soviètica responsables d'aconseguir la fita.
0: I acabem el rapes de sèries amb l'il·lustrador Zero Calcare, que torna a Netflix amb Por Cuatro Perras.
9: Oh, ma di chi cazzo se stiamo a fare unione, Leda? E Leda?
0: Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, la sèrie ens situa en una crisi d'amistat entre Zero i el seu amic Armadillo després de la fallida econòmica del bar que tenen conjuntament.
3: I acabem amb música, i més concretament amb grups emergents, perquè ja coneixem els 30 artistes seleccionats pel concurs Sona Nou d'aquest any.
10: Les 12 del matí.
0: Entre els seleccionats hi ha grups com Enric, Aulet i l'Abril, que sentim de fons.
3: Els podeu escoltar tots al podcast del programa Sona Nou d'aquest dissabte passat, que trobareu ja a la web i l'app d'ICAT.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
11: Escoltes ICAT.

Queen 92, fent aquest dilluns festiu el millor dia de la setmana. Bombasso, d'optimisme aquest best day. El tema que ens serveix per seguir despatxant bona música i acompanyant-te des d'ICAT, des de la ràdio. Avui especialment si tens el cap de setmana llarg i equipats amb bones propostes i ben disfrutables, com aquesta en mans de Mama Duixa.

Kat Barnes, demostrant la seva elegància i llançant durant aquests últims mesos una col·lecció de cançons estupendes i amb molt de gust, com aquesta Lavender. I això continua amb Petit Ibèric, el grup de Pol Cruzella, fent bandera del ritme més blacky funky fet a casa nostra amb Bruixa.

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, aïcat. Aïcat.
2: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. Aïcat. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
4: Sí,
3: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
5: Fatal,
3: i ens ha enviat un Excel. Mira,
5: no.
3: Amb un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Vinga, que no s'ha de que és dilluns. Bon xut, l'energia, el que ens arriba des de Noruega amb el ritme de pausa. De mala manera s'enganxa aquest tema magnètic.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I a la recerca de luxes i capritxos. Així sona aquesta cançó Richmond, de Meghan Trainor.

pinta i quin goig, agafant les noves de Tom Pelau i el Comboi, de les bandes més en forma del moment i de les que podreu veure descarregant el seu directe el proper 19 de juny al Festival Ítaca, a l'Estartit. Vam estar aquí a ICAT amb la poesia musical ara de Gavina MP3.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues hores al programa i poder punxar el que ens doni la gana al Love.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
2: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que hi fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
0: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
4: Escoltes, ICAT.

ritmes efervescents que aporten vitamines a l'escena musical del país. La Gigi Rose amb una pulsió amb la que agafa de nou impuls i que l'empeny a seguir endavant. 7 minuts i seran la 1 del migdia. Feu ara volar la imaginació amb els somnis que ha fet realitat el Somiatrites i un rajola.

ICAT, la ràdio inquieta.

Ritmes ballables i festius amb Saxeni pujant la seva creativitat amb persiana baixada i ben amunt, que continua la cosa amb l'exclusiva cançó de Lady Gaga i Doce.

0: Escolta, Zicat.
1: Tranquil!

Oh yeah, dia i de Kishi, amb les seves encombinades, donant una volta a l'original de Shakira, el Hips Don't Lie. Deixa van a portar-te una de les noves i més elegants cançons del rapper Chris Patrick, aquesta Aliup.

0: Joan.
1: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
0: No pots anar denunciant públicament aquí, doni la gana, i a més sense proves.
2: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
3: Què li has fet a la meva filla?
4: No, que no pot pagar això.
2: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
8: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
9: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar,

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i

0: ascendint aquest cop pel batec boom-bap d'aquests xecs amb la bona sintonia de Potjor i Lluc.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I a punt, la cançó amb la que ens va conquerir ja fa unes temporades, Niles Barclay, el seu tema de bogeria, el Crazy.

Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria que està Gisits, el DJ de Nova York, comentant l'electrònica més contundent del moment amb la veu de Chelo Plank. I ben motivats que seguim compartint el celebrat K-pop de les Ketzai. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

Beat Zucchini. Beat Zucchini.

0: 1:39 minuts. Aquí teníem la nova música renovada i estimulant de la Jules, Tot va tirant.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I el dilluns, doncs, que va fent el seu camí amb el ritme de Joe Balance i Bray, dels atractius que tindrem aquest any al Primavera Sound.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

Lex Coers, què li saia? Amb simpatia pels afrobeats, descobrint de nous sons amb Coco Sherry Coco. I ens trobes ara amb Withy MC, portant la seva cultura africana a l'escenari mundial amb temes com aquest Take My Mind.

entre dubtes i incerteses. Sí, sona persona, l'aventura musical del músic Pau Garcia. I anem rematant aquesta hora amb dues de les veus més rellevants al panorama internacional. Daylay, Zara Larsson, amb el glamour i elegància d'aquest xitir.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dilluns, dia 25 de maig. És festa a Barcelona i a bona part de l'àrea metropolitana, però aquí ens trobem un dia més amb ànims de conversa amb una persona a qui admirem. Avui, algú que porta dècades navegant entre paraules i fent-les servir per generar coses que li agraden. Contes, novel·les, seccions radiofòniques, articles en revistes i diaris, i també mots encreuats. La qüestió lúdico-lingüística és aquí a l'ordre del dia avui, a pausa. Té nova novel·la, la divertidíssima El malentès, una espècie de vodevil literari que toca una quantitat ingent de temes profunds, perquè ja sabeu que des de la comèdia sempre es pot explicar el món gairebé millor que des del drama. Jo diria que segur que sí, que segur que millor que des del drama. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Avui, anagrames, jocs en el sentit més ampli del terme, i una curiositat, que és el que fa que ens interessi aquesta persona, que de fet ho estava pensant, i nosaltres entrevistem gent que té curiositat per la vida,
1: sí,
0: habitualment, no?
1: És que sense curiositat per la vida, què fas?
0: És veritat, és veritat. En fi, que ens hi posem, que ja va sent hora.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: Ah, i per cert, avui dilluns dediquem el programa a tothom qui, per cosa de la festa aquesta de la segona Pasqua, ha vist modificats els seus horaris en, per exemple, trens de la Generalitat de Catalunya.
1: Per exemple.
0: És un exemple que poso aquí sobre la taula. Algú ho haurà viscut. Benvingut tothom a pausa, que té aquestes bones idees.

0: La persona que ocupa avui, dilluns, el sofà de convidats és ni més ni menys que el senyor Màrius Serra. Màrius, bon dia, estimat, com estàs?
1: Bon dia i bona hora. Encantat de ser aquí amb altres.
0: A més, gràcies per venir avui, que és un dia que el personal... Tu vius a Barcelona, vius
1: sí.
0: A Horta.
1: Sí, jo visc a Horta, que no és ben bé Barcelona, saps? Vull dir que... Perquè som així, de repatanis, però sí, és Barcelona.
2: Vius a Horta. Això no l'acabo d'entendre.
0: Tens festa, vaja, a priori.
2: Que és segona Pasqua?
0: Segona Pasqua.
1: Però què va Pasqua fer... Granada, Pasqua Florida...
2: Sí. Clar, però què va fer Cristo, que només ho fa a Barcelona? Però, clar, no ho acabo d'entendre. A Granollers ja no...
1: Clar, hi ha llocs on no, el tema aquest prefereixen celebrar la festa major.
0: Sí.
1: Seva.
2: Que també està bé.
1: Ara.
0: Sí, sí. En fi, el Màrius, jo no vull començar l'entrevista com posant sobre la taula, posant en evidència que els anys van passant. Però com que és una obvietat que els anys van passant, és una cosa biològica, pura,
1: sí, sí,
0: saps?
1: Sí, sí. L'única certesa.
0: Sí, sí, sí. El 2027, Màrius, serà l'any del 40è aniversari com a escriptor publicat
1: sí.
0: Vaja, de la teva carrera, perquè el 87 vas debutar amb Línia, es deia?
1: Sí.
0: Línia,
1: sí.
0: En el camp de la narrativa breu. Des de llavors que el Màrius l'hem llegit amb més d'una tessitura literària, podríem dir, en la novel·la més ambiciosa, com la que ens ocupa avui, també en la novel·la ludocriminal, així, molt de joc i tot cap endavant, i una escriptura com més, no sé si automàtica, però més divertida, que passa millor. En la literatura infantil i juvenil, la Lish, que m'agrada molt dir-li Lish a mi, n'has fet uns quants i molts. També en la traducció, en el camp de la traducció, en aquest cas sobretot de l'anglès, perquè tu vas fer filologia anglesa.
1: Sí.
0: Seva és també la versió del 2020 del Tirant lo Blanc. Cuidado, aquí, cuidado, eh? No sé què diria Martorell del cuidado. En fi, que no acabaríem mai, i com que Màrius és, com nosaltres, algú de moltes paraules, ens hi posem. Hem de parlar, per començar l'entrevista, Màrius, de forma col·loquial o un estàndard com de cares al pagès, avui? Què fem?
1: Jo crec que podem parlar col·loquialment, fins i tot amb el punt volat aquest al mig, eh? Vull dir que...
0: Ens encanta marcar-lo, eh?
1: Avanti. Volat. Sí, col·loquial,
0: exacte.
1: Sí, sí.
0: Hem de parlar en... Tu ets barceloní?
1: Sí, un barceloní estrany, en el sentit que... Mon pare era de la Segarra, de Sant Guim de Freixenet, ma mare de Vilanova i la Geltrú, i llavors ens van trobar a Nou Barris, i jo vaig créixer a Nou Barris, de família catalanoparlant, però envoltada de gent de normalment de Múrcia o d'Andalusia.
0: Tu tens aquell català, saps quan de sobte l'arxiu de TV3 llança un vídeo, no ho sé, per Sant Jordi, rememorant un Sant Jordi, Rambla de Catalunya, o a les Rambles de Barcelona, amb gent parlant un català exquisit, malgrat ser de Barcelona.
1: Aquest és bonic, aquest.
0: Doncs a tu et passa això, tu podries formar part d'aquell català barceloní que es va perdent?
1: Clar, no ho sé, jo estic molt estandarditzat, en el sentit que... el meu català era el genuí de casa, però després em vaig ocupar jo d'intentar recollir el que no m'havien ensenyat, perquè jo no vaig rebre ni un minut de classe en català.
0: Ja.
1: Mai. La meva generació, allà al Salesians d'Horta, va ser l'última. Els que tenien un any menys que jo, per exemple, un noi que sembla una mica més vell que jo, però és més jove, es diu Jordi Basté,
0: sí.
1: Anava a la classe del darrere.
0: És més jove que tu, Basté.
1: El Basté té un any menys. Sí, no? Que no ho sembla?
0: No.
1: Ara que no ens sent.
0: Absolut.
1: Doncs ells van començar a tenir una hora de català a la setmana, allà a Salesians d'Horta, s'hi van posar tard, diguem, a la qüestió catalana.
0: Tu no, eh?
1: Jo no, i aleshores, clar, la part genuïna, i a part sóc molt esponja, i m'agrada molt allò parar a orella allà on vaig i agafar d'aquí i d'allà. Vull dir, no sé quin és el meu accent.
0: Dir-te també que tenies vincle amb la Segarra, no? Com deies, fa un moment.
1: Sí.
0: Llavors, és fàcil que el Màrius, de tant en tant, se li escapi... Vaja, l'accent el moduli cap una banda cap una altra. Hi heus aquí un document històric que he caçat al vol gràcies a Albert Murillo,
1: hombre,
0: ídol de recuperar i sobretot de preservar la memòria radiofònica d'aquest país. Ho fa tot sovint al seu espaisonant.cat. Aneu a espaisonant perquè és un web increïble, una feina absolutament descomunal que fa l'Albert cada dia, recuperant cintes de persones que són més o menys rellevants en la cultura, en el món radiofònic. I tinc un document... Màrius, i m'ho hauràs d'explicar.
1: Sí.
0: És Sílvia Coppolo. No sé en quin programa, aquí sí que m'he perdut, no sé on és.
1: Si és el que jo em sembla,
0: sí,
1: és un dia de Sant Jordi fent de reportera per la Rambla.
0: És un dia de Sant Jordi en què tu presentaves llibre,
1: i
0: hi havia un personatge que es deia Pau Riba, Pau, un petó, que també presentava llibre. Tu eres molt fan de Pau Riba i encara
1: molt,
0: ho ets.
1: Molt.
0: Però no el coneixies personalment encara.
1: No, jo havia anat a concert seu, sí. I el més a prop que havia estat d'ell era la universitat, que el van convocar a fer una festa al Pati de Lletres, sí. I van vindre amb el Toti. Era quan vam fer l'Amarga Crisi, sí. I van vindre el Toti i ell a tocar, i érem 15 o 20, eh? I estàvem allà emocionats, però no, jo no havia parlat mai amb ell fins
0: doncs,
1: aquell dia.
0: Doncs fins aquest dia. Ara ho sentireu, el document el tenim, és a Màrius Serra coneixent a Pau Riba i de nervis se'n va cap al Lleidatà. Vosaltres fixeu-vos en això.
3: El Màrius Serra, quan ha fet aquest llibre, s'ha passat bomba, oi que sí, Màrius?
4: Sí, bomba, realment.
3: Us coneixíeu vosaltres?
4: No. Bé, Pau jo Riba, el coneixia amb ell, ell a mi no.
3: Màrius Serra, Màrius Serra, Pau Riba. Espera que et donen la mà un moment, ara.
5: Llàstima ara... que no hi hagi imatge, no?
3: Exacte. Sí, no? Sí, penses que farem després quan vinguin a fer fotos?
4: Un flash,
3: tornarem,
4: un
3: no? Flash. Ho tornem a repetir la presentació, allò per la posteritat. Màrius, què és el reeiximent?
4: Bé, el reeiximent és un terme absolutament inventat, en el qual, doncs, teòricament es parla d'un final de segle XX, des d'una perspectiva d'un segle XXIII, des d'una perspectiva d'un historiador. Aleshores,
1: un historiador. No, no, és que no, allò no em reconec, saps, allò?
0: Què et va passar?
1: Quan vaig sentir...
2: Quina edat tenies?
1: Nervis.
2: Veu...
1: 24 anys.
2: T'ha canviat la veu, eh?
1: Sí, home.
2: Sí, et veig més veu de nen, que fort.
1: Fa 39 anys d'això.
0: Se't veia o se't notava?
1: Jo crec que era de l'atenció a veure, d'entrada, era el meu primer llibre, jo també sortia a fer d'autor i venia ja un micròfon de Catalunya Ràdio, etcètera, ja té aquest punt d'atenció, però a més va i em diu, que us coneixeu amb aquest? I era el Pau Riba!
0: Es planta el Pau Riba davant.
1: I aleshores jo crec que, saps allò dels esfínters que s'apreten? Doncs també em va passar alguna cosa aquí a la glotis i vaig ser, sí.
0: Tu recordes la sensació de passar-t'ho malament de nervis? D'aquell dia?
1: Malament no.
0: No.
1: D'estar una mica extasiat, una mica fora de... recordo que jo feia una cosa quan em posava nerviós, d'això sí que me'n recordo els primers cops que parlava en públic, de vegades sí que tendia això, a tancar més, historiador, no sé què, canviar l'accent, però sobretot els dits dels peus, que no em veia ningú, de vegades se m'enrampaven. O sigui, els nervis se'm posaven als dits dels peus. I aquell dia ho recordo, això està a la Rambla dret i... Pau Riba, saps com? I picar a terra per veure si la cosa... En fi, però sí, home.
0: No, cadascú
1: gran moment,
0: somatitza les coses per on... Per
1: quan el Murillo va recuperar, i és que vaig flipar mandarines perquè sí, ho recordava, sí, sí. Però esclar...
0: Que per cert, a Murillo li passes unes quantes cintes?
1: Sí, ell em va demanar, com fa molta gent, si sí. Jo tenia cintes, clar, jo cintes tenia, entre altres coses, perquè quan comences o treus llibres i això en aquella època es gravava en caset,
0: clar.
1: O algun amic l'emissora t'ho donava. Anaves i et donava l'entrevista, no? Com una petita obsequi, no?
2: Com que passara un enllaç.
1: Sí, com que et passa el
0: sí.
1: És això.
0: La diferència aquesta d'un enllaç és molt fàcil.
1: Bé,
0: perquè ja ho, puja, ja ho penges al web i tal, però... Fer l'esforç que el tècnic... Això,
1: ho feia el tècnic, sí.
0: Sí, el tècnic feia el
1: tècnic. Llavors, quan sorties, ja tenien les cintes amb el logo, sí. Diguem, posades, i jo tenia una caixa plena, però ni me'n recordava, i després altres coses que et grava, doncs, ta mare, o la nòvia, o qui sigui des de casa, posant, que sortiré avui, perquè era en directe, clar, això de buscar, recuperar les coses a la carta no existia. Mm-hmm. I li vaig passar la maleta i clar, ell va començar
0: maleta,
1: i va treure
0: maleta.
1: Bé, una maleteta, però sí, bueno, sí, okay. Sí, no, igual li vaig passar 60 no sé, 60 o més de cintes, eh? I ell ho va anar traient i va dir, home, tens gravat el primer programa de l'internauta, del Partal, que va ser quan començava internet, i jo no hi sortia, el vaig gravar de fan, de dir, a mi m'agradava internet i això, i en fi, va començar a trobar perles, i quan va sortir això ja vaig caure de cul. Sí, sí.
0: Escolta, jo em puc imaginar, Mariona, imagina-t'ho, no? Teníem Màrius com a persona propera, lingüista proper, lingüista de referència, no? Que quan tu tens un dubte, tu vas, li fas un WhatsApp, que de fet és una cosa que alguns tenim la jeta, la cara, de fer-ho sovint, amb la Maria Rovira, amb la Sherman, ho fem sovint, jo ho faig sovint també amb Màrius i tal, i sense pagar, més o menys.
2: Clar, clar.
0: Però vaja, la sensació aquesta de que tu en surts com a oient teu, Màrius, molt més enriquit, perquè tu ets una persona, com dèiem abans, ets un home de paraules, no? I t'agrada anar més enllà. I és veritat que parlant amb tu alguna vegada hem anat més a fons a la consulta concreta. Saps què vol dir? No te'n pots estar, oi? És la teva passió, la teva feina?
1: És la meva passió, perquè no és la meva feina, és la meva vida. És a dir, és la vida que et permet construir, pensar, entendre el món, o mínimament, entendre la gent, relacionar-t'hi. Tot passa a través de les paraules. És a dir, el que és estrany és no anar més enllà, a partir d'una paraula. És estrany. Això, si dius, no, és bo o dolent, ja està, i no et preocupes, t'estàs perdent un munt, perquè cada paraula és un fil, però com cada cançó, com cada novel·la, com cada obra de teatre, saps? Vull dir que després cadascú l'enfila per on l'enfila, però fixa't que tot ve a través del llenguatge combinat amb altres llenguatges, de la música, de la imatge, de la pell, i del moviment, però la paraula ho articula tot.
0: És que quan vas al camp de la paraula i de l'etimologia, per exemple, això és un riu que no s'acaba mai, No s'acaba mai. En fi, un riu també és la literatura anglesa, les lletres de les cançons, no? Mm-hmm. Perquè si el Màrius s'aboca a això de la literatura anglesa o d'estudiar filologia anglesa, és per comprendre el món i comprendre sobretot les cançons que escolta.
2: També.
0: Bàsicament. Cançons com Ara és un plaer, aquesta que posem.

0: Sempre que recupero aquesta versió del The Wait, de The Band, que forma part del disc The Last Waltz, i la pel·li que em va fer d'Scorsese, sempre que recupero vaig al vídeo de YouTube i li passo a algú amb qui hi ha afinitat. I avui l'he passat al Joan Pons, no al petit de Calaril, sinó al crític de cinema i de música, que també és un boig això, i hem estat dient d'on li surt a la Mavis Staples aquesta veu. I llavors, llegint els versos, que parla del diable, diu que veu una senyora que es diu Carmen, i al seu costat hi camina el diable, i li diu: Carmen, vols venir amb mi al centre de la ciutat i tal? I la Carmen diu: jo no puc, me n'he d'anar, però et deixo aquest senyor. Hòstia, i d'aquí surt, d'aquí surt. Aquesta cosa, jo estava pensant, mira, perdó que parli jo molt ara, però jo tinc una història amb un disc de Vinícius de Moraes i Maria Creus, a la Fusa, sí, famós, que clar, jo no pilotava portuguès, més o menys te'n va sortint allò perquè és molt similar i tal. No? Sí. I tenia una professora a BUP que em va fer la traducció íntegra d'aquest disc.
1: Oh.
0: Que això va ser preciós i me'n recordo de tota la vida, però és clar, aquesta traducció ara la tenim a l'abast, sí, de tots els discos de l'univers, no?
1: Ha canviat molt, això.
0: Quan sí, no hi era, això, tu, per remar endavant, vas decidir fer-te filòleg, no?
1: Sí, sí. És a dir, realment hi havia un misteri afegit, no?, en tota la música que t'interessava, que fins i tot eres capaç de memoritzar, potser sense acabar d'entendre ben bé el fons, més o menys la literalitat, però... I aleshores hi havia, doncs, un món també per descobrir. Sí, sí, a mi em va treure aquesta hegemonia musical del moment, que jo, clar, jo sóc de l'any 63, per tant, jo era molt petit també, tot venia anglosaxó, però ja venia de les meves germanes, del que jo sentia i del que comences a recuperar, no? I sí, sí, esclar, això és espectacular. Però fixa't que jo a la carrera vaig fer... Una de les moltes coses que vaig fer va ser posar lletres, diguem, de cançons que a mi m'agradaven en anglès, i alguna del Pau Riba en català també, sí, del Dioptria, amb una mena de plafons i tot això penjades, no? Per allà al suro, saps?
0: La gent deia,
1: a la facultat d'aquí de lletres, o la gent deia: busco habitació, tens cotxe per compartir,
0: i jo
1: fotia allò una cançó del Dylan o del qui fos, no? I passaven coses. Una de les vegades va passar que hi va haver un tio que devia, intueixo jo, que era de clàssiques, que la va traduir en llatí. Imagine, de l'Elena.
2: Fotis.
1: I la va penjar en llatí al costat, no? Hola. Del que jo havia penjat. I, en fi, coses d'aquestes que et demostren que ha passat molts anys, perquè en el món analògic, en el qual... Això era una interacció que ara tenim a cada moment, instant, traduït, bo i sí, vaig, sí. Però que llavors tenia un punt de màgia perquè havia set allò, algú que havia passat per allà i havia vist allò.
0: No te l'esperaves, aquest gir de guió de cau?
1: El llatí? No, vaig flipar.
0: Va traduir l'anunci també, busco habitació, el llatí, o no?
2: No, i que d'alguna manera també tens com... de sobte un vincle amb algú que no saps qui és,
1: ara,
2: però tens una amistat amb algú que has dit, sí, ets un friqui com jo i ho has traduït, sí,
1: has connectat aquí i t'ho has portat cap al teu molí, i entenc jo que tu el llatí, doncs, és el que estàs...
0: Sí, sí,
1: era
0: sí,
1: una facultat de lletres, també.
0: On era això?
1: El pati de lletres d'aquí, de la Ronda Universitat.
0: A la UB,
1: jo feia a la UB, que llavors en dèiem la Central. Ara és una llibreria, la Central, però llavors sí, sí, era la facultat, la UB.
0: Home, i el Paranimf, que...
1: Sí, home, el Paranimf és brutal.
0: És tremendo. Escolta, tu ets músic també una mica, Màrius.
1: Sí, jo anava per músic. Jo havia tocat en tres grups.
0: Què va passar aquí?
1: Va passar que, primer, decepcions, diguem, diverses, però també perquè has de triar. Però jo dels que... Jo vaig començar a estudiar piano amb 8 anys o així, vaig estar fent fins a 5è. A 5è ja no el vaig aprovar, ja havia entrat en la turbulenta adolescència, i llavors vam muntar el primer grup. I vaig arribar a tocar en 3, i als 18 anys vaig... A veure, en cap d'ells no acabàvem de trobar ni un camí, i teníem vies diverses, però és que amb l'últim, diguem, érem 5, i un va morir de sobredors i un altre va morir per altres motius, i es va desfer allò, i hòstia, allò que et quedes, i em vaig dedicar a l'escriptura. Vaig canviar de teclat.
0: Clar, exacte, vas canviar de teclat. Sí. Tu ets la generació en què, malauradament, molta gent va morir a causa de l'heroïna. Sí, sí. De fet, la generació sí, punk vuitantera d'aquesta ciutat des d'on us parlem, sí, sí, va viure això amb molta preocupació com va ser aquella època turbulenta?
1: Bé, jo ja et dic, jo la rascava era, tenies la sensació de que els de la meva generació que entraven en aquella història eren els germans petits, no? Vull dir que hi havia molt germà gran que arrossegava en aquest sentit, almenys per la meva experiència. No era un moment agradable de viure, era un moment de moltes incerteses i d'un gran desencant, també. Yeah. Perquè aquí va haver-hi, com va dir el Siso una vegada, empezó la fiesta y llegó el general. O una cosa, saps, com de dir la transició, semblava ja un esclat de cràcia. Jo, sent molt jove, jo havia anat a les jornades llibertàries, que eren concerts, bàsicament, de tota aquesta penya, i de sobte doncs la cosa es va torçar, perquè la transició, ara no farem anàlisi política, però va ser una enganyifa de la qual encara estem patint ara les conseqüències.
0: Sí, encara una mica més. Sí. Doncs anem a una cosa positiva. Hi ha un joc literari, que és el que va cultivar un tal Julio Cortázar, un argentí amb les fames, jo hi dic les fames, no sé per què, i els cronopios. Fames com a gent així com...
1: Més estiradeta,
0: com la burgesia estirada.
1: Va per la vida com de... Jo sóc el cronòpio, que és un
0: lòpio. Lliure, un ànima lliure, i bueno, més... Sí, una persona més lliure. I també contestatària, suposo, no? Clar, la imaginació d'aquesta obra de Julio Cortázar, que pot ser un llibre infantil, gairebé. Juvenil, si vols, juvenil.
1: Bueno, té un punt absolut i surrealista. Vull dir, hi ha un capítol, per exemple, que diu històries per subir a una escalera. No? Sí. Què dius? A veure, què m'estàs dient? I el cronòpio a mi va ser una porta d'entrada per llegir després tot Cortázar, però em va impactar molt. Llavors jo, que ajudava a la sabateria de casa per guanyar pasta a Nou Barris, a Virrei Amat, quan veia entrar... Jo despatxava, diguem, amb 13 anys o així, i veia entrar algú i deia, hòstia, aquest és cronòpio.
0: Bueno,
1: mira, però aquelles històries de veure el món amb uns altres ulls, no?
0: Bueno, clar, és que Cortázar amb aquest, jo amb Rayuela mateix, no?, que és justament un autor que juga moltíssim amb el format, bueno, és molt iconoclasta, no?, en aquest sentit. Totalment. Però que a tu això et forma molt. El llibre que tinc a les mans, El malentès, no deixa de ser un joc, tot sovint.
1: La forma, escriure sempre és posar paraules en joc, no? El que passa aquí, el que cal veure és si aquest joc és un joc innocu i és joc pel joc, o arriba, per agafar el vers d'un avi del Pau Riba, el joc i el foc, no? Que és un poema del Carles Riba. I a mi sempre m'ha interessat acostar-me al joc i al foc, no? No sempre ho aconsegueixes. Amb El malentès tinc la sensació d'haver-hi estat a prop. Però és una mica el secret. No sé, el Cortázar té un llibre, es diu Libro de Manuel, que és un novel·lot molt, molt gran, en el qual una parella, té un fill que es diu Manuel, i per educar-lo no se'ls acut altra cosa per intentar explicar-li com serà el món que anar retallant els diaris de les coses que van passant quan ell és petit, no? En comptes de fer d'això retallen, i clar, i a cada barbaritat és el món i no sé què, i a mi aquesta també em va fascinar molt, fins al punt que per llegir-la me'n vaig anar a València i tornar el mateix dia, perquè m'agrada molt llegir el tren.
0: Sí. Em va sortir a deure, no, el llibre?
1: Vaig comprar un anada i tornada. Això em passava molt quan anava aquí a la Ronda Universitat, a la UB, que jo sortia del metro i anava cap a la d'això, i allà hi havia la parada, la Gran Via, tot d'autobusos, alguns que deien Budapest o Praga. Jo pensava, si un dia, en comptes d'agafar la porta de la universitat, pujo aquí. Jo pujo aquí a veure què passa. No ho vaig fer mai.
0: La bibliografia de Cortázar sencera, en un viatge a Praga.
1: Home, sí, d'aquella època.
0: Per cert, hi ha una cosa, te'n recordes, Mariona, que va venir, quan va venir la Míriam Cano, que li demanaven per aquesta espurna, no?, que t'encén el foc. De la creativitat, diguem-ne, o de teu aproximament a la cultura, és Cortázar i són cronopios i fames, però la Míriam deia, la biblioteca, la senyora de la biblioteca, va veure en mi alguna cosa i em va dir, vine, que t'ensenyaré les catacumbes aquestes de la gent adulta, i li van caure un Stephen King a les mans, no? A la Míriam...
3: Déu-n'hi-do.
0: Jo sé que tens... Sí, a més, Carrie, primera novel·la de King. Jo sé que a la biblioteca de Virrei Amat hi ha un vincle també, però no té tant a veure amb una primera lectura, no? Sinó amb el teu nom.
1: Sí, té a veure amb la meva identitat, de fet, que aquesta vegada és més... Sí, és el primer lloc que vaig veure escrit com em dic. És a dir, durant el franquisme, òbviament, estava prohibit posar els noms en català, i em van posar Mario, Mario Joaquín posava el meu DNI, no? Joaquín, perquè mon pare es deia Joaquim. I vam posar Mario. I a casa, però, em deien Mario! Mario!
0: Mario.
1: Com el Francisco i l'Antonio, doncs Mario. I jo vaig anar 12 anys a la biblioteca a fer-me el carnet i em van donar un cartonet croc i tal, la senyora, i em va començar a preguntar amb una lettera allà, tacatà, i jo vaig posar la foto i ella ho picava, no? I em va dir, com et dius? I jo vaig dir, Mario. Mario, i ara diu, mira, tracatrà, tracatrà, va picar i... En català s'escriu així. Va posar Màrius amb l'accent a la A, amb l'accent al revés de com jo els clar. Estudiava. I vaig dir, meravellós, i aquest sóc jo. No?
0: Aquest
1: clar, aquest
0: jo.
1: Té un punt d'allò, que llavors vaig defensar-ho, això, els salesians, els meus companys, vaig dir, a partir d'avui jo em dic Màrius. I total, Leocadius Augustus, se'n fotien tipus
0: llatí. Van fer la broma llatina, sí?
1: Sí, el Leocadius Augustus, el recordo. Sí.
0: La via de Brian, una mica, eh?
1: Una mica.
2: Clar, perquè això, els teus companys també tenien aquest vincle amb la catalanor, o era una cosa més que tu portaves per teva?
1: Doncs mira, t'he de dir que si érem 40, perquè en aquella època la ràtio, això que es parla tant, érem 40.
0: Una altra paraula, d'origen
1: latí,
0: no?
1: Sí, sí. Doncs d'aquells 40 allà només es parlava castellà, en general. Però potser érem 5 o 6 que érem de família catalanoparlant. 5 o 6 només. Però no ens coneixíem. I de sobte... senties que un d'ells deia una frase en català o un renec o alguna cosa i deies, però tu saps parlar català?
2: Ets dels meus.
1: Sí, tu a casa, tal. No, i els altres, la resta, diguem, que majoritàriament eren gent del barri de Montbau o d'allà mateix d'Horta i tot plegat, després amb els anys, a la major part dels que m'he trobat, han decidit parlar català amb els seus fills. En català, amb les esses sonores i sordes, com vagin, no? Però en català. Ho han decidit, no? En aquesta generació això es va produir, aquest canvi es va produir. Una altra cosa és que passi ara, que de vegades sembla clar. Que és la inversa. Sí.
2: Perquè Horta és un barri bastant polititzat i bastant, que hi ha sí. bastant moviment polític i...
1: Sí.
2: I de català no, també.
1: Sí, ara... sí, però també t'he de dir que és una cosa bastant recent. És a dir, jo ho atribuiria a la gent, la generació de ma filla, que té 30 anys, i de més grans, o de la Maria, la Oia Sherman, que tu parlaves abans, sí. La Maria Rovira és d'Horta. Educada a l'Eure, que és una de les escoles, mm. tal. I ara, sí, ara, a més, hi ha un cert orgull, en aquest sentit, hortenc, no? En la meva infància era diferent, en el sentit, no tant d'Horta, que era sempre ha sigut petit i d'origen rural i, per tant, poc poblat, si ho compares amb Sants o altres barris, sinó a tota la zona dels Salesians, que està on ara hi ha la Ronda. I, per tant, era Montbau i tots eren, diguem, d'origen d'immigració dels anys 60 i estem parlant dels 70. No?
2: I ara, recuperant el que deies, Màrius, és una cosa que hem parlat molt amb l'Albert, que hi ha aquest fenomen de la inversa, que ara sembla que els nens a casa parlen català,
1: sí, sí.
2: però a l'hora del pati entre ells, malgrat venir de famílies catalanoparlants, es sí, comuniquen sí. en castellà.
1: Sí. Jo entenc-me, crec, d'una banda que és un drama, és obvi, és un drama per la transmissió de la llengua, però d'altra banda és comprensible per la llei del pèndol. És a dir, quan tu l'oficialitat i tot allò que és convencional t'ho donen, no t'ho serveixen amb un embolcall, tu en busques un altre d'embolcall, no? Mm. I ara la meva hegemonia cultural musical que em va portar cap a estudiar filologia anglesa, perquè tot el que sonava com això que ara comença a sonar meravellós d'aquí de fons,
0: el Tom Waits,
1: meravellós, doncs ara resulta que és el reggaeton i és en espanyol, mm-hmm. Hegemònicament, majoritàriament, ja sé que en aquesta casa se'm penja molt l'altre reggaeton també en català. Per tant, jo no em faria una tragèdia de fer un araquiri com de vegades sentim, però sí que és un avís de gran calat, la importància de la transmissió intergeneracional i, cosa que és pitjor, intrageneracional, és a dir, entre germans que decideixen parlar-se en castellà perquè estan en un entorn i tots dos són de la mateixa casa catalanoparlant.
0: Sí.
1: No?
0: Mm-hmm. Clar, de la mateixa sí. manera que quan l'hegemonia era anglosaxona, com és el cas,
1: sí.
0: no hi havia un perill d'una substitució cultural.
1: No,
0: no hi era.
1: No,
0: perquè no tenen... Perquè Tom Waits, diguéssim, que no té aquesta...
1: Pots estudiar anglès,
0: no
1: però no...
0: No llufa, ara.
1: Però no canvia. No, exacte. No, però mira, ara que diu Bad Bunny, meravellós, doncs la situació del castellà a Puerto Rico davant d'aquest imperi... nord-americà és exactament la mateixa del català a Catalunya,
0: sí,
1: davant de l'imperi espanyol, senzillament.
0: En fi, tu m'ho ets, un minut, sí.

0: amor. Cauré per la finestra amb confeti al meu cap, et diré tots els meus secrets, però et mentiré sobre el meu passat. Envia'm al llit per sempre més, que podria ser com un sinònim de la mort, però jo entenc una siesta, una mitjana definitiva. Ai, Tom Waits, i Burroughs, i tota la generació Beat, tot això que ens va volar al cap. De fet, avui veig que coincidim molt, tu i jo, amb Cortázar, Tom Waits, etc, que és molt de despertar de l'adolescència, també, no?
1: Vol dir que som uns adolescents perfectos.
0: Això és bonic, perquè encara ens agrada, encara ens mou avui en dia. En fi, el teatre també tens vincle amb el teatre. Mm-hmm. Més petitó, si vols, però hi ha un punt que marca molt la teva carrera, que és l'adaptació del Quiet, el llibre sobre el teu fill Llullu, que va ser el 2019, això fa 10 anys després de que morís el Llullu, no?
1: Sí.
0: Si m'equivoco?
1: Ell va morir el 2009, el juliol, el 24 de juliol, i això va ser just abans de la pandèmia.
0: És veritat.
1: 19. Vam tindre mala sort després perquè la gira va quedar una mica estroncada per la pandèmia, no?
0: Però sí. Troncada no, estroncada. Avui estroncada. Avui
1: sí. No, però troncar també estronquen, les coses. També. Però estronquen o s'estronquen, que és diferent.
0: Vale. Quiet, es deia el llibre.
1: Sí.
0: L'obra de teatre que vas adaptar tu mateix, que va dirigir en Joan Arqué, es deia Qui ets.
1: Sí, vam voler fer jo la vaig adaptar, però sense ser dramaturg i amb... Va ser la meva primera experiència. Fins llavors havia traduït teatre d'altres autors, Tom Stoppard, per exemple, Arcàdia, però no n'havia fet mai. I jo em vaig imbuir molt de l'esperit col·lectiu del teatre i vaig treballar molt amb el Joan i l'adaptació i les idees que ell va acabar distribuint, el que era la veu del pare, és a dir, que era el meu alter ego del llibre, el va... repartir amb els tres actors, amb la Judit Ferrés, amb l'Òscar, amb el Roger Julià, i tot d'una, fins i tot la Judit era jo sóc en Màrius, saps? Vull dir que i això era, vull dir, és un acte més col·lectiu, i per això vam voler com diferenciar, també perquè en el fons era posar un mirall, i la idea és que l'experiència de viure amb un ésser tan desvalgut com el Llullu t'acabava mostrant a tu qui ets.
0: Et feia de mirall.
1: Et feia molt de mirall, no? I això era bonic, sí.
0: Aquest programa, tu no ho saps, Màrius, però...
2: És una capsa de sorpreses.
0: Efectivament. I ara ve la primera.
1: Ah, fantàstic.
0: Saps que es diu pausa i que demanem a la gent pel seu moment de pausa. Ja ho farem amb tu ara d'aquí un moment, però abans que s'expliqui aquest senyor.
3: Hola, sóc en Joan Arqué Solà. Per mi una bona manera de pausar o de fer pausa, una que faig sovint, és, ja que visc al Maresme, fer bones llargues passejades per la Serralada Marina i, com que el Maresme també té aquesta possibilitat, i per la platja. Amb dues possibilitats les utilitzo molt, o simplement seure'm a la sorra del mar i contemplar el mar una bona estona. Són dues formes o fórmules que ofereix el lloc on visc i la seva proximitat.
4: Sol d'allà una cel de glaç dins del calaix d'un armari, draps de dona i un infant amb un regust enigmàtic, ve de néixer, està sorprès, té uns grans ulls modiglianis, absents tristos, verds i oberts, i una vida fins que els tanquis.

0: Quan ja té 3 anys no surt a empaitar les papallones.
1: Això que esteu sentint, oients, és un document històric. Perquè no és tan habitual sentir en Pau Riba fent de segona veu. Perquè la primera veu que sentiu aquí és ni més ni menys que el Sergi López, actor vilanoví, sí. De fet. Sí. En Pau apareix després. El Pau el trobem a faltar moltíssim, també, tots els que l'hem tractat alguna vegada. I aquí se li nota, d'hora lluny, que hi ha una emoció... Però vaja, jo em vull imaginar, Màrius, l'emoció teva, de la teva família, i en concret d'en Llullu, sentint això. Sí, això va ser un benèfic, un acte benèfic que vau muntar. No us hi vau posar per poc, t'he de dir, perquè veus el càsting...
2: Una passada,
1: no?
2: Sí. Tothom va dir que sí. És que això va ser el 14 de juny del 2009, que es va dir Mouta pels quiets per recollir fons per la Fundació Nexe i la Fundació Guimbard, de les dues on havia anat el Llullu, i per tant per nens amb pluridiscapacitat. I jo, que no sabia què portava, vaig dir, home, jo tinc contactes i tinc amics artistes i no sé què, i vaig començar a trucar gent i tothom va dir que sí, però és que va actuar tothom, el Gavaldà sol, l'Oliver sol, el Pau, imagina't, a capella amb el Sergi, que és bon amic, perquè ell ho feia el Non Solum, de qui em va venir la idea.
1: Cantava
2: l'Home Estàtic. I l'Home Estàtic era, també en el llibre, en el quiet, era com un himne per als nens que anaven a cadira de rodes, no? Uh-huh. Però clar, imagina't, tancar un concert que va durar 3 hores i mitja, gairebé 4, allò com sempre aquestes coses s'allarguen, i això era el final. Que sortia el Sergi, llegia un tros del quiet i llavors on es parla de l'Home Estàtic i es posava a cantar-lo. Sí. I de sobte aquests aplaudiments que s'han sentit era perquè apareixia descalç, com sempre el Pau Riba.
1: Sí, aquí també, recordo descalç.
2: Sempre. I aleshores feia aquestes segones veus, també s'equivocava amb una lletra i tot, i l'havien de... Bueno, i al final, quan el patxe-patxe-rit, saps, allò que ho allargava, sortia jo amb el Llullu. El Llullu va morir 5 setmanes després d'aquest concert, no? I és tan diferent haver tancat un dol, o sigui, el dol és diferent, havent tancat tot un procés que va ser molt intens i molt bonic, perquè no era només per ell, era per tots els nanos amb aquesta, i els vam representar tots, i va, en fi, i això encara em posa la pell de gallina.
1: El Llullu, oients, per si baixeu de l'hort, o d'horta en aquest cas, tenia una encefalopatia greu, va morir amb 9 anys. I en Màrius tot plegat ho ha explicat amb tots els ets i uts. Ara en parlem una miqueta més, descobrirem algunes coses que no, de fet no descobrirem tant, perquè fixa't que no hem superat ni el primer bloc d'entrevista i són dos quarts i mig de 3 de la tarda, però abans bueno, és que clar, t'ajuntes amb dos que té la Marinera. Abans li hem demanat a en Joan Arquer que ens expliqués alguna cosa sobre el procés d'aquesta obra de teatre que vau generar tots dos i tot l'equip. Sí. El Qui ets, a partir del llibre Qui ets, de Màrius. I atenció, aquí sí que ve emoció, perquè en Joan, fot-li.
3: Em va impressionar molt la responsabilitat de portar escena aquest llibre. Hi havia un capítol en el llibre que després en vam parlar moltes vegades i que té a veure amb aquesta responsabilitat, que va derivar en un aprenentatge. Ell parla d'un aprenentatge personal, que és quan pot o logra canviar el punt de vista sobre allò que li ha passat en el Llullu, que li ha passat a la vida i el que li ha passat a ell, a la vivència com a pare. La importància de poder canviar un punt de vista, ressignificar les coses i tirar endavant, no?, amb tot això. I té a veure, si no m'erro, en un viatge que fa a Madió i més o menys comprova les vides del seient de British Airways, un seient de primera, és a dir, de volar en primera, i que més o menys es corresponien amb els seients als quals en Llullu estava d'alguna forma postrat o viatjava o es desplaçava a través del seient. D'alguna forma, ressignificar aquest seient d'en Llullu i convertir-lo en un seient de primera, optimitzar aquest punt de vista i fer-ne motor de vida, ha sigut, mira, em costa dir-ho sense emocionar-me, ha sigut per mi un aprenentatge per altres coses de la vida, i ha sigut un aprenentatge de dir, ei, canvia el punt de vista i trobaràs bellesa, fins i tot allà on no creus que n'hi ha. I, això li dec molt amb Màrius. Potser de les coses que més m'han impressionat. Després, tot l'ésser, Màrius Serra, m'ha impressionat i m'ha acompanyat. Una persona que no em cansaria d'escoltar. Aquesta és l'altra. Quan algú secretament esdevé ja més important del projecte que estàs fent amb ell, sinó, d'alguna forma, el referencies a moltes altres coses, humanitzant-lo sempre, perquè el que he pres darrere d'aquest personatge polític hi havia un talent, si cal, més gran que l'escriptor, i era el talent humà.
1: Bueno. Jo trobo que és una de les notes de veu de la temporada.
4: Sí.
1: El que diu aquí en Joan és bonic, és inspirador, ho té una mica tot.
2: És que ell és un home absolutament sensible, talentós, creador, i alhora va ser una meravella poder-lo conèixer i treballar amb ell.
1: Escolta, passem de puntetes, si vols, per sobre aquesta història del Llullo, però sí que teníem ganes d'aprofundir-hi una mica, Mariona.
4: Mm-hmm. De fet, parlaves tu, Màrius, del tema del dol, però a mi em fa la sensació que quan tens un fill amb una discapacitat passes per diversos dols. El primer de tot m'imagino que és el dol del fill imaginat, no? De la comoditat i la normalitat que implica o que porta implícit a tenir un fill sa. Com portes aquest primer dol de detectar que el teu fill té una cosa que no és normal?
2: Bé, és així com ho dius. La incertesa és el primer que apareix, no? I això, aquesta incertesa es pot arribar a concretar amb detalls concretíssims, no? Caminarà? Preguntes. No camina, no caminarà. Ah, això, estem parlant de mobilitat, és una qüestió física, però clar, és un sotrac i ja comences a fer el dol pel nen que no veuràs córrer. I jo recordo plorar en un càmping a Pals perquè el seu cosí, que ara és un periodista de la SER, que té 30 i pico d'anys i està a Cenote, corria com un boig i pensava, hòstia, no ho farà mai això, no? Després, però quina relació tindré amb ell? Parlarà llenguatge? No, és a dir, hi havia, com que no era un diagnòstic molt marcat, sinó que, en fi, les malalties neurològiques en aquest sentit estaven a les beceroles, no? La medicina, t'anaven donant en petites dosis i tu anaves fent microdols, de manera que és obvi que la mort d'un fill és potser un dels sotracs humans que pots calcular més gros, però quan vam arribar el 24 de juliol del 2009 em portava molts de trams de dol, tant la Mercè com jo, cadascú amb la nostra mirada, la nostra percepció, però anaves veient, i després, igual com deies no corre o no camina, doncs intentaves buscar com estimar-lo sense fer servir aquella eina. És a dir, imagina't, jo no vaig deixar de parlar-li mai, però jo no callaria ni sota l'aigua, però la relació amb ell havia de passar per la pell. I, per exemple, quan li donava d'esmorzar al llit i ell reaccionava perquè tenia gana, hòstia, allò era com si m'estigués fent un discurs, saps? Però sí, hi va haver molts microdols, els primers dels quals un sotrac molt fort, perquè un nadó, quan neix, és una expectativa, tot ell.
1: 100%.
4: Mm-hmm. Sí. Clar, i com és el fet de comunicar-te amb un fill que no parla, tu que ets tant de la paraula?
2: Aquest va ser una cura d'humilitat meravellosa i un aprenentatge. Aquí la música hi va jugar molt, per exemple. A la Fundació Nexe van començar a dir que li feien musicoteràpia. Uh-huh. I clar, jo deia, molt bé, com va això, no? I de sobte venien notes a la llibreta, quan tornaven a buscar o tornaven amb el transport adaptat, que deia, avui el Llullo ha sentit Vivaldi i AC/DC. Vivaldi no ha reaccionat gaire, no li acaba d'agradar. En canvi, el rock radical, perquè el feia vibrar. I jo llavors recordo l'orgull de pare, no? I el meu fill, li agrada el rock, i no, Vivaldi.
1: En Màrius, unes seves patillaques.
2: Sí,
1: no?
2: Ara. Bé, i llavors, independentment de la teràpia, deies, home, si això ell reacciona vol dir que t'hi pots comunicar. I jo li posava música, clar. Jo no li feia servir el didgeridoo que li feien als tallers, que és aquell instrument australià aborigen, que es veu que els greus són molt marcats. Però això jo no, perquè no en tenia casa, però li posava tota mena de música així potent, sí. Uh-huh. Sí, sí.
4: També està molt guai que el vostre discurs mai ha estat ni superheroic d'autosuperació, de Llullo, ha lluitat fins l'últim moment, però tampoc ha estat una cosa tràgica, super victimista.
2: No ho hem ni parlat. És a dir, jo crec que hem reaccionat amb la naturalitat del que portem a dins. És a dir, jo respecto a tothom qui creu en la superació personal i és un discurs, a més, que té molt de, que enganxa molt, i en el món de l'esport es veu molt, no? La gent es lesiona i vol fer la Titan Desert Coach, no?
1: Perdó, he posat un digeridor.
2: Mira, està bé. Ara estic vibrant.
1: Ves dient que ara estarem vibrant tots a la vegada.
2: En canvi, nosaltres no teníem aquest esperit, i el sentit tràgic, diguem, no el devem tenir gaire desenvolupat a casa. La seva germana, que té 5 anys més, vaja, que ja era una nena, doncs hi jugava molt, i hi havia un cert humor familiar que ens ajudava molt a tirar endavant això, no? Per no posar-nos ni d'herois de res, ni de ploraners de res.
1: Superdramàtics.
2: No.
1: Perquè abans ho deia a l'entrada, és que em lliga tot. Fem un... Encara no, no rubricarem. Això.
4: Rubricarem.
2: Rubricarem.
1: Que són 3:15, encara ens falta una estona. Però, des de la comèdia, i aquest llibre del Màrius Serra, que no estem parlant del llibre, estem
2: anant...
1: Aquest llibre ja n'has parlat a molts puestos.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'entès del Màrius, és un joc continu, però tu saps les coses que es parlen aquí. De fet, t'he explicat només...
2: L'arrencada.
4: Sí.
1: No? I tots els temes que van apareixent, etc, estan, perdoneu, atrevessats per l'humor.
2: Sí.
1: Atrevessats o travessats?
2: Travessats,
1: oi? Estan travessats per l'humor tota l'estona, però hi ha molta profunditat. L'humor ha sempre sigut un vehicle?
2: Sí, home. Primer, l'humor és fonamental perquè és el joc, és posar... que tot sigui possible en tot moment, i sobretot és subversió. L'humor és subversió, és a dir, és a la que et volen vendre una cosa molt solemne, malfia, vull dir, a la que et vulguin vendre una veritat de qualsevol àmbit, diguem, de les convencionals o de les anticonvencionals, però si és una veritat que no admet una mirada sarcàstica, que no admet, diguem, l'humor, o no el tolera, fuig.
4: I no t'ha passat mai...
1: Els límits de l'humor...
4: Que n'hem parlat aquí.
1: Que n'hem parlat tant i sempre se'n parla. Els límits al drama, parlem-ne. Sí, una banda sonora...
2: Drama Queens.
1: Una banda sonora de qui sigui, del Hans Zimmer. Allà, per fer plorar personal. Quan no hi ha profunditat, saps què vull dir?
4: Sí, no vol. T'anava a preguntar, Màrius, si el fet de portar així aquesta situació, si tu has tingut com pensaments o conductes, a dir... com de fer-te plantejar-te si eres un bon pare, o si estaves fent coses o dient coses incorrectes, entre cometes, per un pare. No sé com dir-te.
2: Sí, jo crec que algú ho deu haver pensat, però no ha estat el meu cas. És a dir, jo no m'he sentit en fals, tampoc, perquè una cosa no s'ha renyit amb l'altra. És a dir, jo el que no suportaria, i no suporto tampoc, és allò, una aproximació tipus abeja maia, no? En un món multicolor, no passa res, tot és meravellós, ai, que bé, que mono, ai, no pot caminar. No banalitzar. No? Vull dir, les coses són com són i són profundes, però això mateix ens permet mirar-nos-les també amb un somriure. Per tant, no, en aquest sentit, jo crec que a casa, amb ritmes diferents també, que això és molt important. En una parella, la Mercè, la mare, va lluitar, per exemple, amb medicines alternatives en un cert moment, i vam arribar a un pacte i jo vaig dir, jo no hi crec. Si continuem amb la medicina tradicional, endavant, i es llevava un dissabte al matí, portava, no sé, on uns electrodes, fins que aquella fe que havia dipositat va quedar, diguem, que no va tirar més endavant, no? I per tant, ja hi ha hagut moment, home, i de drama, és que el drama ja et ve donat. No cal que el reforci, no? Ja arriba, no? Però no, jo, vaja, en general jo crec que a casa, podria parlar en nom de tots dos, no hem tingut mai la sensació d'estar fent res que fos de mals pares per un nen com ell.
1: És que de bons i mals pares no sé si n'hi ha, i això és una cosa que ja no en trauré mai l'entrellat, però de maneres de fer de pare n'hi ha moltíssimes. Mira, si no, la pregunta del Pauet, el que ahir m'hi companyia, els fills de Pau Riba, com era el seu pare, i ja està, i que li portin els meus fills, i a tu, que tens una altra filla, no?
2: Sí, la Carla, home,
1: i clar, que suposo que això també ajuda a equilibrar balances, no? Quan hi ha una feina, una filla... que és una nena, com li diem, puc fer servir el terme normalitat
2: amb els anys. No, ella, diguem, ella no tenia problemes de salut i ell sí.
1: I el Llullo sí.
2: Va ajudar que ella fos la gran, és a dir, si entres amb el primer, el sentit invers segurament ho vius diferent, no? Però ella, entre altres coses, ara que surt esmentada, doncs ha acabat estudiant teràpia ocupacional i ara mateix és una treballa de mestra en una escola d'educació especial a l'Hospitalet, no?
1: Doncs, Llullo, gràcies per aquest llegat.
2: Sí, clarament, no? I té el somriure perpetu i va a 1000 concerts.
1: Ho sé, l'altre dia...
2: Sé
1: que éreu a Ludwig van, on era jo també.
2: A l'Ambassa de Sabadell, però és que fa dos dies érem a Cunit.
1: A la Gossa Sorda,
2: a la Gossa Sorda, perquè m'ho regala, per el meu regal d'aniversari, em regala concerts. Llavors anem junts.
1: Escolta, sí. Jo el que et vull regalar són dues notes de veu més que ara apareixeran de seguida, però abans hem de fer una cosa que es tracta, que és una pausa.
2: Una pausa!
1: És que el mal veia venir el meu.
5: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
6: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
7: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
6: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
7: Últimes entrades
8: Mariona
7: a bcnclassics.cat.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Vinga, va, que ens separen 10 minuts de les 3 de la tarda. La cosa es comença a acabar, llestimosament, perquè avui amb en Màrius, Mariona, ho diem sempre i ho diem genuïnament, però avui amb en Màrius no tens la sensació que una altra hora no faria cap mal?
1: Ah, gens.
0: Tot el contrari.
2: Que us donin una hora més de programa.
0: Home, i però que ve la gent del Love després.
2: Ah, no, no, pobres.
0: Escolta, Màrius, fas jugar al personal des de fa 20 anys. Al setembre del 6, del 2006, neix l'Enic Màrius. És a dir, tu fas jugar al personal des de fa molt més,
2: Sí, dic, sí.
0: Radiofònicament parlant, hi ha un dia en què un tal Antoni Bassa et proposa fer jugar l'oient.
2: Sí.
0: Tu com ho reps, això, amb l'Enic Màrius?
2: Home, jo el primer que penso és no podem fer escriure la gent en aquesta hora del matí perquè està esmorzant, està dutxant-se, conduint, i li faig dues voltes i li faig la proposta.
0: I ja fructifiarà de seguida?
2: Va començar que ho havien de resoldre els tertulians, però no l'endevinaven. I llavors la gent trucava i deia, borro, què és tal? I l'Antoni va dir...
0: Justícia poètica.
2: Això podria ser un concurs, doncs. I a partir de, no sé, si vam començar al setembre, potser per Nadal ja era un concurs.
0: Ai, tertulians, tertulians, que hem de parlar un dia. Escolta una cosa, això no passa gaire, aquest programa, perquè quan parlem de tòtems de la cultura i de la radiodifusió d'aquest país, habitualment són de difícil accés. Però l'Antoni ha dit que sí.
2: Oh.
0: I ha parlat a l'Enic Màrius.
3: De Màrius Serra podria dir moltes coses com a lector, com a concursant dels seus crucigrames o dels seus mots encreuats, perquè me n'he enfrontat amb més d'una vegada, amb més d'una ocasió. Però, és clar, suposo que ningú no li estranyarà que recordi l'Enic Màrius, que va ser una obra comuna que vam tirar endavant un bon dia. Jo el vaig trucar i li vaig dir, m'agrada

0: la idea era bona, com del fet que després el Màrius l'ha defensat amb una intel·ligència, amb una brillantor i amb un entusiasme que, a més, en el seu cas, jo crec que són marca de la casa. De manera que, escolta'm, si es tracta de saludar el Màrius i reconèixer-li els seus mèrits, afortunadament a Catalunya Ràdio tenim un motiu molt, molt fort per fer-ho i per donar-li les gràcies.
1: Gràcies, Bassas, per ser-hi.
2: Sí, senyor.
1: Jo que l'escoltava, aquest senyor, quan era petit, i mira, avui li demano favors.
2: Aquí estàs.
1: Escolta, com que n'hi ha molts d'enigmàrius a la xarxa, en tinc un aquí, i te'n faré tres de molt ràpides.
2: Ai, no, és el caçador caçat, ja veuràs.
1: Són tan fàcils tots. Va. La primera és, la xifra que mai no envelleix, 3 lletres.
2: 9.
1: Aquesta està clara. Sí. Pacte entre guitarristes, 5 lletres.
2: Acord.
1: Examen que pot ser de Champions, de 5 lletres.
2: Final.
1: Bé, i acabaré amb verdures de convent de 8 lletres.
2: Mongetes.
1: Ha sigut perquè te'l saps de memòria, són teus bullons.
2: No, perquè, home, perquè són de nivell... Has estat bona persona i m'has posat de nivell d'això perquè n'he fet tants que no me'ls podria saber de memòria. És el mecanisme, no?, de buscar el sinònim i de vegades jo mateix, com que estan gravats, m'estic dutxant i em sento pel matí i dic, calla, això quin era?
1: Era no? Però... Avui te'n recordes quin era el que heu solucionat avui?
2: Sí, veure, avui era... sí, avui, calla, perquè t'ho diré exacte, perquè això es pot buscar aquí a Mon Enigmàrius, però ho ha encertat molta gent, vol dir que difícil no era.
1: Sí, no encerto jo, o tu, Mariona, no, quedem com els tontos del poble.
2: No, home, no, a veure, mira, la cosa era... Ai, ara aquí no tenim bona connexió, Déu meu.
1: Si no la tens, ho deixem, no pateixis.
2: Sí.
1: No vull fer-ho aquí, tampoc.
2: Sí que el tindrem, sí. Aquí, mira. Diu, la mena d'òpera que paga espelmes de 4 lletres...
1: Bufa, una bufa.
2: Òpera bufa!
1: Òpera bufa.
2: Molt bé.
1: Bé. Escolta, encara tinc una nota de veu més d'una altra persona que si no sona s'enfadarà.
2: Va.
1: És sabadellenc. És sabadellenc. És molt fan... de Màrius Serra. Tan fan que ha volgut treballar amb ell. És un documentalista excel·lent.
2: Hombre.
1: I es diu Fèlix Colomer.
3: Molt bé. El Màrius és la persona mediàtica que més admiro al món i fins ara era d'una forma platònica, ja que havia llegit tots els seus llibres, el veia en el programa Divendres, faig els seus mots encreuats de La Vanguardia, sóc un fanàtic dels Enigmàrius, de la ràdio... O sigui, seguia el Màrius en totes les seves facetes, però he tingut la sort els últims mesos de poder-lo conèixer també com a company de feina, diguéssim, perquè tenim junts un projecte entre mans i he flipat encara més. Pensava, tenia por de que es caigués el mite... de que et caigués, no? Perdó, Màrius. No puc dir es caigués, crec. I només ha fet que augmentar-lo, perquè m'ha impressionat que un tio que deu anar tan liat pugui ser tan eficientíssim en la feina. Li envio un correu i em respon al cap d'una hora, potser amb 5 pàgines, sobre tot el que li he preguntat. És un tio molt, molt currant, a part de talentós, que això ja ho sabia, però gent talentosa, molts cops m'he trobat, que acaben sent uns dropos o tractant malament la gent del seu entorn. I per mi ha sigut increïble poder currar amb aquests mesos amb el Màrius i tant de bo sortir aquest projecte que tenim bonic entre mans. Endavant.
1: Endavant aquest projecte, Mario Serra.
2: Sí, Fèlix també, deixa'm dir-te que és molt talentós.
1: Molt.
2: I jo segueixo els seus documentals i m'ha encantat. I ara, a veure si surt, però tenim una cosa entre mans, sí.
1: No es dirà.
2: No
1: es dirà, no entenc.
4: No, perquè a part d'aquestes coses...
2: Sí. Exactament, sí, ja com... En valencià és cremen. És un cremaor de històries. A mi m'agrada, però és que el gafe és un castellanisme. Llavors no tenim...
1: No tenim?
2: Bé. Un cremaor,
1: aquí al Principat
2: tenim més bona sort. Malastruc. És un malastruc, però és...
1: Seria molt malastruc ara mateix desvelar, que no desvetllar.
2: Ara, bona aquesta.
1: Aquesta tinc una mica enfadat jo. Desvelar que tenen entre mans...
2: Treure el vel,
1: exacte. Que tenen entre mans aquest parell. Màrius Serra ha publicat El Malentès, un llibre que sí, que l'haureu vist en moltes llibreries. Compreu-lo. I mentrestant gaudiu també dels seus grups preferits. Acabarem amb els Un Papa, l'Adrià Puntí, que és un altre home jugant amb les paraules.
2: Sí, senyor.
1: Aquí li enviem un abraçada i molts ànims amb la feina.
2: És el juganer dels fonemes per antonomàsia.
1: Màrius, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
1: Vagi bé.
2: Salut.
1: Maria Donatalla. Talla.
4: Fins demà.
1: No sé qui ve demà. Ja t'ho diré demà. Ja t'ho diré, no, Un Papa.
2: Adeu. Mar, Iona, Mar i Rius. Adeu.
1: Increïble.

0: Escoltes, Icar.
1: Són les 3, família.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gader, Bad Bunny Baby.
3: Bona tarda, Bad Bunny Baby, Castelltort.
1: Com estàs?
3: Bé, molt content.
1: No ho sembla, perdona que et digui.
3: És que a mi això d'estar aquí avui, dia festiu a Barcelona, em sembla un crim, bueno,
1: contra la humanitat mínim.
3: Literal.
1: No, està sent molt greu. Jo ho estic passant molt malament, també.
3: Com de veure les instastories de totes les meves amigues despullades amb el seu biquini del Shane a la platja.
1: Sobre aquesta setmana treballem de més, que això és un tema fort.
3: Setmana dura.
1: Setmana molt complicada, que l'ha dedicat. Bé, família, ja sabeu que això és el Love, el veig compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 25 de maig, sabem que... Otra vez más he leído. Tenim a Miss Bat Yal molt afectada.
1: Ai, bitxo.
3: Aquí estem veient un vídeo on la podem, bueno, sentir i veure a un dels seus últims concerts, que va ser a Corunya aquest dissabte passat, desmuntant-se diverses vegades. La gent ràpidament va començar a especular que podria haver tingut una crisi amb el seu nòvio, el Noah Brown, bla, bla, bla, bla, bla. Jo ho puc arribar a comprendre, perquè sí que és cert que la cançó parla d'un desamor, llavors, si plores mentre narres una història de ruptura, té tot el sentit del món. Ara bé, per resoldre el tema,
4: en un vídeo que yo publicaba ayer de madrugada explicando que se habían vuelto virales unas imágenes en las que veíamos que Bad Yal
3: va comentar un vídeo del Javi Hoyos on explicava una mica, doncs, el que estava passant i tal. Va fer un text enorme i bàsicament deia que ha sigut uns dies durs per ella perquè va ser la primera artista convidada als concerts de Bad Bunny, que això al final és molta pressió. També està a punt d'acabar la seva gira per Espanya i a més explica que aquests dies també ha perdut a dos familiars molt especials per ella. Per tant, des d'aquí una forta abraçada a l'Alba i a tota la família Farelo i Soler, que els estimem moltíssim.
1: Absolutament. Sofia Gemelo i Carlo Marañón per fi han tret la marca que ja vam comentar fa uns dies aquí al Love. Ja sabeu que estan fent un viatge pel món visitant les 7 meravelles i que tant la Sofia com la Carlo havien deixat veure alguns accessoris d'una marca que es deia The Eighth Brand, la octava marca, que quan entraves al seu Instagram només la seguia ella. Tot això ho vam comentar aquí, Love. Doncs bé, ahir ho van confirmar i a les 9 del vespre va sortir el primer drop que consta, atenció, dels 3 pitjors productes que jo he vist en la meva petita i curta trajectòria de vida. En primer lloc hi ha una bossa de color negre amb pics blancs que és reversible i pot ser de ratlles blanques i roses, bàsicament representant el Sofia Gemelo, o en el cas dels pics negres i blancs representant a la Carlo Marañón, i tota la col·lecció segueix una mica aquesta línia. La primera bossa, aquesta que us comentava, val 39 euros i és absolutament horrorosa.
3: Sí que és veritat que no és fàcil aquesta bossa,
1: però de la col·lecció és la millor per mi.
3: Però és que això és Victoria's Secret.
1: És absolutament Victoria's Secret, però cutre, perquè la versió de la Sofia mira encara, però la de la Carlo la trobo un esperpento. També podem trobar un neceser que és igual d'horrible que la bossa i que en comptes de ser reversible és mig neceser de ratlles roses i blanques i mig neceser negre amb piquets blancs. Aquest neceser té un preu de 30 euros, que ho trobo salvatge per un neceser.
3: Que no és ni tampoc tan gran.
1: No és ni tan gran, no és ni de tan bona qualitat, no en tinc cap dubte, en problema no. I per últim tenim un portapassaport encara més lleig del que hem vist fins ara i que també segueix el mateix patró, però que a diferència dels altres dos, llueix extremadament cutre. És 100% Victoria's Secret, ho trobo una copiada històrica, en aquest cas el portapassaport val 25 euros. I no han fet sold out, eh?
3: No, gens ni mica, i de fet estan fent com ofertes.
1: Sí, ja ho he vist.
3: Llavors, crec que els hi ha patinat bastant.
1: Flop.
3: Això. En canvi, d'altra banda, la de la Omara, la de la Carlota...
1: No para de fer sold out.
3: Està en Supreme, perquè fa molts bons productes.
1: És que ho està fent molt bé.
3: Crec que si treus... O sigui, això ja és opinió personal, però si ets la Carlota Marañón i ja estàs intentant fotre-li canya a una marca...
1: No
3: treure una altra marca, que és exactament el mateix, l'única amb la teva amiga, pot ser complicat, però bé.
1: Jo ho trobo un fallo, també, però bueno, no ho sé.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Seguim parlant de marques, però pugem al target, perquè Maria Pombo també fa dies que trama alguna cosa. Ahir va fer un canal de difusió on va penjar aquest primer vídeo a un canal que es diu Hotline de asterisc asterisc ZZ.
3: Oh.
1: No sé què vol dir, però diu això en el vídeo.
5: Yo creo que ya somos suficientes por aquí como para daros la bienvenida a este hotline.
0: Estoy muy emocionada y os juro que ya quedan muy pocos días para entender de qué va todo esto. Hay algunos que lo habéis adivinado. No me voy a hacer la interesante, la verdad.
1: De moment no ha dit de què serà la marca, però jo m'imagino que serà cosmètica, perquè en aquest mateix canal de difusió també hi ha una foto que està com en una fàbrica ensenyant dos productes que ha tapat amb un cor. Dos productes que són petits perquè els té aguantats de la mà i llavors he fet captura d'això, ho he enviat al xat i m'ha dit que podia ser una fàbrica de cosmètica, però que les màquines tampoc no eren molt concretes, tal, no sé què. Jo entenc que serà un pintallavis, una crema, alguna cosa així.
3: Ah, vale. Llavors,
1: a veure quan ho diu.
3: Doncs sí, estarem atentes, doncs. Los Javis han fet història a Cannes guanyant el premi a millor direcció per la seva pel·lícula La Bola Negra, que també codirigeixen amb un director polonès que es diu Paweł Pawlikowski.
1: Com Lola Lolita.
3: Literal. La pel·lícula, que parla de la figura de Lorca amb la història queer dels últims 100 anys a Espanya, s'estrena aquí el 2 d'octubre, per tant, ens haurem oblidat completament d'aquesta pel·lícula fins que es torni a publicar el tràiler. En recollir el premi, però el Javi Calvo i el Javi Ambrosi van estar parlant doncs, de la llibertat del col·lectiu LGTB i van avisar doncs, de l'extrema, bueno, de la pujada de l'extrema dreta tan increïble que estem visquent. A més, ja han avançat que el seu pròxim projecte serà en anglès i castellà.
1: Ells no deixen de treballar. Ara, prohibit treballar per fer petites sales.
3: No, ells això ho han deixat en banda. Ara ja van a fer... Ells volen ser els pròxims Almodóvars.
1: Vale, tant, molt bé, estan... i ho seran. I petites sales?
3: Han dit, fins aquí.
1: Doncs
3: jo estic molt trist, perquè crec que haurien de treure mínim una temporada a l'any. Perquè sí. És que ells els hi suposa dos dies de fer birres i un tercer per gravar, perquè allò està gravat així, pim, pim, pim. Sí. Per tant, una cosa, noies, feu-nos el favor, tio.
1: Ho estem esperant tots, deixa estar la Bola Negra, que segur que és preciosa i la mirarem, però volem petites sales.
3: És quedar amb les teves amigues i gravar amb l'iPhone, si
1: fa falta. És que és això,
3: sou horrorós.
1: Sí, és així. A més, avui és Sant Gregori.
3: Hola.
1: Que jo no conec a cap Gregori, però n'hi ha 217 a Catalunya, per tant...
3: Sí, en Gori Massim no es diu Gregori.
1: Ah, clar!
3: No ho sé, suposo que...
1: Segur que es diu Gregori. Ai, l'haurem de felicitar. Felicitats, Gori Massim. Ets absolutament el millor, tu i els 216 Gregoris més que hi ha a Catalunya. Ja sabeu que cada dia hi ha un refrany, a més. El d'avui no t'agradarà, ja t'aviso, eh? Diu... Per Pasqua Granada, l'espiga daurada. Per Sant Joan, segada. I per Sant Pere, a l'era. Jo avui l'he trobat dels més lletjos que hem dit mai.
3: Tia, és que tots són anar me reporto en tu zona cada dia més color.
1: Són molt lletjos tots. Alguns molen, però bueno, aquests sens dubtes dels pitjors.
3: Pasco, però bé, en qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Mira, el tema del dia d'avui és la polèmica que hi ha hagut als concerts amb Bad Bunny.
3: Hi ha hagut polèmica.
1: Hi ha hagut una mica de polèmica perquè no hi havia espai per la gent, no sé quina tonteria. En parlarem de seguida Tristes i Soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, que està desaparecida perquè no la veig darrere la peixera, Mariona Córdoba.
3: Tu de què xerraràs?
1: Doncs mira, jo aprofitarem que el Barça femení va guanyar la Champions a Oslo aquest cap de setmana per parlar de la creació d'aquest club fantàstic. Oh. Sí. És molt interessant, eh? Avui m'he estat llegint la història, he vist algunes entrevistes que no he pogut posar perquè és que no... Sí, posar un tall d'aquella entrevista era com no fotre res, però és molt interessant. Qui vindrà avui?
3: Pues mira, passarà per aquí la Laia Castel, as always.
1: Oh!
3: I és Svetlana, que vindrà a explicar-nos el teu Maranacia Tour, Japan Tour, World Tour. No marxarem sense haver-nos queixat una mica.
1: Ja sabeu com funciona. Cada dilluns diem les coses que volem fora de la nostra vida per començar la setmana sense queixes pendents i amb el Feng Shui a lloc. I tu tens queixes avui? Jo moltes.
3: Ai, doncs jo no. Jo és que continuo bastant yogui.
1: És veritat que estàs fent el detox aquest de tristesa.
3: Avui jo faré gratituds.
1: Agraeixo en contra.
3: A la vida, a... haver fet que el meu aislat estigui encara fred, tot i fer una hora que el tinc comprat.
1: Perfecte, jo estic completament en contra d'això, per tant, jo sí que em queixaré. Ho tenim tot, no? Comencem?
3: Va.
1: Som-hi.
2: Això és...
3: Ai, avui la Dua Lipa està d'aniversari perquè sí. Dance the Night, la cançó que va fer per la banda sonora de Barbie, fa 3 anys.
1: Uala, sí que fa anys.
3: Felicitats, Dua.
1: Happy birthday.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Això és el LOF. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: Passen 12 minuts, 13, ara, de les 3 de la tarda i seguim el LOF d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I avui, òbviament, el tema del dia és el concert d'en Bad Bunny.
3: Ha revolucionat Barcelona aquest cap de setmana reunint més de 100.000 persones a l'Estadi Olímpic amb els seus dos concerts.
2: El meu profe d'educació física es deia Benito al col·le, era el millor.
3: La meva tortuga es deia Benito.
2: Oh, és que Benito és un gran nom, a mi m'agrada molt. Jo li vull posar Benet al meu fill. Sí, en català, perquè jo sóc molt catalanista.
3: Me li posaré Benito, doncs.
2: Vale, perfecte, seran germans. O si no, germans no.
3: Prima.
2: Seran cosines. Seran superamics. Bueno, va.
3: Nòvios,
2: com era d'esperar... No, nòvios no.
3: Per què?
2: Home, perquè Benito i Benet seran com mariclones, llavors.
3: Bueno, pues los Javis, tia.
2: Vale, seran los Javis. Com era d'esperar, el concert va ser una autèntica festa, però no tot van ser pros i violes, perquè hi va haver diverses polèmiques. Què ha passat?
3: Doncs per les xarxes socials han circulat queixes, sobretot relacionades amb les diverses zones VIP que hi havia. Una de les quals s'ha fet més ressò ha estat la d'aquest noi que estava a la VIP número 4 i que va voler denunciar la situació d'estrès que s'hi va viure.
4: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar.
2: Me encanta,
4: bailar,
2: sí. Nada. Ah, yo he de dir que això passa exactament el mateix quan la gent arriba tard. Quan hi ha tanta gent que arriba tard, ja ningú està arribant tard. Quan hi ha tantes VIPs, ja res és la VIP.
3: Literal.
2: Què vol dir VIP 4? Això vol dir que hi ha VIP 1, VIP 2 i VIP 3?
3: I segur que hi ha VIP 5, VIP 6, VIP 7 i VIP 8.
2: La VIP és la VIP. N'hi ha una i prou, no 30, però bé. Realment hi havia molta gentada, aquest noi té raó en això, i després d'una estona així, aquest noi es va angoixar i va demanar a la seguretat del concert que, si us plau, el traguessin d'allà.
5: Oye, esto es inhumano, no, es que no podemos ni respirar. No, pues tío, sácanos y... Llevarme a otro lado.
2: Finalment li van fer un passadís perquè pogués passar, perquè ell anava dient que saltaria, i el senyor li estava dient que no, que ell no hi podia fer res. Van a la pista normal per estar molt més ample, també diré que jo arribo a pagar la VIP. Bueno, és que clar... Arribo a pagar la VIP, 500 euros d'entrada, i em foten a la pista normal, però podent entrar dues hores abans, que l'únic que estic fent és esperar-me més estona, i em moro.
3: No, ni això, perquè crec que estava actuant amb Bad Bunny. Però ell va
2: sí.
3: fer un concert, no?
2: Però ell estava allà perquè va poder entrar allà estona abans.
3: Ah,
2: i per tant està al davant de tot. Però t'estic pagant més del doble del que val l'entrada en aquell mateix lloc només per entrar abans. Quan l'únic que hi guanyo és que, vale, sí, estic a primera fila, però hi he entrat dues hores abans, també.
3: I a quin preu? Si estàs a primera fila, així, contra la
2: molt aplastadeta. És molt desagradable.
3: Ser front row d'un concert crec que és de les pitjors experiències del planeta Terra, perquè sí que és veritat que veus l'artista i te pot caure una gota de suor seva.
2: Uf,
3: però
2: pelos.
3: Jo ho diu, de veritat. Però bé,
2: recordem quan jo et vaig fer entrar a Oques Grasses 38 hores abans del concert.
3: Però, per exemple, amb la Dua Lipa, que vaig estar primera fila al mig, jo hi havia moments que deia... These gays are trying to murder me, no és broma. Perquè m'estic quedant sense respiració de lo que m'estan
2: empujant. Sí, no és fàcil.
3: Però bé, entre la gent que estava a la VIP també hi va haver queixes perquè més de la meitat del concert en Benito canta des de la casita, que és a dir, l'altra punta de la pista, i per tant lluny de l'escenari principal i de tota aquesta VIP.
2: Això a mi em faria moltíssima ràbia. Perquè l'escenari principal només hi comença i acaba el concert.
3: Hòstia.
2: Fa 8 cançons, se'n va a la casita i després torna a fer 8 cançons més, que és veritat que són moltes cançons. Però si està tot el rato a la casita, jo no he estat allà pagant com una boja perquè total et vegi de lluny com si pagués un altre preu.
3: Perquè a més és rotllo, la gent queixant-se de... Ja se sabia, ja s'ha vist el TikTok per l'escenari...
2: Sí, però l'entrada la vaig comprar fa 8 anys.
3: Clar, amor, què vols que sàpigues?
2: No ho sabia.
3: Si posa VIP, entenc que serà perquè podré estar davant i m'agasto els diners per veure'l. Però bé, hi ha hagut encara més polèmica.
2: Mare de Déu.
3: Fa unes setmanes, a principis de maig, es van obrir noves entrades que es venien com una experiència única per viure-ho de prop com si formessis part de l'escenari.
2: Molt bé aquest màrqueting, eh?
3: Literal. Però bé, aquesta
2: Marque
3: nova...
2: És veritat.
3: 100%. És aquesta zona exclusiva que es va anomenar Los Vecinos.
2: Va resultar que era una grada situada darrere de l'escenari. Per tant, tu vius com si estiguessis a l'escenari perquè estàs mirant al públic.
3: Literal.
2: Perquè, vamos, en Benito li estàs veient la nuca i prou.
3: Perquè potser quan anaves a la casita sí que es veia de cara perquè ella estava com interaccionant, etc, però igualment quedava lluny. Qui estava allà era la Clers, que de fet m'ho va explicar la setmana passada, que m'ha dit, sí, vaig a la casita, no sé què. I literalment el seu pop va ser la nuca d'en Benito. Aquí tenim un vídeo de com ella està reaccionant al concert i és que tota l'estona li veu el cul.
2: Que molt bé, eh? Quin gran cul, però clar, potser no acabava de ser això el que estàvem buscant.
3: L'única cosa bona d'aquesta zona era que sorties de fons a les fotos que li feien a Bad Bunny i per tant pots flexear una mica en plan mireu, estic amb Bad Bunny!
2: És veritat, ara tinc una mica de fomo. Aquesta entrada de Los Vecinos que valia 230 euros.
3: Era molt més cara, però també te dic, crec que el concert de Bad Bunny és una mica com a de l'abat i el que tu vas allà a passar-t'ho bé i ja està.
2: Sí, és veritat que jo quan he vist vídeos de lluny pensava, mira, justament crec que em seria igual, o sigui, a veure, si estic a primera fila no em queixaré, entén-me.
3: Clar.
2: A no ser que sí, aquest pobre noi que no pot respirar. Però sento que tothom hi ha com bona vibra. I,
3: clar, saps? I si estàs a tomar pel cul a l'altra punta de l'estadi, ho sents igual i t'ho passes bé. Però
2: si
3: bé,
2: ho sents bé, cap problema.
3: Això és el més important de tot. Tot i les queixes, la gent va quedar molt contenta en general i de fet, fins i tot hi havia gent gozándola a fora de l'estadi com si estiguessin a una rave, tia.
2: Entre això, aquestes persones hi havia David It's Me.
3: I Xalana.
2: Sí.
3: I he de dir que estava a punt de ser-hi Alberto Gadel i la meva companya de pis, Berta Sierra, però cap de les dues era a la ciutat aquest cap de setmana. Però tenim un fome i ho estem passant molt malament.
2: Bueno, però si aneu a Estocolm o no?
3: Segurament no hi anirem.
2: És pringada.
3: No, no, jo estic molt malament.
2: Jo crec que ja hauríeu d'anar. És igual, és un gasto, ja ho sé. Però crec que us ho passaríeu molt bé. Crec que hi heu d'anar. Bueno, fins aquí la meva petit intent de convèncer. Per acabar, en Bad Bunny va voler recordar l'últim cop que va venir a Catalunya fa 7 anys, concretament, a Lleida, on per cert s'estava celebrant l'Aplec del Cargol, on les entrades, per cert, a Lleida en aquell moment fa 7 anys valien 15 euros. Nada que ver amb veure-li la nuca per el mòdic preu de 230 euros. Però bé, imagina't veure'l per 15 i ara pagar 500 per una VIP que t'ofeguen viva quan hi ets. És una barbaritat. Va prometre que hi tornaria aviat, o no?
6: Les prometo que voy a tratar de no tardarme tanto a volver.
2: Voy a tratar de...
6: Ell diu, que...
2: Ell diu que ho intentarà, però que no és gaire bo complint promeses. Bueno, és un home, no?, al final del dia.
3: Pelos, pelos, pelos, eh?
2: Ai, sí, família, després seguim parlant dels convidats i els VIPs de la casita amb la nostra Mariona Còrdoba. A veure què ens explica, quins nervis. Ara crec que podríem posar una cançó que no té absolutament res a veure amb Bad Bunny, però sí que té a veure amb el Love Decap, perquè, de fet, el nòvio de la Jana...
3: Qui?
2: En Soc un Bohemio.
3: Ah.
2: El nòvio de la Jana.
3: Ell és perfecte. Això és un lloc, va.
2: Lo amamos.

0: ella.
1: Aló. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.
5: Això és El Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
6: 6 minuts per 2 quarts de 4 de la tarda. I seguim al Loft d'ICAT, som l'Alberto Gadel.
7: I l'Ala Castellcort.
6: I aquest cap de setmana el Barça femení va tornar a guanyar la Champions a Oslo. És la quarta Champions que guanyen en 5 anys.
7: Collons.
6: És una barbaritat. I tot i que em sembli normal venint d'elles perquè són les millors, i això és un fet, ja no és ni opinió. Si has guanyat 4 Champions en 5 anys, ets una superstar. Sí. És una autèntica barbaritat, ho tenim normalitzat, però és una salvatjada. Jo aquest matí he estat investigant com es va fundar el Barça femení i m'ha semblat prou interessant com per endinsar-nos en aquesta petita història i explicar-vos-ho. Som-hi?
7: Som-hi.
6: Vale, l'any 1970, en ple franquism, una noia de Sarrià de 18 anys que es deia Immaculada Cabecerán, que li deien, això t'agradarà, la Lala.
7: Ala.
6: He pensat que et faria il·lusió. Decideix que vol jugar a futbol amb el Barça.
7: Vale.
6: En aquest moment, el futbol femení pràcticament no existia institucionalment, no és cap sorpresa, no hi havia lligues professionals, no hi havia suport federatiu, i sobretot hi havia una idea de que les dones no havien de jugar a futbol perquè era poc femení, poc elegant, o directament una aberració.
7: Bueno, clar.
6: Que estava molt bé, no?, que sigui una aberració, molt bé. La Lala, que era una perfecta i una trempada, va decidir que aniria a parlar amb el president del Barça, que en aquell moment era Agustí Montal, per dir-li que volia crear un equip femení. El president aquest no li va dir que no, però tampoc... Li va dir que sí, però el seu sí va ser dir-li que s'hauria d'espavilar per buscar les jugadores ja el primer de tot. Que això on s'és vist, però bé. La nostra petita Lala no es va rendir. De fet, va publicar un anunci a la revista barcelonista buscant noies que volguessin jugar a futbol. I van començar a aparèixer jugadores de sota les pedres. Algunes no havien jugat mai federades, altres venien d'equips més amateurs i algunes pràcticament havien après a jugar a futbol al carrer com d'amagat perquè estava mal vist. Però passa una cosa, i és que tot el sí aquest, entre moltes cometes del president, i haver aconseguit reunir tot de jugadores, elles no podien ni portar l'escut, ni vestir de blaugrana, ni dir-se Futbol Club Barcelona.
7: I llavors?
6: Resulta que el club no volia assumir que hi havia oficialment un equip femení, però això era una cosa com molt normal de l'època perquè passava a molts clubs europeus. Amb molts. Estem parlant del 1970, hi havia el franquisme, el futbol femení es considerava com una excentricitat. Durant dècades hi havia hagut discursos tan socials com mèdics, que mèdics ja és el puto colmo. Discursos mèdics dient que podia ser dolent per les dones, que era poc femení, que era agressiu, que era impropi, i en alguns països s'havia prohibit oficialment, directament.
7: En aquella època recomanaven fumar quan estaves malament dels pulmons,
6: sí,
7: per tant...
6: Sí, és veritat, et deien tu fumar una mica, que se't passarà.
7: Literal.
6: Se't passarà, perquè estaràs mort, però bé, en dos dies la palmes, és així. A Anglaterra, per exemple, la federació va prohibir el futbol femení als camps afiliats entre el 1921 i el 1971. O sigui, 50 pedazo d'anys.
7: Toma ja.
6: És una santa barbaritat. En el cas del Barça, el club sí que permetia en aquell primer partit, però sense dir-se Futbol Club Barcelona directament, perquè Agustí Montal, que era el president, hi donava llum verda, però ho fa sense integrar-les, m'explico. Era com dir, bueno, tu prova-ho, però això no acaba de ser el Barça de tot. Per tant, el primer partit de la història del Barça femení es juga el dia de Nadal del 1970, al Camp Nou, perquè em sembla que va ser just abans d'un partit que hi havia amb el masculí, amb un nom que no era Futbol Club Barcelona, sinó Selecció Ciutat de Barcelona.
7: Les gates de Barcelona.
6: Les gates de Barcelona, literal. Allà hi havia la Lala Cabecerán, la Carme Nieto, la Lolita Ortiz, la Núria Llançà, la Maria Pilar Gazulla, la Vicenta Pubill, tot de jugadores que avui pràcticament, ser honestos, ningú les coneix, perquè hi ha molt poca gent que les conegui, poques són les perfectes que van caminar perquè aquí, que Nazaret, Cata Colla i Tana Bonmatí, Alexia Putellas i totes les nostres perfectes puguin córrer.
7: Literal.
6: Jo he vist avui una entrevista seva que durava 5 minuts i que la tia no parlava pràcticament, només se la veia el senyor, l'entrevistador, parlant, i ella xutant una pilota amb 80 anys que devien tenir la senyora, que crec que no era la Lala Cabeceran, però era una de les altres. I se les veia amb elles xutant, i xutant superbé. Jo pensava, ojalà tenir 80 pedazos d'anys i xutar així una pilota.
7: Ara, però i s'hi van dedicar?
6: Jo crec que s'hi van dedicar un temps, sí. O sigui, no guanyaven diners, eh?
7: Ah, vale,
6: pràcticament era com si haguessin de pagar...
7: Side job.
6: Sí. No, que side job. Com... Pràcticament havien de pagar
7: hobby.
6: Per jugar.
7: Era una
6: sí, era 100% vale. Hobby. Sí, sí, era això. És que això ha estat així fins fa relativament poc. Vale, però bé, vale. Aquell partit, aquell primer partit, el dia de Nadal, acaben empat i guanyen els penals.
7: Ah, molt bé.
6: Per tant, és un gran primer partit guanyant. L'any 71 passen a dir-se Penya Femenina Barcelonista, i aquí entren en una etapa molt rara perquè juguen, competeixen, van creixent, però viuen com en un limbo estrany perquè són el Barça però no prou. Al final del dia s'estan dient Penya Femenina Barcelonista i sí que porten una mica els colors del club, però és com una disfressa. És una cosa molt estranya, no és l'equipació com la que porten ara, que és igual que la del masculí, però amb un tallatge diferent, m'entens?
7: Vale.
6: Això dura molts anys, perquè el Barça no incorpora oficialment el futbol femení dins l'estructura del club fins l'any 2002. Que és per res, 2002.
7: Hòstia.
6: És molt heavy. Després arriba un punt clau que segurament molta gent fora del futbol femení no sap qui és. Bueno, almenys jo no ho sabia, i avui ho he preguntat al meu pis, on hi ha un gran culer últimament, i no sabia qui era tampoc, que sense ell probablement no existirien totes les perfectes que formen avui en dia el Barça femení, i és en Xavi Llorenç. Tu no el coneixes, no?
7: No.
6: Jo tampoc el coneixia fins ara. Ell arriba el 2006 en un dels pitjors moments de la secció i l'equip està baixant de categoria, fins i tot es planteja la desaparició del femení, un molt mal moment de debò. Per sort, ell en tenia la puta vibra i la mentalitat del Barça. Segurament perquè havia entrenat a Messi de petit, també havia coincidit amb Piqué, amb Iniesta, amb Jordi Alba... Bàsicament el que fa és agafar la mentalitat del Barça i passar-la al Barça femení, que segueix sent el Barça. Agafa aquesta mentalitat i la passa, i a partir d'aquí el Barça femení deixa de ser una secció que està com sobrevivint en aquesta mena de limbo estrany i comença a convertir-se en el Barça que és ara, que competeix i que guanya 4 Champions en 5 anys, com ara la d'aquest cap de setmana, que crec... que en algun moment s'hauria de parlar de la celebració que hi va haver a l'Avinguda Maria Cristina, perquè fa només uns anys aquestes celebracions eren quasi improvisades, i ara hi ha concert, no sé si ho vas veure, que hi van a fer flaues, el teu nòvio.
7: En sèrio?
6: Sí, ahir el teu nòvio estava felicitant a les jugadores del Barça.
7: Bueno, ell sabrà.
6: Ell sabrà per què?
7: Ell sabrà qui felicita.
6: A tu va felicitar pel teu cumple?
7: No.
6: Sí.
7: Ah, sí, és veritat.
6: Sí, que tenim una figureta seva a redacció.
7: I un vídeo.
6: Ah, i un vídeo, és veritat.
7: M'he oblidat.
6: I també li vas cordar la corbata.
7: Felicitant-me.
6: No, però és més hot, no, això?
7: Ja. Yeah.
6: Bueno, doncs això, que ara hi ha concerts, ahir van a Figaflaues, i les nostres perfectes...
7: I el carricotxe no el van treure?
6: Què és el carricotxe?
7: L'autobús.
6: Ah, no, no és rua. Estaven a l'Avinguda Maria Cristina, que és allà on fan els concerts de la Mercè, doncs van posar un escenari allà i hi havia moltíssima gent, però estaven elles en un escenari. Mm. I una de les nostres perfectes ens va deixar un moment que abans de... Bueno, jo te'l deixo veure perquè a mi no... Playboy, un campeón. El talento de Kika, eh? La Kika Nazaret.
7: Jo he vist això i he pensat, qui és aquesta nena?
6: És una pedazo de perfecta, vale. Que l'hem d'estimar en ella, eh? Però és veritat que jo no sé si és que havia begut o què li havia passat, que ella va decidir cantar la Perla de la Rosalia i tothom, a tothom li ha encantat, eh?
7: Però canta bé,
6: eh? Home.
7: No, no.
6: Canta com el cul, a tothom li està semblant que canta molt bé. Ella és una gran jugadora, però no acaba de ser... gran cantant, com pots escoltar.
7: És que...
6: Però se l'ha d'estimar, eh?
7: Sí, sí, jo l'estimo, però... potser és l'adrenalina del moment que et cega. I ella
6: jo crec que sí, no ho sé. Jo és que potser tinc el llindar de la vergonya aliena molt baix, però a mi veure això se'm fa molt dur. Molt dur. De debò, eh? Sort que tenim a la Rosalia, que ja canta, i a ella, que juga a futbol, perquè si s'intercanviessin els papers seria un desastre. Seria escarós, però bueno, en qualsevol cas, la amo. Tant de bo no marxés ningú aquesta temporada, perquè hi ha bastantes baixes aquesta temporada. Totes per diners. l'Alexia Putellas, que no se sap on anirà.
7: Ah, perquè volen més diners, clar.
6: Jo crec que sí, no ho sé, oh, tampoc no n'estic gaire enterada.
7: Els del Barça li paguin.
6: Sí. Bueno, de fet, aquest any, guanyar la Champions, no me'n recordo qui és el patrocinador, Adidas, no sé, Nike, no sé. Però hi ha un patrocinador que paga el mateix, el masculí que el femení, que sembla molt evident, però fins ara no passava.
7: Pues ja, una cosa, podeu pagar-li les xavales aquestes, si no marxaran i el Barça tornarà a ser un nyordo.
6: Sí. No ho sé. Ara, a més, els equips europeus estan posant molts diners als equips femenins i, per tant, comença a pujar el nivell. Que bueno, fins ara clar. És que era el Barça i prou, en plan, guanyava tot, perquè, clar, com no ho ha de guanyar tot, si són les millors.
7: Clar, pues aneu al tanto, Barça.
6: No toca posar-se tristos perquè el Barça ha guanyat la Champions i això és el més important. Posem una mica de música, però...
7: Vale.
6: Va, ara toca posar... Que ja plaves, vale?
7: Vale.
6: Ho sent que t'està felicitant, sent que t'ho està dedicant a tu. De fet, posarem una col·laboració que va dedicada a nosaltres dos.
7: Perfecte.
6: Poques gràcies i figa plau.

0: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicà.
2: Hola! Avui la Mariona Córdoba passa abans de lo que toca. Ai, no l'havia de presentar. És que m'ha sorprès molt, perdona. Passen 7 minuts a 3:45 de la tarda. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I tornem al tema del dia, amb Bad Bunny i els seus concerts a Barcelona.
3: S'ha patit molt de FOMO perquè, òbviament, tot el que ha passat està documentat a les xarxes i ho hem anat recollint durant el cap de setmana per comentar-ho.
2: Ja us hem dit que toca repassar els millors moments de Bad Bunny a Barcelona amb Mariona Córdoba. Ara sí! Hola, Mariona Córdoba!
4: Ai, bé! Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres a aquesta hora.
2: Has tingut FOMO?
4: He tingut molt de FOMO. O sigui, crec que mai, per un concert que... O sigui, jo realment vaig intentar aconseguir entrades per un tema ja de FOMO i no les vaig aconseguir. I vaig pensar, sort que no les he aconseguit perquè és FOMO. Però ho he passat tan malament aquest cap de setmana amb els vídeos.
2: Sabeu que jo no ho he passat gens malament i estic completament penedida d'haver-hi d'anar.
3: És broma, no?
2: No.
4: Com que d'haver-hi d'anar? Ah, clar, que tu tens per Barcelona,
2: vale? Vaig a Polònia a veure el Bad Bunny, aquest de los huevos.
4: Sí, això sí que em faria mandra. Moure'm de Barcelona.
2: Em fa un pal agafar un avió, bro. Però no agafar l'avió, agafar l'avió m'encanta. Em fa un pal pagar-lo, tio. 160 euros d'avió i segurament 200 euros més d'allotjament.
4: A més, crec que és una cosa que has de fer l'hora. És a dir, agafar-te les entrades i ja directament a l'allotjament. Això és així.
2: Absolutament, però saps qui ho gestiona, no? En Pau Leiva. Per tant, segurament ho gestionaré una setmana abans del que toca.
4: Doncs anem a parlar com a mínim de les dates que ha fet aquí a Barcelona, sí. On cap dels tres hi ha anat, que m'ha sorprès molt que ningú de l'equip hi estigués al concert.
2: Bueno, l'Eudald Feliu.
4: L'Eudald, és veritat, i no el tenim encara per aquí.
2: No, desapareix del Loft cada dos.
4: Sí, cada dos.
3: Vaig deixar-me el volum dels cascos, no vull sentir aquesta conversa.
4: No, sí, has d'intervenir, em sap greu, Alberto, perquè hem de comentar els millors moments d'aquests dos concerts a l'Estadi Olímpic i tinc la sensació que sóc l'única persona que no ho he viscut, però per sort vosaltres m'acompanyeu, per tant,
2: molt bé.
4: Anem a descobrir una de les grans incògnites dels seus concerts, que és qui apareixerà a la casita. Això era un tema que tothom estava comentant, vam fer apostes, tothom es creu que es pot endivinar qui hi haurà a la casita, però realment és una cosa que no para de sorprendre.
3: Literal.
4: I el primer dia de concert ens va sorprendre, crec que a tots, crec que ningú esperava a una persona en concret allà a la casita de Bad Bunny, i és a Marc Giró. O sigui, veure Marc Giró allà a la casita de Bad Bunny, envoltat d'influencers, futbolistes.
2: Sol, a més, que això és el que més m'incomoda.
4: No, anava amb el seu marit, però no es veu el marit, no sé per què.
2: Jo és que he vist aquest vídeo on se'l veu sol i penso, a mi em fas pujar allà sola i et dic, saps què, deixem-ho estar.
3: No.
2: És que m'és igual.
4: I a més, em va fer molta gràcia que no anés amb corbata, perquè jo crec que ell va pensar... Avui és un pla casual, sí. Per tant, haig d'anar amb la roba esport.
2: Però... Ai, l'amo!
3: T'he de dir que el que no acabo d'entendre és com hi ha arribat. Ell per voluntat o li han dit, vols anar-hi? I ell ha dit, va, sí, m'ho passaré molt bé.
4: Jo el primer que he fet avui ha estat posar-me una alarma a l'hora del programa del Marc Giró per escoltar les... perquè sabia que anava a fer un story time. I ell ha explicat que uns dies abans li van preguntar a ell i al seu marit, ah, per cert, voleu anar al concert de Bad Bunny? I llavors el seu marit va dir, ui, deixa'm parlar amb el Marc Giró perquè potser, o sigui, amb el Marc, amb el meu marit, perquè potser no li ve gens de gust. I va dir, sí, vinga, anem-hi. I llavors, unes hores abans o un dia abans, li van dir, vale, heu d'estar aquesta hora aquí i haureu d'estar a la casita. I ell i el seu marit van dir, que nassos és la casita.
3: Ells havien pensat, vale.
4: Clar.
3: És una zona random de l'estadi que no coneixem, saps?
4: I llavors doncs, es van plantar allà a la casita i diu que s'ho va passar molt bé perquè va marxar abans. O sigui, en el moment en el que Bad Bunny ja va marxar a la casita, ell va dir cap a casa.
3: T'he de dir que ell és de marxar abans perquè al concert de la Batlleal estava allà i va marxar a mig concert.
2: Per què la gent fa això? Per no trobar-se cua?
4: Exacte.
2: Perquè no... Bueno, pues te jodes, no? És que t'estàs perdent la millor part, que és al final.
4: Pues clar, el problema és aquest. Sí, però bé. Els que també van marxar abans de que acabés el concert eren tots els futbolistes del Barça, que estaven també a la casita, que hi havia Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Valde, Lamine Yamal, amb la seva parella que ha donat molt a parlar i que crec que en algun moment hauríem de parlar sobre aquest tema, que és la Inés García.
2: Però és que tothom està parlant molt d'això i... ella no diu tantes coses, o sigui, tothom...
4: Ella no ha dit res.
2: Jo, si fos la Inés, també estaria pujadeta, però és que ni està pujada, en plan, ella és així tota l'estona.
4: Clar.
2: No ha penjat res.
3: És estar viva, rotllo, que no passa res perquè ella
2: estigui així. Saps que no hi ha res a parlar.
4: És una noia de 21 anys vivint la seva vida i saps.
2: Porten un dia, eh? Això sí que és heavy metal, eh?
4: Però tinc la sensació que amb els futbolistes tot va molt ràpid.
3: Sí, home, perquè...
4: Tots que s'accelera.
2: Un mes, fills.
3: Fins o divorci, no se sap.
4: Exacte.
2: A casa no es divorci.
4: Això no se sap mai. Però bé, aquí també hi havia la casita, era la Sara Aité, que és influencer catalana, a qui l'equip de Bad Bunny va convidar a pujar a la casita amb la seva amiga. Ella estava per allà per la pista i li van dir, nena, vine cap aquí que puges a la casita. Oh. I ella va dir, no m'ho crec, és mentida. Llavors nosaltres hem contactat amb ella i hem volgut saber tot el que no es veu des de la pista des del moment en què li diuen de pujar.
5: Passem les dues valles de seguretat i ja només entrar com al recinte de la caseta ens diuen dadme los móviles. Els donem els mòbils i ens ho posen dins una funda tancada amb una alarma com d'aquestes d'alarma de botiga, és a dir, que només ho poden treure com amb una màquina especial. Llavors, dins el recinte de la caseta hi ha una barra lliure que pots demanar el que vulguis, hi ha un sofà i la pantalla que veus en directe al concert. No hi ha res més. O sigui, realment es nota que és un muntatge. Estàvem allà, vam agafar alguna cosa per prendre, estàvem assentades al sofà tots parlant, que érem 6 persones en aquell moment, obren la porta i entra la plantilla del Barça. I aquí sí que va ser un moment que va ser, vale, això és real, és a dir, realment estem dins la caseta de Bad Bunny, és a dir, que no ens faran fora, no és cap timo, no, bueno, ja sabia que no era cap timo, però que realment el que estava passant era veritat. I efectivament va passar, va començar la cançó de Belda, Bad Bunny sortint a cantar a la caseta, va ser espectacular, d'aquests moments que dic, si no em passiguen no m'ho creuré mai que estic visquent aquest moment. I va començar a cantar al cantó nostre, a mirar-nos, sobretot jo recordo tres mirades que ens vam creuar les mirades, ell i jo, que sobretot en una d'elles es va parar el món. O sigui, ja podia cantar, ja podia estar tothom cridant, que dic, en aquell moment érem ell i jo.
2: Però!
5: Ja estàvem sentit tan fan en aquell moment, però tan orgullosa com del que estava passant, que em va fer moltíssima il·lusió.
2: Pèls de punta.
4: He estat molt envejosa, jo, veient aquest vídeo.
2: No, sí, això no. Sí, veus, jo, sí.
3: És enveja, jo l'únic que sento és enveja. I mira, l'abraço.
2: I aquesta cançó.
4: No, i contenta que una persona com ella hagi pogut viure aquest petit moment. O sigui, és enveja sana. Bueno, no és sana, perquè jo la pateixo.
2: Ah, per mi és sana.
4: No, sí que és sana, però vull dir que la pateixes perquè dius, ai, jo també vull.
3: T'he de dir, però...
2: és que, tia, jo em mira el Bad Bunny i jo em pixo sobre.
4: Literal.
2: Però en plan, em pixo,
3: Jo no sabia que hi havia un equip del Bad Bunny que buscava per la pista gent que pugés a la casita.
2: És un jambo.
3: Sí, que s'ha fet viral. Sí, sí. I ara no em para de sortir, però que vagi el concert, jo estaré peripuesta, en plan, mireu, vaig de pilar de fitness, deixes pa abajo només per entrar a la casita, us ho prometo per la meva vida.
4: I a més tens la sort que si entres...
3: Sí. Clar, és que... No, Rena va dir, segur que soc l'única Spanish girl, però mentida, podria estarem totes allà.
4: No, jo conec molta gent que va a Estocolm,
2: també. No hi ha ningú d'Estocolm anant al concert de Bad Bunny.
3: No, ja ho sé, ja ho sé.
2: Són totes d'aquí.
3: Estem intentant vendre i és difícil.
4: Després, una de les grans sorpreses eren les col·laboracions. Aquí convidaria Bad Bunny al concert i aquell primer dia l'artista convidada va ser, em sap greu, Alberto.
3: No, és que...
4: Bad Girl.
2: Jomo. Jo volia en Davy.
4: Doncs Davy no va aparèixer. Va ser Bad Girl, va cantar també Dame i va publicar, de fet, un recull a les xarxes amb totes les fotos. I la cançó exclusiva, perquè hi ha una cançó exclusiva de cada concert, va ser Santa. I per mi és el millor dia perquè el segon el passarem molt ràpid, però el més viral de la casita d'aquell dia és Ibai Llanos. Aquí escoltem a Ibai Llanos dient a l'Acho PR és otra cosa, es va fer molt viral i a més aquell dia hi havia Úrsula Corberó, Gerard Piqué, Marc Lucas, que fa res va estar aquí asseguda, Riqui Puig, Priscila Delgado, o sigui, un munt de gent. I l'artista convidat, a mi no em va fer gaire il·lusió, però a la gent que li agrada el reggaeton sí, va ser Brian Myers i va cantar Triste, Seda i Patir.
2: Encara no s'ha cantat 120.
3: Encara no?
2: No.
4: Tens l'esperança.
2: Jo vull que el faci a Polònia, però no farà 120 a Polònia, ho farà collons de Madrid.
3: Canta Si veo tu mamá, ho sabeu?
4: No ho sé, no tinc la setlist al cap.
2: Jo crec que
3: la setlist va evolucionant bastant, també,
4: sí.
3: O no?
4: No, jo crec que és tot pràcticament igual i l'únic que canvia són aquests petits moments.
3: Sí.
2: És que com em porti un artista polonès, que cardo jo.
4: Això sí.
2: Qui és? No hi ha ningú polonès. No existeix Polònia.
3: A veure...
2: Polònia, t'ho juro que és una foto... En plan, és una cosa que han muntat per en Bad Bunny.
4: Només per això,
2: És un...
4: I falta parlar del gran moment, jo crec que el moment que més ens ha agradat a tots, sobretot als catalans, i és que Bad Bunny va dedicar un espai del seu show al català. Té un gran equip darrere que sap el que fa i que és conseqüent amb els valors del projecte, que a mi això em funciona moltíssim, perquè ell el que reivindica és Puerto Rico i tota la cultura porto-riquenya, i en aquest cas també van decidir projectar un vídeo on es parla català i on es veu a dos joves parlant a la nostra llengua.
6: Va venir, va cantar aquí.
7: ¿Qué tienes, tío? No me creéis, Xavier, coño. Si el último que la venía estaba la uni. Y mira, ahora, no está en curro.
6: ¿Pero sabes qué es verdad?
7: Bueno,
6: al gitana.
7: Bueno, vas a la mitad. Sí, sí.
4: I avui per parlar sobre aquest vídeo icònic que a tots ens va fer tenir els pèls de punta, tenim un dels protagonistes del vídeo, que és l'Andreu Bonic, un dels actors que protagonitza aquest petit vídeo del concert. Andreu, què tal, com estàs?
8: Doncs molt bé, una mica nerviós també, moltes gràcies per convidar-me aquí.
4: Gràcies a tu per venir, home.
8: Home, sempre que es pugui fer alguna cosa, doncs vindrem, no?
3: Endavant, no?
2: Com et va arribar aquesta proposta?
8: És que va ser molt, molt loco, perquè jo no em va arribar el càsting normal, perquè s'havia gravat ja i es va regravar un altre cop, diria, per el que a mi m'ha arribat, i a l'última setmana, una setmana abans del concert, em va arribar de broma càsting de la Ivet i de la Judit, em van trucar que es feia un càsting molt petit i res, vaig presentar-me el dilluns, el dimecres em van dir que sí, el dijous ho vam rodar i la setmana següent es va estrenar, vull dir que encara...
3: I sabies que era per això? Perquè normalment aquestes coses hi ha molt de secretisme, no? Com, és per un artista o et van dir, és el vídeo de presentació del concert de Bad Bunny?
8: Al principi va ser com, hi ha una publi videoclip, però després em van dir que era per la intro de Bad Bunny, però jo no sabia que seria tan heavy, vull dir, perquè no he anat mai a l'Estadi Olímpic tampoc, no m'imaginava que seria tanta gent... I així m'he quedat.
3: Uala.
8: Sí.
4: Clar, i la idea del vídeo la coneixies? És a dir, sabies que és el que volia l'equip de Bad Bunny per aquest vídeo que es va projectar a l'Estadi Olímpic, o simplement et van dir, llegeix això i ja està?
8: Vaig ficar-me per les xarxes a mirar una mica i veia que feia cada lloc on anava com un petit vídeo i vaig veure una mica del que anava i va ser com un, pues va, fotem-li gas, i amb el Max també, que va ser un regalo. I res, ja sobre en català, que també em va fer il·lusió especial, la veritat.
4: I vas poder veure Bad Bunny o en cap moment?
8: No vaig anar.
4: Ah, no vas anar al concert, tampoc?
8: No.
4: Home,
8: no,
4: que et convidi, no?
8: No.
6: Home, la mena que no va, eh?
4: Aquí estem en contra.
3: Va ser remunerada la feina.
8: Sí. I ben remunerada. Però, bueno, just va coincidir que no vaig anar i vaig trobar pis a Barcelona, que també està difícil.
2: Llavors... Ah, m'ho he pintat. Ets un gran treballador.
4: Clar, i entenc que has rebut molts missatges, no?, aquestes últimes hores, o què?
8: Sí, va ser... Bueno, de tota la gent del poble, d'amics, d'actuació... La veritat és que va ser un boom, i també el vídeo ha agafat bastantes visites, i, bueno, bastant loco tot, no ho sé, ha set.
4: Home, t'han vist els jugadors del Barça i tot, vull dir-te, t'ha vist un munt de gent.
2: Hòstia, que heavy, t'ha vist
4: molt
2: Covarsí.
4: Sí, no, molt.
8: Pau Covarsí, gran defensa.
3: Aquest vídeo queda allà i ja està, no entenc.
8: Sí, diria que sí, diria que no s'utilitza per res més.
3: Vale.
8: Si no, que passin drets d'imatge.
4: Clar, molt bé. I que et convidin a un concert de Bad Bunny, que és el mínim, no?
8: T'acompanyo a Polònia, si fa falta.
2: Sí, a Polònia seria fantàstic.
8: O a Estocolm,
3: també.
4: Després, l'altra petita anècdota que he trobat per internet, que també està molt bé comentar-ho, és que en aquell concert de Bad Bunny, això m'ha fet molta gràcia i ho havia d'entrar
2: ja
4: en algun
2: vist.
4: Moment.
2: Ja sé de què em parlaràs.
4: I va anar molta gent coneguda, no? I es va projectar aquest vídeo a l'Andreu i van passar moltes coses. Però una cosa que jo crec que ningú s'esperava que passés és que una noia embarassada de 38 setmanes més no sé què, és a dir, que estava ja a puntíssim de tenir la criatura, va aguantar tot el concert de Bad Bunny i quan va sortir se'n va anar directe a l'hospital a París.
3: És perfecte.
2: Això és una... Jo pensava que havia trencat aigües i havia anat a l'hospital. No acaba aguantar. Això no, és de loca, eh?
4: No va aguantar.
2: Allà
4: vull dir,
2: quan van treure els fills.
4: Quan va sortir es va posar de part. Llavors se'n va anar directament a l'hospital.
2: De tant disfrutona.
4: Ja et dic, m'he llegit la notícia així molt ràpid, però ara m'acabo de recordar i dic, mira, anem a explicar aquesta petita notícia.
3: Li va dir la matrona, saps allò de la pilota no et funciona, l'aigua de la piscina tampoc, doncs carda't a un concert de Bad Bunny a veure què passa.
4: I vinga, a votar.
3: Pues no és broma que al concert de Bad Gel jo estava al costat d'una xavala que també estava molt embarassada. Molt embarassada.
2: Els encanta les embarassades,
4: sí,
2: una mica de disfrutació.
4: Clar que sí. I res, fins aquí una mica els millors moments. Gràcies a l'Andreu per venir a acompanyar-nos avui. I ja està, i molt fomo de no haver anat al concert.
2: Tothom cap a Polònia, som-hi!
4: Vinga, let's go!
3: Fomo.
8: Sí, però com que he trobat pis, ja està tot bé.
3: Estàs content per això?
2: Déu meu, és el millor dia de la teva vida, eh? Que bé.
3: Doncs mira, ara no és Bad Bunny, però posem una mica de Quevedo per despedir-vos, d'acord?
4: Vinga.
3: Doncs vinga, això és el Golpiro. Moltes gràcies, per haver vingut.
8: De veritat.

0: Vale.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que vulguis, al web i l'app.

0: Avui el programa va tot girat i ara havia de passar per aquí la Laia Castel, però al final hem decidit que ens queixarem perquè, mira, encara està arribant. Per tant, Alberto, ja sabeu que cada dilluns ens queixem, bla, bla, bla, però és que avui és dilluns i l'Alberto no es vol queixar.
1: És que jo estic d'agraïments últimament, perquè estic fent aquest detox de tristesa.
0: També he proposat per Laia Castel, que jo mai he acabat d'entendre què s'ha de fer.
1: Doncs, fluir-la. No, literalment és un madness absolut. Jo he sigut la pitjor setmana de la meva vida.
0: Ah, vale, doncs potser que paris a fer-ho, no?
1: Sí, però penso que potser és com rotllo...
0: Que t'hi has d'acostumar.
1: Sí, com que és, una... és perquè m'estic enfrontant als meus pensaments.
0: Vale, jo estic flipant. I de què què vols agrair?
1: Jo agraeixo... No vull començar agraint. Fes un moment, estic farta.
0: Vale, jo de la primera cosa que estic farta... Estic absolutament farta de que absolutament tothom pugi a Berga quan és Patum. Perquè aquest cap de setmana no era Patum, però era la Patum del barri de la Pietat, que és la Patum en cutre. Fan el mateix, però en cutre. I hi havia tot Barcelona. Jo pensava, ningú coneixerà la Patum de la Pietat. Vale, és viral. És molt viral, la Patum de la Pietat. Hi havia l'Arnau Barraqueta.
1: Oh.
0: Però això ho entenc, perquè la seva... Bueno, xicota, és de Berga.
1: Ah, vale, llavors ho entenem.
0: Però hi havia tot Terrassa, tot Sabadell, tot Barcelona. Si voleu anar a la Patum, jo per mi no hi aneu. És que la Patum a mi ni m'agrada, però bueno, això és, no es pot dir. Però no aneu a la de la Pietat, la de la Pietat és nostra, tota és nostra. Però la de la Pietat més. Perquè no pot ser tan viral, però bueno, agraïda, no? Se suposa que ha d'estar...
1: Agraïda.
0: Agraïda
1: per
0: perquè vinguin...
1: Per haver pogut anar-hi.
0: Agraïda per haver-hi pogut anar, és veritat.
1: Clar, sempre has de trobar la forma de donar-li la volta.
0: També et dic, preferiria no haver-hi anat, perquè no hi havia ningú d'allà. I vaig pensar, molt bé, no em trobaré cap amic meu, fantàstic, sí que hi eren tots, però bé.
1: Però no els vaig trobar de la gentada que hi havia.
0: Avui us volia portar barreja de la Patum. Sabeu el vídeo aquell mític de hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac, i entonces ta-ta-ta i festa noi.
1: Sí.
0: Aquell vídeo... Doncs avui us volia portar la beguda, perquè la provéssiu fora d'antena, perquè és una beguda alcohòlica que, evidentment, no provarem en antena.
1: Vale.
0: Però tots som majors d'edat i, per tant, si la gent beu alcohol, poden provar això. I me l'he deixat a casa, però demà us la portaré i fem review.
1: Vale. S'ha de veure freda.
0: Està a la nevera de casa meva. La posaré al congelador i quan la porti estarà fresqueta, fresqueta.
1: Uf.
0: És molt bona, eh?
1: Doncs agraïda de poder tastar aquesta beguda.
2: Hasta aquí, mira, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces és un poc...
0: És fantàstic!
1: Això és història de Catalunya,
0: sí.
1: Realment.
0: Tu de què estàs agraïda?
1: Estic agraïda de treballar un festiu.
0: Vale, molt bé. I ara queixa't.
1: Però ara, no, me queixo perquè no m'agrada treballar un dia que és festiu, però després penso, estic agraïda de tenir feina, que m'agradi la meva feina i de fer-ho de molt de gust i, per tant, que no sigui una sobrecàrrega, perquè ja sé que hi ha moments de la vida que potser estàs en una feina que no és tu puto prime, saps?
0: Per sí, tant, i a més ens podem agafar al fet que no és festiu a Catalunya, és festiu a Barcelona.
1: I hem de servir a les nostres lofties que
0: no són
1: d'aquí.
0: A les nostres comarca girls. Comarca Girls!
3: A totes!
0: Sou les millors! Hem decidit que posarem música perquè acaba d'arribar la Laia Castel. Hi ha hagut un bit understanding, vale? No patiu, posem música i de seguida arriba la Laia Castel, va. Això és Well Tita, d'en Bad Bunny.

0: és la nit de Sant Joan.
1: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
2: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
3: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
4: Què li has fet a la meva filla?
5: No pot parar, això.
3: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. Una mirada diferent als videojocs.
7: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marín.
10: You and me are the best.
11: Mama, m'encanta, m'adormia.
7: Passió pels videojocs.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
12: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A iCat.

0: Aquesta cançó és de l'Al Olivan i la sempre la posem quan no volem parlar perquè és molt llarga.
1: Literal.
0: Xavier, el tècnic de so, ell és perfecte. Ara és molt bé de TikTok, vale? L'estem posant per això també.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelldor.
1: Seguim a l'Obdicat. Ara mateix passen 11 minuts a les 4 de la tarda. Segueix sent el dilluns més madness de la història de la humanitat. I més llarg. Què està passant? Jo he vingut avui tardíssim a treballar perquè pensava, així se'm passa ràpid. Ha passat un minut de la meva vida. No, al revés. Ha passat un minut de programa i 4 hores de la meva vida.
2: No, no, està sent molt dur aquest dilluns.
1: Som unes víctimes del sistema.
2: En una màquina de córrer. Rotllo, no sortim d'aquí en bucle. Per molt que acceleri, la màquina corre més ràpid.
1: Per mi estic en una màquina... Ai, per mi estic en una classe de mates.
2: I saps què vull?
1: Mai res ha sentit tan llarg.
2: Gazpacho.
1: Oh, gazpacho.
2: Gazpacheto.
1: Que bueno el gazpacho.
2: I saps què va passar? Que no hi ha cap puto superobert a Barcelona i per tant no tinc gazpacho.
1: També el pots fer tu.
2: Amb quins ingredients? Si no tinc res a la nevera. Crema de cacauet tinc.
1: Mmm, que bo.
2: Li diré algun en el xat com puc fer gazpacho a partir del meu tarro de crema de cacauet. A veure què passa.
1: Segur que es pot. Laia Castell, com estàs? Sort que has arribat. Espero que ens ho facis ameno.
3: Ah, quin dia més horrorós.
1: Ah, vale, està sent per tothom igual,
3: sí,
1: doncs, eh?
3: Sí, sí, avui es condena. Bueno...
1: De què parlaràs avui?
3: Abans, puc fer una mini
1: gesto? Ah, sí, digues.
3: Jo vaig predir que sortiria la Bad Gyal al concert de Bad Bunny i lo dejé aquí por escrito.
2: L'única...
3: Per una vegada que una de les meves paranoies mentals es fa realitat...
2: L'única que va fallar és que volies Mònaco.
3: No, però la va fer Mònaco.
2: És veritat, la va fer.
3: Sí, sí, sí. És
1: la toca sempre.
3: Sí.
1: Oh, que bé.
3: Sí, sí. Tant de bo 120 a Poland. Bé, només volia... atribuir-me aquest mèrit de que jo sabia que Bad Gyal, la meva reina, sortiria. Quan la vaig veure vaig dissociar viva. O sigui, no hi havia suficients paraulotes en el vocabulari
1: clar,
3: català.
1: Ah, perquè tu hi eres.
3: Clar, clar, em vaig morir allà davant, vaig reviure després. Però bé, després d'aquest diumenge de moltíssima ressaca emocional i aquest dilluns de pena, us vinc a fer una proposta.
2: Vale.
3: En algun moment sentiu que teniu el cervell carregat d'estímuls negatius?
1: Sí.
3: Sí? Com si estar cada dia exposat a tant de contingut i tantes emocions fan que fins i tot adoptis estats d'ànims que no són teus, simplement d'estar tot el dia veient com viu tothom i què sent tothom i com li va la vida a tothom?
1: Sí.
3: Us passa?
1: Sí.
3: Vale. Jo és una sensació que també tinc sovint. Sobretot després d'una sobredosi de mòbil.
1: Sí.
3: Molt. O sigui, sento que he vist tantes realitats diferents i tantes emocions que ja no sé realment quines coses que penso són meves o si entre tot aquest soroll m'he pogut fins i tot condicionar a sentir-me així.
1: 100%.
3: I ja fa un parell d'anys que, inspirada en la nostra mare generacional, la gurú de la nostra època, Emma Chamberlain, així, així. Jo vaig crear un petit detox, un petit curset intensiu per desfer-nos d'aquesta sensació i el vaig anomenar Detox de Tristeza.
1: Per fi expliques el detox de tristesa que l'Alberto porta fent una setmana dient...
3: Sí. Estic fent això. A punt de crear una secta. Estic a punt de convertir-ho en...
2: Jo avui en principi penjo el vídeo de YouTube.
3: Del teu detox de tristesa. Sí. Vale. Doncs he pensat avui compartir-vos-los una mica, no? Per si algú s'hi vol sumar, podem fer un reto. En tant de rancla, pipolles, aquestes... No. Fem un detox de tristesa junts.
1: Ah, rancla. Estava pensant, quin idioma està parlant allà que està?
3: Un rancla, ara tothom va a córrer.
1: L'idioma dels experts.
3: I tothom es fa aquestes sectes de corredors, doncs jo us proposo fer això.
1: Hi ha un article Substack molt bo d'un noi que es diu Rodau, que no sé si es diu així, si és un noi o és una noia, però d'una persona que es fa dir Rodau, que m'encanta que va sobre com per un treball de la uni es va infiltrar en un rancla.
3: És que jo, allò dona, allò és...
1: És boníssim, busqueu-lo. R-O-D-A-W.
3: Pues mira. Doncs, jo us vinc a explicar d'on va sorgir aquesta idea, perquè va sorgir, com us dic, d'un podcast de l'Emma Chamberlain. Ella va acceptar que estava totalment enganxada a la dopamina curta, als estímuls constants, no podia més, i es va marcar per si mateixa una sèrie de normes, he de dir, molt estrictes.
2: Sí,
3: o sigui, les seves
2: bèstia.
3: Eren molt bèsties.
1: Com ara?
3: Una hora de mòbil al dia, zero notificacions activades...
2: Zero música.
3: Zero música. O sigui,
1: què?
3: Madness. Zero música. Perquè ella volia fer un detox de dopamina, i jo vaig dir, m'agrada el concepte, però jo li vaig a donar una volta detox de tristesa. I he de dir que en aquell moment el seu detox de dopamina es va fer superfamós. De fet, a Ràdio Noia el van fer durant una setmana. He vist avui buscant info que La Vanguardia i molts mitjans se'n van fer ressò i van fer articles.
2: Hòstia.
1: Oh.
3: Sí, es veu que va ser també una cosa que molta gent va fer i jo li vaig donar una mica la volta.
1: Molt
3: Aleshores,
1: bé.
3: Comparteixo les normes, d'acord, d'aquest detox de tristesa, en què consisteix, i us dic una mica els efectes que jo he notat de les vegades que ja l'he fet. Però...
1: A veure, si l'has hagut de fer tants cops és que no serveix de res.
3: L'he fet dos cops en dos anys.
2: Clar, és com la... Bueno, anava a fer un paral·lelisme molt bèstia. Sí. És que de tant en tant has d'anar fent un viatge d'aquests.
3: Clar. És com, sí, és com fer un reset mental durant uns dies.
1: Però
3: no?
1: Quants dies són, això?
3: Clar, s'ha de fer durant un temps assequible per tu. Intentar activament fer coses pel teu estat d'ànim i silenciar aquelles que saps que t'afecten i són totalment innecessàries, perquè vull que quedi clar, no és una qüestió de dir no vull sentir cap emoció negativa, la, no me passa nada. No.
1: La,
3: no m'està passant nada. No, és justament, o sigui,
1: identificar que et molesta, no?
3: Clar, i sento que moltes d'aquestes emocions negatives que ens estan tot el dia col·lapsant no són nostres, és el que dic, estan totalment enganxades, infiltrades a través del mòbil, mm-hmm. i les veiem d'altres persones. Llavors, és fer una mica de silenci de tot això. Aleshores, són 5 normes que són totalment personalitzables, cadascú que se les porti al seu terreny, i tu has d'intentar fer-ho durant els dies que et vegis capaç. Poden ser 3 dies, pot ser una setmana, pot ser un mes. Aquí cadascú el que se senti... el que li vingui de gust, també. Si et dius, mira, amb 2 dies de reset ja estic suficientment fresca.
1: Ui,
3: ja
1: quina sort.
3: Jo què sé.
1: Vale, ja, quines són les normes?
3: Ja veureu que són molt fàcils, vale? O sigui, no és gens d'esto. 10 minuts! Ai, quina bona música. Norma número 1, sembla un programa de tele. Norma número 1, 10 minuts d'activitat analògica al dia. Aquesta ens hauria de semblar surrealista. O sigui, són 10 minuts. 10 minuts al dia d'agafar una activitat que sigui totalment analògica, que no necessitis cap dispositiu digital per fer-la i que no la gravis, que no sigui productiva, que no serveixi per convertir-te en un criptobro o qualsevol cosa, simplement que la facis per gaudir-la i que puguis estar present mentre la fas.
1: Tocar la guitarra, per fer exemple, fotos en analògica...
3: Exacte, fas un mandala, pintes, toques el piano, llegeixes...
1: Journaling, llegir...
3: El que tu vulguis, són 10 minuts, o sigui, és totalment assequible. Però, si ho penses, hi ha dies que anem tan a tope que no tens temps ni d'això.
1: Però 10 minuts només...
2: Però perquè és un mínim és tan perquè, petit, clar, tu t'obligues i llavors quan arribes als 10 minuts, dius, continuo un rato més.
3: L'Alberto ha pillat totalment la vibra, és això. O sigui, tu fas, és trencar la barrera del començar, perquè quan fas 10 minuts és el període de resistència al teu cos i després ja dius, va, ja m'hi quedo.
2: Clar. Val.
3: I ja no estàs fent scroll.
1: Vale, m'agrada.
3: Vale. Segona, aquesta l'he feta avui. Ah, m'ha encantat. 10 minuts al sol. Aquí, òbviament, depenem del temps, vale? Però en la mesura del possible, 10 minuts en què et doni una miqueta al solet sense tenir el mòbil a les mans. He patentat aquest sistema com a sol sense scroll. És a l'estiu del sol sense scroll, d'acord? Tu t'asseus a que et doni el sol, fas la fotosíntesi, llegeixes, et poses un podcast...
1: I això es pot solapar amb els 10 minuts...
3: d'activitat analògica. Si un dia no tens temps i vols un 2x1, aquí cadascú, ja et dic, les normes són personalitzables. Jo recomano, per exemple, escoltar la ràdio. És una superbona cosa que fer, perquè et fiques al teu balconet, 10 minuts, escoltes la ràdio, no tens aquest silenci que a vegades et fa veure que tens el cap i t'incomoda, però tampoc estàs com consumint un contingut visual. I això no és cosa meva, ja ho sabeu, la vitamina D regula el ritme circadiari per dormir millor i descansar millor.
1: Això
3: ho vam
1: explicar un dia.
3: Sí, estimula neurotransmissors i... milloren l'estat d'ànim, les defenses, us heu de posar crema, però tot és genial.
1: No, molt bé, aquest m'agrada. L'únic que... vale, a casa meu no toco el sol directe, hauré d'anar a una terrassa.
3: Sí, sí, també pots anar-te'n a fer un cafè solet a 10 minuts, de dir, mira, això a casa meva no em dóna el sol, doncs surto, aprofito 10 minutets de terrasseta i a sobre em faig un cafè jo sola de ben reina.
2: Literal.
3: Sí.
2: O una mica de parc, de cop i volta.
3: Per exemple, fiques un parc, respires, toques herba, que ens va bé, saps?
2: 100%.
3: Són 10 minuts, oh, que és molt assequible, és molt assequible.
2: Vinga, va, un altre pas.
3: No, però espera, aquesta ve ràpida perquè aquesta... és una norma, però a mi no em fa molta il·lusió, d'acord? És la més difícil, jo crec.
2: Sí.
3: 10 minuts de meditació.
1: No cal anar ràpid, tu, tranquil·la, medita.
3: Ah.
1: Meditació, la que farà avui l'Alberto al Lofius, que deu fins al final del programa, tot i que la Mariona Córdova després em renyarà, però bé, no.
3: A respirar.
1: Ho assumiré.
3: 10 minuts de meditació. Aquesta, per mi, és la més difícil amb diferència. És que no puc
1: jo
3: ni parlar lent.
1: La...
3: si no puc ni parlar lent...
1: odio la meditació.
3: Com he d'estar en silenci 10 minuts?
1: Quan era petita... vaig anar a ioga perquè la meva mare va dir que era una nena nerviosa. Només era una nena, però bueno, amb TDAH i ja està. I em van fer fora de l'ú pesada, que era però fora. O sigui, la monitora va dir, prou.
3: Doncs jo entenc aquesta sensació, però també us he de dir, tothom qui conec que és capaç de meditar diu que li ha transformat la vida. O sigui, els testimonis de la gent que medita 10 minuts al dia i realment arriba al... perquè es veu que és una cosa que de pràctica, no és que el primer dia ja puguis posar la ment en blanc, sinó com que és un procés.
1: És que la ment en blanc.
3: Tothom que és capaç de fer-ho
1: és una
3: diu que li ha canviat la vida.
2: T'he de dir que jo la setmana passada vaig fer-ho de dilluns a divendres.
3: I què?
2: Cada dia. I me va agradar molt la meditació.
3: És que...
2: i no em va costar gens. És a dir, rotllo, ho començava, potser em costava posar-m'hi, però un cop m'hi posava, tancava els ulls...
3: et relaxa tant?
2: Deia... Gaudeix, gaudeix, gaudeix.
3: És que, o sigui, a part sento que estem com tant tota l'estona en ritme frenètic que et dona un gustet saber que tens 10
4: com
3: minuts de no
4: medita?
3: Fer res.
4: Ui, sort que ens ho explicaràs al final del programa.
2: No, ho fas amb una meditació guiada.
3: Ah, ja està el truc.
4: Faràs tu?
2: Ah, ja està el truc. Jo.
3: Faràs una?
2: Sí.
4: Sí, quedes... Ai. Et pots quedar al final del programa per fer-la amb vosaltres. En Mariona va dient que no, que no. Però nosaltres ja ens hem compitxat amb el tècnic, el Sam, que ens farà cas.
3: M'està relaxant tant això. És que també em recordo com totes les meves crisis mentals que he tingut perquè sempre recorro a cançons d'aquestes, però m'encanta. Si us costa molt, busqueu a YouTube. O sigui, hi ha milers de meditacions guiades, n'hi ha de 5 minuts, de 10 minuts, n'hi ha fins i tot de coses en concret. O sigui, meditació guiada per l'optimisme, meditació guiada per l'estrès, per manifestar, per
4: mira,
3: calmar.
4: Meditació guiada per dormir en català.
3: Per exemple, en català!
2: Existeix? Mira.
4: Bueno, no sé, clar, també jo tinc el meu algoritme completament condicionat i el primer que em surt és... guiada en català, per dormir en català. Català nens, pel meu germà, suposo. En català, català 10 minuts.
2: A veure, busca soc català 10 minuts.
3: Meditació guiada en català 10 minuts. Potser hi ha un nínxol aquí, bueno. I necessitem algú que es fiqui a fer meditacions guiades a YouTube en català.
4: Ai, no existeix.
2: Sí, mira. Ah, no, calmar la mente. He llegit català.
4: No existeix que algú faci en
2: jo!
4: Català.
3: És un nínxol.
4: Avui comencem.
2: Avui comencem una nova era.
4: Ai, quins nervis.
3: Bé, jo us dic això, que si us costa molt començar i si us fa superpesat imaginar-vos durant 10 minuts posant la ment en blanc, busqueu a YouTube qualsevol meditació guiada, us ho prometo. El primer cop que ho fas et sents una mica raro, però quan estàs al límit del col·lapse mental i agafes una meditació guiada i realment et treu el nus de dins de l'estómac...
4: M'estic imaginant l'Alberto fent meditació guiada.
3: No sabeu el carinyo que li agafes a les meditacions guiades.
2: Que jo ho faig així. No, ho faig estirada al terra.
3: Clar, has de trobar la teva
4: postura. Ah, propiacepció. Clar, qui m'ho recomana un pilo, la Carme.
2: Veus?
4: I a tot el dia em diu, estira't al terra.
2: És que
3: jo estic tot el dia estirada al terra.
4: Jo també, però ella diu que ho faci
3: més. Ahir vaig fer un post a Instagram estirada al terra.
4: Jo ho vaig veure.
2: Sí.
3: Has de tenir la propiacepció. Sí, surà after work, això.
4: És veritat, i també surt a Carmen, la meva psicòloga.
2: Com es diu? Por excepció?
4: Propiocepció.
3: És com el self-awareness de l'espai que ocupa el teu propi cos.
4: Ah, sí que surt, és veritat.
2: Sí. Que fuerte.
3: En fi, ja quasi ho tenim, vale? Vaig per la quarta norma. La quarta és super senzilleta i és assegurar-te que cada dia camines 20 minuts. O sigui, crec que estic sent bastant realista. 20 minuts.
2: És molt fàcil,
3: 20
2: minuts.
3: És molt fàcil.
4: 20 minuts és de casa a la feina. Moltes persones, no tothom, vale? No tothom té tant privilegi. Però,
3: en general, crec que 20 minuts... O sigui, la idea és que sigui un passeig. Que, òbviament, si no tens temps, doncs l'aprofites i fas això, que sigui anar a la feina o anar al supermercat. Però si tu pots dir, mira, baixo de casa, faig 3 voltes a la poma, escolto 6 cançons... O sigui, és que tu creus que hi ha una cosa... més sana que caminar quan t'estàs tornant boja. Ningú camina més que una dona que s'està tornant boja.
4: Totalment.
3: O sigui, tu, quan estàs en un moment que t'estàs tornant boja, Barcelona no té límit. Jo recordo a la quarantena, quan encara no estava com el... O sigui, encara es podia sortir, però no podia sortir a Barcelona, vaig sortir caminant des de Sants i vaig acabar a dalt de tot, de tot, de tot, de tot, de tot, de tot. De, no, o sigui, on està la Batoliva i totes aquelles...
4: És broma.
3: No, és gens broma.
4: Però quants quilòmetres
3: vaig anar i vaig tornar. Vaig pujar tota la ciutat i vaig tornar perquè m'estava tornant boja.
4: Molt bé.
2: Jo crec que són 1.000 quilòmetres.
3: Aprox,
2: més o menys és això.
3: Aprox vaig fer un Ironman. En fi, jo us dic això. Ha estat també demostrat que caminar millora l'estrès i l'ansietat. Cardiovascularment també és increïble. No hi ha cap persona que hagi dit vinga, vaig a fer un tomb de 15 minuts i després quan hagi arribat a casa hagi dit ah, no
4: malament que estic, no m'ho mereixo.
3: L'altre dia l'Alberto em va picar a casa per baixar a fer un tomb de 15 minuts i va ser increïble.
4: FOMO.
2: Te vaig obligar.
3: Sí?
2: Perquè n'hi ha d'anar a la meva cafeteria d'especialitat. I passo per davant del portal de l'Aia Castell.
3: Sí, i vam fer una volta de 15 minuts i a mi em va arreglar el matí perquè jo estava malament i va ser increïble, em va salvar el matí.
2: T'he de dir que jo aquesta he decidit canviar. Bueno, jo he canviat algunes normes.
3: Clar.
2: Però aquesta era en plan una activitat física, rotllo, perquè caminar 20 minuts ja ho faig i és molt normal per mi caminar 20 minuts. Llavors volia alguna cosa com
3: molt
2: més
3: bé,
2: incentiu. I llavors és sempre fer esport, alguna cosa d'esport.
3: Sí.
2: Encara que sigui uns 10 minuts d'abs, saps?
3: Molt bé.
2: Algo.
3: T'està anant bé.
2: M'està anant bé, però estic desquiciada perquè estic connectant amb els meus pensaments, que era una cosa que fins ara estava completament dissociat i ara que m'estic enfrontant a ells està sent una mica complicat, però els estic sabent gestionar, crec.
3: Se'm fa tan fascinant pensar que hi ha gent que... ha d'arribar a aquest punt per connectar amb els seus pensaments. A mi m'encantaria desconnectar amb els meus pensaments. O sigui, com oblidar-me'n d'ells una estona. Però em sembla fascinant.
2: Perquè sempre m'ha passat, en plan, que sé que si paro, connectaré amb el que no vull connectar. Llavors estic connectada a alguna cosa.
3: Estàs fent coses per no haver de seure en silenci.
2: 100%.
3: Uau, o sigui, ja tenim una review positiva del detox de tristesa.
2: Tot i que en el meu blog surto completament desquiciada i sembla que me vulgui arrencar els cabells.
3: Jo igual, eh?
2: No ploro, en càmera.
3: Jo igual, però és que al final aquests processos són els que realment et curen una miqueta, o sigui, re que curi no pica.
2: Literal.
3: Saps?
2: I falta un últim pas.
3: L'última, però definitivament la... No, la menys important, he deixat la més fàcil. Pel final, agrair. Com sempre.
2: Ja veus?
4: Ja comencem.
3: Quantes vegades ho he dit?
2: Mare de
4: Déu, d'agrair. Estic tan en contra d'agrair.
3: No.
4: Agraeixo el plat a taula.
2: Jo faig coses en plan... Agraeixo que el noi que he seguit avui a Instagram m'hagi fet follow back.
3: Uala!
2: Jo faig aquestes coses.
4: Això és el meu agraïment d'avui.
2: Vale, pues apunta't al.
3: O sigui, l'activitat és que... heu d'al final del dia pensar en 5 coses que agraïu del dia d'avui. De veritat, quan no ho fas habitualment al principi penses, però quina tonteria és aquesta, però us ho heu d'imaginar com unes ulleres que t'estàs posant, perquè si tu cada nit agraeixes 5 coses arriba sent un hàbit, o sigui, acaba sent un hàbit per tu, aleshores durant el teu dia a dia quan et passa una petita cosa, jo què sé, estàs pel carrer i li somrius a un bebè que està en un carro i ningú veu que l'has somrigut i el bebè et somriu de volta.
4: Saps què agrairé avui jo?
3: Saps? Què?
4: La notificació que m'acaba d'arribar de Catalunya Ràdio de la tarda que diu Bad Bunny amb Salvador Illa, la Sagrada Família.
3: Per exemple, ja tenim
4: una gran notificació.
3: Jo vaig posar 100% a la meva llista d'aquell dia Bad Yali i Bad Bunny han cantat junts i jo he estat present.
2: I Bad Laia Castel.
3: Clar,
4: ets la millor.
3: Gràcies. No, perquè et fiques aquestes ulleres i després ho identifiques i ets més feliç.
2: Això sí que és veritat que el dels agraïments a mi m'està funcionant bastant.
3: És genial.
2: I estic durant el dia i penso...
3: Això ho agrairé. Totalment.
2: Llavors arriba al final del dia i pensa, merda, què havia de dir?
4: Doncs bueno, ho intentaré.
2: Saps que m'he donat també que ara estic com més pendent com del present, amb lo d'agrair i tal, i ara les meves notes i el meu WhatsApp de mi sola no paro d'enviar-me coses en plan...
3: M'està fent tan feliç que t'estigui funcionant el detox de tristesa.
2: Però estic superhippie. L'altre dia estava a un concert de festa major, el cantant anava amb uns pantalons de xandall de tiro alto i una samarreta tirants i vaig apuntar-me. Una tonteria, però tinc ganes d'anar amb pantalons alts de xandall i samarreta tirants. Això... Que és una tonteria, però com que penso, va, tu
3: saps què és el problema? Que aquesta delusion que tu ara la veus des de fora quan tu no estàs com en aquest mindset en el que ara està l'Alberto i tu penses, quina ràbia, aquesta delusion és la que et porta on vols a la vida, t'ho dic.
2: Vale.
3: Perquè jo, les èpoques de la meva vida...
4: I la sort, i els privilegis, nois...
3: Sí.
4: És que està sent molt pagó, que aquesta secció, de veritat, t'ho dic, eh?
3: Que sí, però també et dic que moltes vegades quan tu... O sigui, és una qüestió d'estadística. O sigui, igual
4: sí,
3: que si tu cada dia dius que plou, algun dia encertaràs, si tu cada dia estàs pensant en que et poden venir coses bones, és molt més probable que coses que et vinguin tu les entenguis com a bones. És simplement com que et poses unes ulleres, saps? De dir, ostres, ara se'm fa molt més fàcil en un dia normal ser conscient de que aquest dia normal per una altra persona podria ser un somni i podria ser una cosa que estaria resant perquè li arribés un dia com aquest, de tranquil, no? Pues ja està.
4: Molt bé, Laia Castel.
3: Gràcies.
4: Gràcies pels teus consells i el teu detox de tristesa. Ara posem una mica de música.
2: De detox de tristesa?
4: Sí, no sé, quina
2: toca ara?
4: A veure, maig prou.
2: Vale, ella segur que ha fet
4: prou de pensar
2: tristesa.
4: Coses dolentes.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Gràcies, Laia Castel.
3: A vosaltres.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000
1: mi.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al LOC. Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Passen 7 minuts de 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som la Gala Castelltor
2: i l'Alberto Gadel.
1: I avui tornen al Love dues perfectes que fa res han publicat el seu documental de la gira que han fet pel Japó amb el seu Marranasia Tour.
2: Bona tarda.
1: Ben tornada.
3: Yeah. Ole, bona tarda, amores.
1: Com esteu?
2: Molt bé, teníem ganes de tornar. De sí. Fet, ara m'heu recordat a nosaltres, perquè nosaltres també ens presentem com...
3: Jo també ho he pensat.
2: El Roc Bernadí.
4: Ah, sí? És sí. Que en realitat som iguals, eh?
2: És que podríem... Sí, tenim... Oh.
4: Hi ha algú raro que som les mateixes persones.
3: Sí, anem a jugar a voler a la platja.
1: No.
3: Però feu concerts vosaltres i nosaltres presentem el Love.
4: No. Si voleu, presenteu el Love.
1: El presentar el Love, sí, però...
4: Nosaltres cantar crec que no podem.
2: Això ho desvet l'Anna.
3: Ojo, perquè... Bueno, ja
4: a una cançó.
1: Serà un rayo... Genericiado.
4: Serà com el meme aquell de l'Spiderman, sí. Així, que assenyala.
1: Pegaos. Escolta, esteu contents, però amb com ha quedat tot el tema del documental i tota la pesca, perquè t'he de dir que va ser un xoc veure de cop i volta el cartell de Marranasia World Tour, eh?
3: Que guai. Estem molt contents, la veritat. Sí, sí, sí, molt, molt, molt. A més, molta gent ens està dient com que guai, en plan, esteu superdivertits, tal. Que, o sigui, a veure, de cop ens feia patir com fer un reality show.
4: Clar.
3: Perquè és complicat, eh? O sigui, ole Juliana Canet i tal. Bueno, i vosaltres feu vídeos i blogs i tot això.
1: Sí, sí, però és diferent. No vas amb un equip, ets tu.
3: Hola, o sigui, és molt difícil, eh? Real. Bueno, com...
1: Com ser real.
3: Sí, ser real, real davant d'una no posar-te a ti això.
5: I després que et facin repetir alguna cosa que potser t'ha sortit de manera genuïna i ha fet gràcia i quan ho tornes a repetir no estàs igual.
1: Això sí que carda una ràbia històrica.
2: I també després veure't, no?, com posar-te el capítol i pensar, i això, qui s'ho mirarà? A qui li farem gràcia, no?
3: Ens va costar molt, tipo, en plan, quan ens passaven els capítols, rotllo, mireu, està quedant així, la Julia i jo, en plan, no podíem veure. Rotllo, quin puto cringe.
2: A mi encara em passa, eh?
4: Normal.
1: Dèieu, està molt bé.
3: No sí, jo li anava dient a la Julia, està bé, així com si ens ho miràs.
4: A més, és molt fort que heu anat al Japó de gira. O sigui, és que és tan fort haver anat al Japó 100%. De gira.
3: Molt.
4: Ho heu assimilat?
2: Jo crec que encara no.
3: Estem en ell, encara. O sigui, a veure, també és una gira molt punky, com expliquem al documental. Yeah. Vull dir, són 5 o 6 garitos, que, però molt guais, en plan, plens de japonesos molt friquis i molt particulars cadascun.
4: Perfecto.
3: I va ser com... O sigui, va ser molt... En plan, no és una gira rotllo tocant el festival, bueno, aquell, com es diu, el Fuji Rock. Ja, tot arribarà. Nosaltres vam anar a plantar la llavor.
2: Hem de tornar a regar-la.
3: Hem de regar-la.
1: Perfecte.
4: Ah, heu de tornar a regar-la.
2: Sí, l'anirem a buscar el matxa.
1: Home, tot això ha quedat documentadíssim a la plataforma 3CAT i per tant el podreu recuperar per sempre, això esteu tranquil·líssims. Tenim de fet l'entradeta que crec que és fantàstica amb les vostres escenes del reality i tal. Us he de confessar que jo patia mentre el veia, sobretot per la vostra roba dels bolos, perquè sempre és la mateixa, i me preguntava, va passar per la rentadora aquesta roba?
3: T'ho juro que sí.
2: Cada dia després de bolo passa per rentadora. I de fet vam tenir una desgràcia. Ens va passar una desgràcia al Japó.
3: Mira, no me'n recordo.
2: Bueno, que vam perdre una de les camises.
3: Ai, sí.
1: Ai, no.
3: Sí, ens va fer molta pena. Una està allà per sempre.
1: I què vau fer?
4: Un petit record vostre cap al Japó.
3: Sí, en teníem de recanvi,
2: teníem
3: no?
2: Teníem de recanvi.
1: Ah, vale, vale.
2: Eren un pèl diferents i no ens agradaven tant.
3: No, vale. Però bueno.
1: Ah, pot ser que és les que es veu cap al final.
3: Sí.
1: Cada cop anàvem amb un altre outfit i vaig pensar, sí. Collons, portaven per si de cop i volta no el rentaven.
3: No,
1: però no, era perquè s'havia
3: perdut. Bueno, també això, però t'hem de dir que nosaltres anem molt de marranes i no sé quantos, però amb això som molt netes.
1: Vale.
3: Perquè fa molt fàstic, o sigui, com sempre cada bolo, encara que acabem a les 5 del matí allà al revés, la rentadora i estendre la roba.
4: Molt bé.
3: Sempre. I allà al Japó me'n recordo com amb el xat GPT traduint les instruccions de la rentadora. Saps? O sigui, tot en japonès i la Júlia a veure tal. I... Sí, va ser molt divert.
4: Hi ha una cosa que caracteritzes bé l'Anna i és aquest univers que teniu tan ben marcat. Ho controleu tot vosaltres 100% o teniu un equip que us ajuda?
3: A què et refereixes, a l'univers?
1: Com tot aquest imaginari que teniu, que sempre té tot un significat, encara que sigui de forma gràfica, eh? Ah. És a dir, de cop i volta, per exemple, en aquest documental, el grafisme és fascinant. Vosaltres heu tingut com el control 100% d'això o ha sigut com ens ho presenten i us agrada?
3: La veritat és que ara quedarem fatal, però ni ens ho hem pensat. A veure, és que ja quan ens ho vam passar era tan xulo.
5: Ja ens va...
1: Vale.
4: Ja van entendre la vibra,
3: sí,
4: doncs.
3: Sí, ens vam entendre també amb l'Esteve, amb els de Al Revés Produccions, que són els que ho han muntat, amb el Martí, els Usofilms... O sigui, com tots els que ho han anat editant, són molt cracs. I llavors era en plan, no calia, saps, tampoc?
1: I els cartells i tot això que feu vosaltres per Instagram.
3: Sí que hi ha una persona que és el Cesc Hernández, i des d'aquí li hem de donar tot el reconeixement, perquè és una mica...
5: El nostre gurú, li diem.
3: Sí.
5: Bé, jo crec que ha captat i ha entrat i forma part del nostre univers, no? Aleshores, qualsevol idea ja és compartida i creada entre les tres. Llavors, la tercera pot, el favoret és l'Anna. A veure qui
3: més grossa, saps? I això és divertit.
1: És molt guai, eh? O sigui,
3: ell és un crac, ell és tot.
1: La direcció creativa vostra a mi em fascina.
3: Que guai, doncs busqueu-lo a Instagram, que crec que es diu com Cesc. Bueno, no sé com... Cesc Hernández, sí, Cesc Hernández, si ho busques...
5: Com Hernández, així, abreviat.
4: Ah, val.
3: Sí, molt guai.
1: Ens hem empassat el documental sencer i hem decidit fer una petita llista de preguntes perquè com a fan ens la respongueu allò que dius, vale, vull que em quedi això clar. Dieu que allà, això és una cosa que a mi m'ha sobtat, i és que suposadament al Japó només s'utilitza el Facebook i que el TikTok no es pot ni entrar. Això és cert.
4: Quan el TikTok era seu, el TikTok, no?
5: Crec que és xinès, és de la Xina.
4: Ah, jo pensava que era jo.
1: Jo també.
4: Ah, no sé.
5: T'ho juro, vam gravar un TikTok... I
1: va aparèixer la policia.
5: No, i no ens el deixava o sigui, no es pujava, no podíem mirar el TikTok, no funcionava. I de fet vam perdre un vídeo per culpa d'això.
3: Ai, sí, era molt xulo, no?
5: I vam haver de recuperar, bueno. Sí. No, t'ho juro, no funcionava.
3: Allà no funciona, i després vam a Corea i sí que funcionava.
1: Però llavors, quan et tires la canya amb alguna discoteca i et dones, per exemple, l'Insta o el que sea, allà que es donen al Facebook.
3: No, l'Insta sí que el fan servir, no?
5: Sí, l'Insta sí, però
3: sí que eren molt de Facebook, no?
5: Són més de Facebook. I de
4: Line,
3: com socials com seva, japoneses o així.
4: Ah, val.
1: El Line.
5: Sí,
3: coses així. Sí, sí.
4: Què és això?
1: Tia, és com un WhatsApp, però de japonès.
4: Ai, no fan servir WhatsApp?
1: Crec que no.
3: Crec que no.
5: No.
4: Hola!
3: No.
1: El Line és fantàstic,
5: eh? O inclús l'Instagram, vam veure el... Ah, no, això era Corea, perdó. No, vam veure un grup de música, no?, com molt famós, i el buscàvem a Instagram i tenia molt poc follower.
3: Sí. Això és fort.
5: Hòstia.
4: Entenc que això va ser un petit xoc cultural.
3: Sí, o sigui, t'anava a dir, dels pocs... O sigui, hi ha molts xocs culturals, però amb la globalització, en plan que et trobes un McDonald's, que et sents com rotllo, que és molt diferent, però que de seguida hi ha moltes coses iguals. Però això sí que era un xoc cultural diferent. Sí.
1: Clar.
3: Bueno, i després també l'educació de la gent, tant, bueno. Es anaven allà com plegant, estaven com molt agraïdes i tot el rato fent com el gest aquest així. I tot el tema contacte físic, tot això també era
5: zero.
3: Com...
5: O parlar amb veu alta, ens feien fora dels taxis.
4: Sí? Us van fer fora d'un taxi?
3: Sí, o sigui, a nosaltres no, però el nostre mànager sí, perquè és una persona molt forta, el Xavi Angulo.
4: Un perfecto, eh?
3: I es veu que tenen com tots els Ubers que van demanar, en plan, amb totes males puntuacions dels conductors, rotllo... Sí.
4: Perquè el conductor posa ressenyes...
3: Sí.
5: Correcte.
4: Hosti, llavors no t'agafen.
5: No? Llavors era així, no? Com es tapaven les orelles, com esteu cridant molt, i potser, a veure, aquesta persona sí que potser té un volum fort, però... Veu, però tampoc hi havia per tant. Sí.
1: Tu xai for Barcelona.
3: Tu xai.
1: Too loud for Tokyo, eh?
3: Ell era too loud for Tokyo.
1: Hola, que de graciós.
4: Pot ser que un dels xocs culturals més forts fos que no coneguessin a la Rosalía.
3: Oh, 100%. Això ho diem al documental? Sí.
1: Es comenta en un moment així que passa per sobre, però jo m'he aferrat allò com una boja pensant, és conya, que no saben qui és la Rosalía.
3: Mira que l'he vist com dos o tres cops i... Però sí.
5: Si en un moment ho comentem, ha anat mai al Japó a fer concerts?
4: Però qui sí que hi va anar, no va ser la Batllal, que va dir exactament el mateix de vosaltres, que és que són uns perfectos.
1: Sí, de fet, aquí no comentem.
5: La Batllal fa bastants anys que va anar, i també va anar a la Xina, no?
1: Sí. De fet, tenim el tall d'aquest moment, de com ho va viure.
6: Yo la música asiática no estoy muy metida, ¿vale? Uh-huh. Pero solo con la experiencia ya me conformé. ¿Qué cómo es? Pues fumarte uno escondida para que no te lleven presa en la calle donde pone que hay unas ratas que tienen un virus tóxico que si te muerden te matan. Eso para empezar. Para empezar el día tranquilita. Y luego, pues yo qué sé, ir a Shenzhen, que es una ciudad perdida de China, que casi no hay nada, y que la poli hace controles a todas las discotecas y hace mear a la peña, ¿vale? Para ver qué has tomado y que...
1: Joder.
6: O sea, súper heavy, estricto, pero la gente, tía... parecía, yo qué sé, o sea, una fiesta mayor de aquí de España, el día más heavy, claro, porque los chinos estaban...
3: Yo
6: sigo igual.
1: Sí, ella parla de la seva experiència a la Xina, però s'assembla bastant a la sensació que vau tenir vosaltres també del Japó i Corea, no?
3: Sí, sí, sí, literalment. Una cosa, ella és perfecta, que divertida, que és sí, l'Alba Farel.
4: Ella és la millor.
3: Hauria de tenir un podcast, trobo, així, sí, i anar parlant.
1: És que és més misteriosa, ella, sí, no li agrada.
4: Però també
1: això
4: funciona que sigui poc misteriosa, si no ens avorriríem.
3: Totalment, total, totalment. Però sí que s'assembla molt, o sigui, és molt fort perquè els veus molt tiesos a ells i quan parles amb ells són com molt aturats i a cop comença la música i es tornen bojos, o sigui, molt heavy. Recordo la que organitzava un dels primers concerts. Hola, how are you? I després ella tocant i sembla, en plan, semblava una heavy rotllo allà amb la melena. Sí, sí, sí, molt bé.
4: Una transformació, doncs.
3: Perquè com que viuen tant dintre d'aquest ordre permanent, clar, quan tenen l'ocasió perfecta per desmelenar-se, ho fan.
1: I llavors vosaltres, que suposadament sou tan fiesteres, com ho viviu aquest contrast? Veieu que ells anaven per davant vostre o sempre era el mateix ritme de festa?
5: No, jo crec que nosaltres a la festa els guanyem
3: sí,
5: bastant,
3: eh? Home, hi havia aquell que tocava les paelles
5: directament.
3: N'hi havia que estaven molt sonats. Sí. I que sou, que ens, sí, que
5: la veritat, al principi ens feia bastanta por, perquè nosaltres vam arribar i veiem aquesta, no?, aquesta... Sí. La gent com tan recta, tan educada,
4: pensava,
5: no?
4: Que el
5: primer
4: serà...
5: bolo estàvem sols a un càmping perdut.
3: Oi, sí.
5: Al mig dels Alps japonesos.
1: Dels ossos.
5: Sí.
1: Vale.
3: Sí, sí, sí, no, no.
5: I clar, vam dir, ara haurem de cantar aquí, no sé, m'he enamorat d'una moderna al Raval, ningú entendrà res, i no.
3: Molt bé.
4: És que tenim un tècnic molt ràpid.
5: I van entrar superràpid, i a mesura que li van fotent, perquè sí que li van fotent bastant el que vindria a ser la cervesa, el sake i aquestes coses, anaven entrant més.
3: Però jo m'atreviria a dir que, com a societat, ells estan més... O sigui, en plan, com que estan més avasats a la locura, o sigui, com a desfermar-se, saps? Rotllo, en plan...
5: Està ben vist. Sí. Fins i tot com no, el passar-te de voltes.
4: Ah, sí?
5: De fet, allà el transport públic està tancat fins les... O sigui, xapa a les 12 de la nit, no? I es veu que molts empresaris, oficinistes, surten, veuen... Típic seria del Shin-chan, el, com es diu, l'Hiroshi, no? Que se'n va al pub
3: a veure
5: cervesa,
3: sí,
5: sake, no pillen el transport públic i es queden tirats al terra dormint.
4: Sí.
5: No? I aquí seria, si veiéssim alguna persona dormint al carrer que no ha arribat a casa, no?
3: Els 24 hores hi ha roba, hi ha samarretes i tot, perquè el dia següent abans d'anar a la feina passes 24 hores com una samarreta i tornes a la feina com si res.
1: Uala, que fort. I ara, per anar acabant, vèiem que en el documental parleu d'un bolo que us ha canviat la perspectiva envers del grup, que el deixeu com si fos, bueno, the one and only, el bolo a Kumegawa.
3: Molt bé! Alberto.
1: Perfecte. Què ha tingut, però, aquest bolo que no hagi tingut res abans?
5: Nosaltres cantàvem...
3: Me voy pa Kumegawa y no he probado ni el agua.
1: Ah, vale, va ser l'únic canvi que vau fer.
3: No, després també, perquè llavors es feia una Tòquio al barri gay que es diu Nichome i també es dèiem, me voy para Nichome a ver si encuentro un home.
1: Una cosa, que això em va sorprendre moltíssim, com que hi hagi tanta embogimenta, per dir-ho així, a l'hora de sortir de festa i llavors que la gent sigui tan tancada de ment. No m'ho esperava gens ni mica i m'ha sorprès molt això del documental.
3: Sí.
1: I que de cop i volta el bar es digui Goldfinger. Bueno,
5: és brutal.
1: Pelos.
3: Tot, pelos.
1: És que Goldfinger. Però no es va sorprendre. Vosaltres també o sigui, sabíeu que era una cosa més tancada o pensàveu que era una cosa oberta, tot el tema del col·lectiu, etc.
3: No, ja, o sigui, ja ens oloràvem una mica per cosa, i perquè allà el govern és de dretes i amb això són molt així, però no, o sigui, no tant. Sí, sí, veies allò que rotllo... Bueno, el que explicaven aquells dos nois, per exemple, o... No, a veure, també hi havia tot, no? Hi havia moltes drag queens, hi havia travestis per allà, hi havia diversitat, però sí que jo crec que la gent més normativa dintre del col·lectiu sí que ho vivia, o sigui, com la gent que pot estar dintre la norma fàcilment, pues estava dintre, saps, com rotllo, que no comunicava. Sí,
1: no?
3: Sí, sí. Sí, sí que hi ha un cert com es diu, retrocés, o sigui, bueno, com que es veu que van una mica enrere, jo crec, amb això.
1: Amb aquest tema, no?
3: Sí.
4: Us sentiu superestrelles després de tot el que us està passant? La gira, Sant Jordi Club...
3: Molt, la veritat.
4: Molt bé!
3: Sí.
4: Per fi algú que diu la veritat.
1: Ah, no, però ja està bé.
3: A veure, som superestrelles catalanes, o sigui, com el Martí Melcior, que a mi m'encanta, que és microcelebritat de Nínxol.
4: De Nínxol, que bueno.
3: És el que som nosaltres, en realitat, una mica microcelebritat de Nínxol, no? Tot aquest mundillo.
1: 100%.
3: Però és veritat, sí que ho som, una mica, perquè de cop vas pel carrer i et diuen, tal, i passa, també.
1: Clar.
3: Però després també entres a una discoteca i no et coneix ningú, a vegades, no?
4: És depèn del dia.
2: Depèn del dia. Nosaltres, a vegades diem, aquí és l'epicentre.
3: Ah, sí, perquè
2: arribem a llocs on diem, aquí segur que ens coneixen.
4: Nosaltres a Canet Rock. És una cosa que ja saps que passarà.
3: Vosaltres a Canet Rock, nosaltres a un desnonament, coses...
1: Té un ínxol al final.
3: I això és una mica, no m'ho traieu, això, que encara em linxaran. No, però al concert de la Gossa Sorda o així...
2: Quan anem a la contra, Gràcia, dèiem, aquí és l'epicentre.
3: Sí, però ens va ser una cosa molt divertida l'altre cop, que vam anar a contra Gràcia i vam dir, uah, som una d'estrelles, o quantes posaré més Betlana, ho cantarà tothom. Vam posar com una cançó nosaltres mateixes i no ens va fer ni puto cas ningú.
4: Això passa sempre. A nosaltres ens va passar al nostre epicentre, que és Canet Rock.
3: En plan, som els famosos.
1: No.
3: Sí, expliqueu-ho, va.
4: Ho expliquem a vosaltres després.
1: Vale, perquè ens fa molta vergonya, no?
4: Sí, no, és d'un pringat històric.
1: És de pringada, però èpica.
3: Viven les pringades, clar que sí.
1: 100%, per favor.
4: I podeu viure de ser superlesbianes, ja? Sí, no?
2: Estamos en ello. Sí. Costa,
4: no
2: la veritat.
4: No pot ser tan complicat.
2: I tenim la sort de bueno, ara poder veure, no, amb algun rendiment econòmic del projecte.
3: Ara estem recollint el que hem
2: dit. Tot l'ho sembrat, però ja portem bastants anys picant pedra i és una cosa difícil i que passa a pocs artistes aquí a Catalunya, no? Que puguin viure dignament, que és una altra cosa, de la música que fan.
3: Sobretot a llarg termini, perquè potser durant la gira i tal dius, vale, perfecte, sí. Però a llarg termini és més complicat.
1: És Betlana, moltíssimes gràcies per passar per aquí. Podeu recuperar tot aquest viatge al Japó a 3CAT, i si no, el Sant Jordi Club el 13 de març del 2027 se va a prendre en fuego.
4: Que queda molt, però passarà molt ràpid i hi ha molts nervis.
1: Efectivament.
3: Compreu entrades.
1: Ara, per despedir-vos, us posem una mica de la vostra música, que així ens animem una miqueta. La última cançó, Toy Pe.

0: Estàs sentint el Love.
1: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Vam pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Vam pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 25 de maig. Tu te n'adones, estimada Aina Ostrell del meu cor, a.k.a. Aino.
2: És la veritat.
1: Tu te n'adones.
2: Què?
1: Que d'aquí una setmana... Tens fluixera. Tens el riure aquest tontíssim. A veure, que són dilluns, tia, a les 5 de la tarda som en directe, eh?
2: Ets la persona més feliç que he trobat en un dilluns a la meva vida.
1: Dic, tu te n'adones que d'aquí a 7 dies ens haurem plantat el mes de juny?
2: Que fort.
1: Bèstia, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: D'aquí una setmana serem ja al mes de juny.
2: Però és que d'aquí un mes...
1: Sí.
2: Ja haurà passat Sant Joan.
1: És que quan acabem temporada?
2: El dia 2 de juliol.
1: Dijous 2 de juliol,
2: sí,
1: últim
2: correcte.
1: Nota de veu de la temporada 2025-2026.
2: És així.
1: Fortíssim.
2: Balanç o encara no?
1: Molt positiu.
2: Sí, no?
1: Sí,
2: ens
1: així.
2: Ens hem passat bé.
1: Sense rumiar-ho gaire, a la babalà et diria que molt guai. És un immens plaer fer cada tarda ràdio amb tu.
2: Ai, gràcies, Frank. Igualment, t'he de dir.
1: M'he salvat, eh? Em pensava que no deia igualment i dic, bé, ara cric, que m'ho diguis, sisplau.
2: Saps què passa? Que tinc els auriculars exageradament forts, o sigui, estic sentint el programa un volum inhumà i no trobo el botonet de baixar-me'ls.
1: No pot ser aquest?
2: Jo crec que és aquest d'aquí.
1: A veure, prova-ho, prova-ho, va.
2: És que, saps què passa? Que l'Albert, vaig explicar una interioritat, eh? L'Alberto del Love, l'Alberto Gadel, es posa el volum molt, molt fort i llavors jo em poso al seu lloc i cada dia m'haig de recordar de baixar-lo una mica perquè, si no, em rebenten les orelles.
1: Doncs jo he d'informar a Catalunya que la Gala Castelltort i jo, separats en néixer...
2: Compartiu volum.
1: Gastem exactament el mateix volum. Som perfectes, la Gala i jo. Som aquestes persones que...
2: Molt bé.
1: S'ho escolten tot a la mateixa freqüència.
2: Que bé, que maco.
1: Aquí a la cura de tot el control tècnic i de rebentar-nos els timpans, si convé, en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, a l'altra banda del vidre. Com vas tu? Arrencant bé la setmana? Estàs ready per 4 dies de Nota de Veu? Per cert, avui nosaltres... tota aquesta conya d'arrencada, som en directe davant dels micròfons. Ho dic perquè a bona part del país avui és un dilluns festiu. És un cap de setmana llarg de 3 dies. Nosaltres som aquí en directe. Per tant, tant si esteu fent festa com si esteu treballant, si us heu apuntat a la rutina o si encara esteu escurant els últims reductes de cap de setmana, 677 50 61 53 670 51. Espera, que ho estic dient malament. 677, 50, 61, 53.
2: Falta un mes per acabar el programa.
1: Ai, deixa'm estar. A veure, l'he dit bé la primera vegada i l'he volgut repetir i m'he equivocat. No l'havia d'haver repetit. 677, 50, 61, 53. Dieu-nos on sou. Si sou a la platja, sobretot, ens ve de gust com que ens resfregueu, cosa guapa, saps? Si avui teniu festa i sou a un parc d'atraccions, si esteu fent ruta amb la bicicleta, si us n'heu anat al sud de França i esteu tornant ara amb el cotxe, amb la furgoneta...
2: Això és tot el que vols fer tu, en realitat, no?
1: No ho sé. O si heu anat a la platja.
2: Jo crec que també hi ha molta gent que està treballant i que, si voleu, també ens podeu fer una nota de veu i dir soc el pringat que encara està a l'oficina.
1: Podem fer comunitat de winners i comunitat de losers.
2: Correcte, a veure qui guanya, els llavors, winners o els losers.
1: Ens envieu loser.com i el que hàgiu d'explicar, o winner.com i el que hàgiu d'explicar, el 677 50 61 53. Avui tenim un tros de programa amb els Catarres com a protagonistes.
2: M'encanta, els d'Aigua Freda.
1: Tenen cançó nova.
2: Sí,
1: com es
2: boníssima.
1: Diu?
2: T'anava a dir Festa i Drama, però no és així.
1: No, Festa i Drama és Maria Jaume.
2: Exacte.
1: Ells van més del pal diumenge.
2: Diumenge sense drama.
1: Diumenge sense drama són els Catarres que avui tenim com a protagonistes. Mireu, senzillament per una qüestió. I seré molt sincer i us ho explicaré tal i com és. Vam demanar a la gent dels Catarres, envieu-nos una nota de veu del grup, de la Roser, d'en Jan o de l'Eric, explicant i presentant la cançó nova. Oi que això haureu sentit mil i una
2: i
1: vegades que ho fem al Nota de Veu d'ICAT. Doncs els Catarres es van enrotllar tant. Van ser tan generosos. De fet, va ser en Jan, en aquest cas en Jan Riera, que ens va fer una nota de veu de 3 minuts donant-nos molts detalls del procés de composició de Diumenge sense drama d'aquesta nova cançó que vam dir, això no és només una nota de veu, això és un programa. I per això els tenim a l'aparador del dilluns, avui, de seguida, als Catarres. Abans, però, ens aturem al Bon Vallès, al Vallès de la bona gent, al Vallès Oriental...
2: Concretament on?
1: A la seva capital.
2: A Granollers.
1: No seria la ciutat més maca de Catalunya, però sí que encapçala la comarca més bonica del país. S'entén el que dic, no?
2: Sí, t'entenc perfectament.
1: És a dir, Vallès Oriental, guai, Granollers, bé. Podria ser pitjor, podria ser Cardedeu.
2: Què vols dir?
1: Res, estic dient bif.
2: Ah, t'anava a dir.
1: Bif comarcal.
2: Dic a Cardedeu que hi ha un càrting, només entrar, que és fantàstic.
1: I ja està, no passis del càrting.
2: És que jo crec que, en el meu cas, he anat del càrting al camp de futbol, que també hi he estat per allà, i para de comptar. Haig d'anar un dia a Cardedeu a fer carrers, saps?
1: Només hotspots, tu?
2: Exacte, sí.
1: Només càrting i camp de futbol.
2: Correcte.
1: Quedem un dia i anem a prendre alguna cosa a Cardedeu.
2: Fet.
1: És més, quedem tu i jo a Cardedeu i truquem en Bruno de Fabrizis.
2: Ah, molt bé, en Mamà Duixa.
1: Que ara viu a Cardedeu.
2: Segur que ens pot fer recomanacions.
1: I quedem els tres.
2: Perfecte, fet.
1: I que ens porti de ruta.
2: M'encanta.
1: Sí o no?
2: Vinga.
1: Tasquejant amb en Mamà Duixa per Cardedeu.
2: Fet.
1: I mentre ens ho rumiem, ja ens instal·lem allà al Vallès Oriental, com deia l'Aina, a Granollers, perquè tenim cançó nova de Trinca de Sabana, que són molt bona gent i s'han tret una cançó guapíssima que es diu Jo també alguna vegada. M'encanta la cançó, m'encanta el ritme que gasta i és ideal per començar la setmana al Nota de Veu Dicat.
3: Hola, hola i molt bon dia. Som Sabana, la Laia, en Jaume, en Roger i jo mateix, en Toni. I venim del carrer de Corró de Granollers. Som quatre amics de tota la vida i, de fet, ja fa molts anys que toquem junts. I fa molt pocs dies hem tret una nova cançó que es diu Jo també alguna vegada. Aquesta cançó no deixa de ser una mena de confessió d'aquelles pors o angoixes o pensaments prohibits que tots algun dia o altre hem tingut, hem sentit, hem viscut o bé, en definitiva, que hem patit. Així que convidem a que us la feu vostra, que l'escolteu, que la compartiu i que la gaudiu moltíssim, tant com nosaltres hem fet escrivint-la i gravant-la. I res, dir-vos que estigueu atents, perquè aquesta és la primera d'unes quantes cançons que vindran i d'un disc que arribarà aviat. Esperem que us agradi moltíssim i que el gaudiu. Apa, molt bon dia.

0: cançó vols que punxem el nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Fran Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
4: I saps què estava pensant? Que s'acabarà la temporada i no tindrem nota de veu amb Ainu i Frank Llu. No tindrem un separador que digui nota de veu a ICAT cada tarda a les 5 amb l'Ainu i amb en Frank Llu.
5: Ai, tens raó, quina llàstima.
4: I amb
5: llàstima.
4: La Sisi, fins i tot hi posaria jo.
5: Sí.
4: La Sisi.
5: Ah, sí.
4: Aquest no l'havíem tingut, aquest debat.
5: Una cosa, no m'ho puc creure.
4: Jo ja sé que és una Sisi. La
5: no,
4: Sisi.
5: Una Sisi.
4: La Sisi.
5: Però ho tinc, mira, sí. Tenim un WhatsApp que hem rebut al 677 50 61 53.
4: Mai un WhatsApp tan oportú com aquest.
5: Exacte.
4: Gràcies.
5: És l'Helena.
4: Què diu l'Helena?
5: Des d'aquí, Helena, escalf. Escalf, perquè l'Helena és del team
4: losers. Ja ho he vist amb la teva cara. Sí,
5: diu,
4: sí.
5: És dilluns, però faig teletreball i tot es porta millor. Això sí, amb aquesta calor avui hem suat una mica més la cansalada.
4: Doncs, Helena, tenim una cançó per tu. Dilluns sense drama, dels catarres. No, és diumenge sense drama, però vaja, pot servir per tu, per la teva situació. I també tenim una nota de veu d'en Jan Riera, que ens la presenta, la cançó.
6: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i us presentem Diumenge sense drama, que és la nostra nova cançó.
7: Ja comença a fer-se

0: Doncs ens està funcionant molt aquest diumenge sense drama dels catarres. Bé.
1: Cançó de l'estiu.
0: Els palmells de l'Aina no sé si li funcionen tant.
1: Sí que funcionen.
0: La cosa d'anar a tempo, també intentem-la.
1: Escolta'm, anava perfectament a tempo.
0: Jo tenia el dubte si estaves com fent palmell per la cançó o si estaves caçant un mosquit que s'havia colat a l'estudi.
1: No, estava fent palmes.
0: És veritat, i estic amb tu, que apunta a cançó de l'estiu dels catarres. I no sé si hi ha cançó de l'estiu amb totes les lletres i amb majúscules com jo que sé, com la Marina està morena, però sí que una de les cançons de l'estiu, seguríssim.
1: Saps què hauríem de fer? Agendar per d'aquí unes setmanes un programa de cançons de l'estiu, o sigui, cançons que han tret els grups en aquest últim mes o quan ho podem fer a finals de juny.
0: Del que hagi sortit,
1: exacte.
0: Ens mullem i anem amb quines veiem nosaltres com a clares candidates a cançó de l'estiu 2026.
1: Exacte, i de fet tenim un altre WhatsApp que ens ha arribat a la nostra bústia, el 677 50 61 53,
0: que ja parla de l'estiu,
1: que ens envia una nota de veu explicant de quin equip és, si dels losers que estan treballant avui o dels winners
0: o
1: que,
0: dels sisis,
1: que són de vacances.
0: O dels sisis,
1: exacte.
0: També, oi?
2: Bona tarda. Bueno, aquí un altre de l'equip dels perdedors. Ara acabo de sortir de la feina, però hem salvat el dia fent un bon banyet al riu que tinc aquí al costat. Un riu molt fresquet. I vinga, endavant amb la tarda. Ah, i per cert, una sí, sí.
0: Gràcies per clavar-me aquesta daga al cor. Ens ha identificat el seu nom?
1: Mira, és la Tàbita.
0: La Tàbita. A veure, Tàbita, ja sé que això de les rieres i dels rierols és com els bolets a Catalunya, val, que no vols aixecar la llebre, no vols que se sàpiga on és, perquè llavors s'ompliria de penya, d'acord? Però dona'ns alguna pista, tia, de a quina comarca t'estàs banyant, no?
1: Exacte.
0: És que a mi m'ha generat ara molta intriga, això.
1: Sí, tens raó.
0: No tinc ganes de saber-ne més. Llavors, no cal donar les coordenades exactes, perquè això dels gorgs, el que dèiem, és com els rierols, com els bolets. No cal que tota Catalunya ho sàpiga, però sí que una pista. Dona, i ànims amb el dilluns, i mira, mola que el passem plegats, escoltant diumenge, sense drama, l'última cançó dels catarres, i tenim en Jan Riera, Aina, que ens tira unes bones barres, unes bones notes de veu, donant tots els detalls de la cançó. És a dir, no pot ser més material nota de veu, això.
1: M'encanta.
0: Ens explica com va néixer, com va créixer de cop, com la van anar vestint, tots els detalls del més nou dels catarres. No es guarda res.
3: I aquesta cançó és una fotografia de l'instant previ, del moment abans d'un gran retrobament, d'un retrobament memorable amb algú estimat. Tot va començar amb que jo tenia aquesta cançó feta amb un guitarrer, era una cançó molt petita, molt petitona, i la vaig portar al local i allà hi havia, els vaig ensenyar a l'Eric i a la Roser, i teníem percussions, teníem tambors al local, i a través de fer el burro una mica i de divertir-nos vam acabar trobant a la pròpia maqueta ja el caràcter final de la cançó.

0: tindrà.
1: Una cançó molt percutiva, molt ballable, i ens va encantar. I després, gràcies a la traça i el talent d'en David Rossell a la producció i d'en Joan, en Joan Palà a la resta de percussions, vam passar a tenir una cançó que era molt petita a una cançó molt potent, molt grossa, amb un estribillo coral molt obert, que ens ha acabat flipant. O sigui, ara mateix jo crec que és la cançó que ens agrada més tocar en directe, que ja l'hem estrenat, i una de les més fresques que tenim al nostre repertori avui en dia.

0: Camí de 2:45, nota de veu a ICAT. Avui és dilluns 25 de maig i som aquí en directe amb l'Aina i amb en Nil davant dels micròfons. Bé, l'Aina i jo davant dels micròfons, en Nil a l'altra banda del vidre, al control tècnic, és el nostre estimat Nil Hernández i García. I estem demanant notes de veu a la gent per compartir si tenen un dilluns winner, és a dir, cap de setmana llarg, perquè avui, segona Pasqua, és festiva a molts indrets de Catalunya, o si tenen un dilluns loser, és a dir, com el de l'Ainu i el meu.
1: Exactament. De moment anem 2-0, dos oients, dos notetes que ens han dit que eren losers, en aquest cas.
0: Equip perdedores.
1: Però t'he de dir que se'ns presenta un winner que és tan winner que jo crec que pot rebatre la resta de perdedors,
0: És un winner rotllo Carlos Alcaraz.
1: Exactament.
0: D'aquests que deixen el braç i rebenta el punt.
1: Fixa't.
2: Hola, som el Bernat i la Tina i som uns superwinners perquè estem tornant del sud de França on hem passat el cap de setmana en furgoneta. Tal com heu dit, volem escoltar Mori al Branch de Fetus amb Quim Carandell. Merci.
0: Boníssim.
1: Doncs de seguida els posem aquesta cançó.
0: Oh, i tant que sí. Anirem a buscar ara Mori al Branch de Fetus amb en Quim Carandell de la Ludwig i, carai, tu, quina enveja aquesta gent, eh? En Bernat i la Tina, ara me'ls imagino a la furgoneta, ara es deuen estar partint el cul, sentint-se, i això, va, torneu-ho a partir-vos el cul, vinga.
2: Hola, som el Bernat i la Tina i som uns superwinners perquè estem tornant del sud de França on hem passat el cap de setmana en furgoneta. Tal com heu dit, volem escoltar Mori al Branch de Fetus amb Quim Carandell. Merci.

0: A veure, tenim els Catarres com a protagonistes, però jo crec que en Bernat i la Tina es mereixen la seva cançó, tot i que ens estem morint d'enveja nosaltres pensant en aquest cap de setmana llarg amb furgo pel sud de França.
1: Sí, però si els Notetes ens demanen una cançó, oh, aquí el Nota de Veu...
0: Que pensa que haurem fet Le Pain, Le Bon, Le Fromage, l'Assiette de Fromages.
1: Mare de Déu.
0: Quina ràbia, quina enveja que em feu, Bernat i Tina.
1: I a sobre, va, gaudiu, gaudiu la vostra cançó.
0: Gaudiu-vos.

0: Que sí, que molt de fetus. No, home, està bé, fetus, amb en Quim cantant Mori al Branch, però és que aquí avui teníem un protagonisme que no era per fetus, que no era per en Quim Carandell, que no era per en Bernat, ni per la Tina, ni per la seva furgo, ni pel sud de França. Avui, a l'aparador del Nota de Déu dedicat als Catarres i a la seva nova cançó.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: I el cas és que en Jan Riera, un dels tres membres d'aquest trio d'Aigua Freda, que conforma, juntament amb la Roser Cruells i amb l'Eric Vergés, són els Catarres, amb la unió dels seus superpoders, ja fa un munt d'anys que giren, acaben de publicar Diumenge sense drama, i el que us deia, que en Jan ens ha enviat unes notes guapíssimes, explicant-nos com va néixer la cançó que l'havia fet ell, Aina, amb el guitalele.
1: Què dius?
0: Que ni guitarra ni ukelele.
1: Mola molt, és com un ukelele, de mides, diguéssim, però que té sis cordes, per això és guitalele.
0: Justament, nosaltres a casa també hi va haver una època que el fèiem anar molt i va molt bé per fer cançonetes i és com que el toques més fàcilment que no pas un ukelele que té l'afinació pròpia.
1: Clar.
0: I en aquest cas és tot més semblant a la guitarra.
1: És com que amb els mateixos acords toques un altre instrument.
0: És més adaptable, exacte. Doncs va néixer Diumenge sense drama, imagina't, amb un guitalele. I guaita, guaita, guaita la cosa com ha crescut. Clar, diu, la porto al local, hi havia en l'Eric i la Roser, la van començar a fer créixer jugant amb percussions i llavors se'ls hi en va acabant anant de les mans i arriba el torn per la producció. I atenció, perquè en Jan també ens explica com va ser la producció, com van vestir Diumenge sense drama, perquè acabés sonant com ho fa, com una de les cançons de l'estiu, segur.
2: Hem buscat que aquesta cançó fos molt honesta i molt de veritat, sense massa trucs de producció sense floritures. És una cançó que inclús a la mescla final hi ha pistes de la maqueta, perquè les podíem haver gravat molt bé, però no tenien aquesta veritat o aquesta honestedat i frescor que ens havia sortit a la maqueta, no? I vam decidir inclús deixar pistes que aparentment no estan del tot super perfeccionades, no? Com es fa avui en dia, però sí que tenen un punt autèntic que és el que creiem que necessitava la cançó, i crec que es nota en el resultat final.

Una de les coses que m'agrada molt de la lletra d'aquesta cançó és com espais quotidians, com els carrers del meu poble o la plaça, que gairebé mai hi ha ningú. El fet d'esperar aquest retrobament passessin a ser una festa major. Estar engalanats, la sensació de que s'està preparant algú gros, no? I en el fons, lo gros no està en lo exterior, sinó en qui estàs esperant, no? I m'agradava que no conclogués la cançó, que tot fos des del moment que començo a esperar algú fins al moment previ a trobar-lo. I res, esperem que aquesta cançó us encanti, que us agradi tant com a nosaltres i que la balleu molt fort aquest estiu i la canteu, la vingueu a cantar als concerts. Una abraçada molt gran. Okay.

0: Aquest ja és un dels hits, evidentment, dels Catarres, fins que arribi l'alba, però pel que ens explicava en Jan i pel que anem sentint, Diumenge sense drama fa tota la pinta que s'hi convertirà, perquè fixa't que ell deia, és la cançó que avui en dia tenim més ganes de fer tots tres dalt de l'escenari.
1: Que fort,
0: Que ja l'han tocada, per exemple, a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am.
1: Per exemple, sí.
0: I s'ho van passar molt bé i la gent ja se la comença a fer seva i fixa't que en Jan deia ara al final. Va, veniu als concerts, canteu-la i balleu-la molt fort, que és una de les cançons de l'estiu. És que ell mateix ho venia a dir.
1: Que guai, m'encanta. És que és veritat.
0: I com ha anat creixent i creixent i creixent, i aquests detallets que ens deia de la producció, per exemple, de volíem mantenir-ne molt l'essència, i a la versió final, a la que estem punxant nosaltres ja a les ràdios, la que teniu penjada a plataformes, hi ha algunes pistes, alguna part de la cançó, que és la maqueta gravada per ells en el local. Perquè no volíem perdre'n l'autenticitat, no volíem perdre l'honestedat i aquesta frescor que deia que tenia que desprenia la cançó. Que alhora també crec que és molt èpica, oi que sí?
1: Sí, molt, molt. És una cançó molt de festa, de, no sé, jo he visualitzat, saps, l'estiu, la festa major del teu poble, els amics, la colla...
0: Oi que sí?
1: Exacte, agafats ja dels braços una mica, saps?
0: Agafar-te de les espatlles de la gent que estimes i tal, i allà cantar-la i quedar-te afònica.
1: 100%.
0: A mitja cançó la veu et falla.
1: Ja anaves patint, però en aquesta cançó ja t'hi deixes la veu del tot.
0: Clar, a més té la cosa molt percutiva i llavors això fa com que sigui fàcil d'acompanyar-la amb qualsevol tipus de moviment del cos et funciona.
1: 100%.
0: No cal que filis tan prim com tu quan fas les còreos aquestes de country. Per cert, avui dilluns així...
1: Avui dilluns toca.
0: Però és festiu avui.
1: No passa res. No? El country no s'atura.
0: El country no s'atura ni que sigui
1: mai.
0: Festa, eh?
1: Mai, mai.
0: M'encanta. Hashtag el country no s'atura. Una altra de les barres que ens llança l'Aina. Recordeu que ens podeu explicar el telèfon del programa, que val ser de memòria, evidentment. És el 677 50 61 53.
1: Molt bé.
0: Si teniu un dilluns de winners o un dilluns de losers. Si sou equip guanyador o sou persones perdedores, perquè avui dilluns ja torneu a la rutina, nosaltres som en directe, aquí davant dels micròfons, o perquè avui dilluns és un dia de tornar cap a casa amb un somriure al cor.
1: Doncs sí.
0: Mai ningú tanta ràbia com en Bernat i la Tina, eh?
1: És que...
0: Tornant del Nota de Déu...
1: Els dos són els reis el dilluns, eh?
0: Tornant del sud de França,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, espectacular.
0: I el country no s'atura.
1: No s'atura mai.
0: Punxem un altre cop la cançó protagonista.
1: Va, posem-la, va.
0: I així ens la fem nostra ja 100% i a partir d'aquí avancem. Ja comença a fer-se clar.

0: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert Fantries ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: ens vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
4: Fatal,
2: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
5: 3.000
2: mi.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
8: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
9: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah.
7: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
8: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
13: Ara per fi estem sols.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: I és que resulta que aquesta hora, que són 6:45 de la tarda, en Julen té un missatge per nosaltres.
4: Hola, sóc el Julen i ens veiem el 30 de maig al 3CAT en viu amb Nota de veu d'ICAT. Jo vindré a cantar, a presentar la meva nova cançó Red Flags i espero que us agradi moltíssim, d'acord? Petonets i fins aviat.
5: Tens tanta Red Flags.

0: Doncs tal i com ho heu sentit, aquest dissabte treballem, val? Treballem avui, que és dilluns festiu a bona part del país, i treballem dissabte, que també tornarà a ser festiu a bona part del país.
1: Correcte, sí, sí.
0: Però és que ni el country ni el nota de veu estan per descansar.
1: No s'aturen mai.
0: Clar que no. Som aquí al peu del canó, remant fins a l'infinit i allà on calgui, i el dilluns participant al 3CAT en viu, amb el nota de veu a l'escenari de les food trucks a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, a les 2 del migdia.
1: Correcte, tot això passarà aquest dissabte. Hi ha moltíssimes activitats, moltíssims programes.
0: Mira, el dissabte, que és el nostre dia, fan el Foraster al Palau Sant Jordi.
1: Per exemple, sí, sí.
0: I el diumenge, l'endemà, hi ha el concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi.
1: També.
0: I llavors el diumenge hi ha el Loft, també.
1: També.
0: I el dissabte hi ha el Que no surti d'aquí.
1: Per exemple.
0: I el Nota de veu.
1: Un munt d'activitats, projectes, contingut, concerts, de tot.
0: I l'Aina ha aconseguit que vingui en Julen al Nota de veu.
1: Però t'he de dir...
0: Fem una cosa, podem tornar a posar la nota de veu d'en Julen? Ho dic, per si algú ara engega la ràdio i no sap de què estem parlant, en Julen, oi que el teniu situat? Hem posat una cançó seva, ara en posarem una altra. Doncs en Julen, dissabte, ha quedat amb nosaltres. I amb vosaltres, si voleu, també.
2: Hola, sóc el Julen i ens veiem el 30 de maig al 3CAT en viu amb Nota de veu d'ICAT. Jo vindré a cantar, a presentar la meva nova cançó Red Flags i espero que us agradi moltíssim, d'acord? Petonets i fins aviat.
0: Ens agrada, Julen, gràcies. Ja l'hem punxada. Esperem que la facis el dissabte en directe a les 2, a l'escenari del Nota de veu, al 3CAT en viu. Jo t'he de dir que n'hi demanaré una altra, també.
1: Quina altra?
0: A veure si la pot fer. És que em va agradar molt quan va treure Mario Kart.
1: Ah, sí, boníssima.
0: Perquè era un rotllo molt boy band, Take That, NSYNC, els Backstreet Boys...
1: Veus, a mi m'agrada molt pels referents que té.
0: Clar, a mi
1: perquè
0: també.
1: Perquè jo crec que en Julen i jo som una mica de la mateixa quinta i llavors té com una mica de referents que jo comparteixo i visc moltíssim.
0: Doncs jo tinc ganes de veure com balles tu amb els teus referents a aquesta cançó.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart... Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Julen, amb aquesta cançó que es diu Mario Kart, que esperem que ens la faci també, amb totes aquestes referències evidents a les boy bands dels anys 90 i dels 2000, i amb la promesa de l'Aina de ballar-la fortissimo lungo ristretto, aquesta cançó.
1: Què et sembla?
0: Lungo ristretto.
1: Doble espresso, te la faré.
0: No, però mira, parlant de doble espresso, sí que tenim un doble pla guapíssim, perquè no ens acompanyarà només en Julen
1: al programa d'aquest
0: dissabte. Repetim, a les 2 del migdia, a l'escenari de les food trucks dins de la muntanya màgica de Montjuïc, i em sembla que heu de demanar invitacions al web de l'Abdicat.
1: Correcte.
0: No crec que pugueu venir allà per la cara el dissabte.
1: 3Cat en viu, es diuen aquestes jornades.
0: Tot i que si algú es presenta allà el dissabte, que ens avisi que el vindrem a cercar allà on calgui.
1: Ja el farem colar.
0: Sí, ho intentarem.
1: Exacte.
0: I qui més tindrem a banda d'en Julen?
1: Doncs tenim una gent que... Va, et faig un petit spoiler.
0: Vinga.
1: No saben...
0: Una cosa t'he de dir, jo sé qui sóc.
1: Sí, però així juguem una miqueta,
0: clar,
1: no?
0: Juguem amb vosaltres perquè ho endevineu, però també la gent es pensarà que sóc tonto al final. Et faig un spoiler.
1: Escolta.
0: Que jo tinc el guió aquí davant, Aina, per favor.
1: A veure, va.
0: Que som professionals de la ràdio de fa molts anys, tia.
1: Pels nostres i les nostres estimadíssimes notetes...
0: És que m'he enganxat la pell amb l'ordinador, quin mal.
1: Són una gent que vindran... I no saben ben bé què faran.
0: I vindran a esbatussar-se.
1: Correcte.
0: Vindran a fer com una mena de batalla de galls.

0: Molt bones, família d'ICAT, aquí a Estilil per informar que aquest dissabte tindrem show de Catalunya Freestyle al Nota de Veu en el marc del 3CAT en viu a Montjuïc. Us esperem amb dos dels millors freestylers de Catalunya. No us ho perdeu. Una abraçada.
1: Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, és que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem?
2: Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs. Critica el meu estil i seràs car.
3: Aquest que tira barres des de la cuina del mercat que es va fundint MCs és en Jordi Estivill, estil Il, un dels que rapejava amb Lágrimas de Sangre, que ara és un dels responsables de Catalunya Freestyle. I seva era la nota de veu que ens deia que vindrà en aquesta penya també el dissabte, aquest dissabte, el 30 de maig,
4: sí, sí,
3: a trepitjar el nota de veu en viu dins del 3CAT en viu a la muntanya màgica de Montjuïc, en viu.
4: Correctíssim.
3: Tot molt viu.
4: En viu i en directe els tindrem dissabte i serà fantàstic perquè serà tot un experiment, perquè imagino que, clar, aquesta gent se'ls han de dir paraules que puguin colar a les seves barres.
3: Clar, si veniu, farem aquell típic joc de algú vol deixar anar una paraula i els rapers la improvisaran ara mateix i podeu dir allà, atzucac. I llavors han de tirar una barra amb atzucac. Hi haurà en Banks, que era un dels que sentíem al principi, que és un dels millors de Catalunya, i hi haurà aquest, que és l'estil Il, i també hi haurà, atenció, en Jung Rovelló.
4: Home, un dels mítics del Catalunya Freestyle.
3: Home, una persona que ha col·laborat, per exemple, amb Mamaduixa.

De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Què tal? Soc la Júlia. Doncs The Castle és el primer avançament d'un disc de 9 cançons en català i en anglès que he estat preparant durant els darrers dos anys, diria jo, aproximadament. I és un disc molt especial perquè, a part de ser el meu primer treball, hem intentat portar com el so de les meves dues grans influències, que són el songwriting americà d'artistes com la Joni Mitchell o el James Taylor o la Lizzie McAlpine, i artistes catalanes com la Mar Pujol o la Judith Niederman. I hem intentat com trobar aquest nexe d'unió. I res, espero que us agradi molt, i una abraçada molt forta als oients de Nota de Veu.

Recta final del Nota de Veu d'aquesta primera hora de programa, avui 25 de maig, que és festiu, a molts indrets de Catalunya, però nosaltres som aquí al peu del canó, d'acord? Punxant a la Júlia Pasqual.

0: marges com espais de noves tradicions i identitats compartides, i a les cançons també ressonen músiques de cultures veïnes, homenatges als referents que els han precedit i, sobretot, la celebració col·lectiva de compartir camí, memòria i futur amb les persones estimades. La cançó que ens han escollit és Vals J de la Perifèria, que la sentirem a continuació, però
1: escolta,
0: abans...
1: Tenen un munt de concerts, aquesta penya de Trèvol.
0: T'anava a dir, hem de fer una mica de repàs.
1: En tenen tants que ho podríem fer a dues veus.
0: Fem-ho.
1: Que ens queda molt bé, això, sempre. Tria, tu què vols dir, la data o el lloc?
0: Jo la data, va.
1: Va.
0: 23 de juny, és a dir, Revetlla de Sant Joan, eh?
1: Molins de Rei.
0: 3 de juliol.
1: Vilobí del Penedès.
0: 5 de juliol.
1: Terrassa.
0: 11 de juliol.
1: Palol de Revardit dins del Festival Recòndits.
0: 16 de juliol.
1: Folk en viu a Valls.
0: 22 d'agost.
1: Sitges.
0: I 23 d'agost.
1: Vallfogona del Ripollès, Festival 5 Sentits.
0: Imagina't les dates que els queden per anunciar, perquè això només és fins a l'agost. Tenen un munt de concerts aquesta gent i és que prometen molt.
1: És que fan molt de revetlla, fan molt de festa, fan molt d'estiu, són la gent de Trèvol que ens ajudaran a tancar aquesta primera hora del Nota de Veu Dicat. Avui, com que és dilluns, venen Taula per Dos, venen l'Alba i la Laura, que són les nostres col·laboradores gastronòmiques, que ens ho passem molt bé parlant de menjar. I he de dir que avui hi ha algú que ha incomplès una promesa.
0: Més d'una persona.
1: Algú que es diu Aina de nom, Ostrell de cognom.
0: I algú que es diu Frank Lluís Giró.
1: A veure, no calia ara començar a engegar el ventilador. D'acord? Vull dir, ja està. Ens n'hem oblidat, havíem de fer un pastís de formatge.
0: Quin cas.
1: Som la pitjor gent del planeta.
0: Doncs sí.

Hola, sóc en Martí Fleta, bateria de Trèvol, i avui us parlaré del nostre nou disc, Folk d'Extra Radi. És el nostre segon treball discogràfic d'estudi, i com el seu nom indica, aquest posa el focus en l'Extra Radi. Tots quatre som de la perifèria de dues grans ciutats, Barcelona i Perpinyà, i el que volem mostrar amb Folk d'Extra Radi és que també es pot fer aquest tipus de música des dels suburbis de les grans metròpolis. Perquè defensar el català i el folk d'aquest petit país des de l'Hospitalet, el Prat de Llobregat o Sant Adrià de Besòs no és gens fàcil, però creiem que és necessari. A més, tot el disc té un caràcter reivindicatiu respecte a altres temàtiques actuals. Una cançó que destaco d'aquest segon disc és el Valjota de la perifèria, un tema que a ritme de Valjota relata molt bé la temàtica del disc que abans us explicava. I bé, això és tot. Que vagi molt bé.

0: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Evidentment, seguim aquí. No hem pas canviat d'emissora i ho tenim tot a punt. Estem ready amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre i amb l'Aina Ostrell calçant-se les ulleres avui amb nova muntura, ho notareu. És un dilluns més o menys festiu. Avui havia de caure muntura nova, la que necessita per donar el seu ja icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: La policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Al sumari de la causa, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador de la xarxa. Ara bé, reconeixen que sempre va mirar d'esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà els agents van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, documents i pendrives. Fins a dia d'avui, Zapatero ha negat cap mena d'irregularitat. I sacsejada el Partit Nacional Escocès després que el jutge hagi decretat presó per a l'exdirector executiu Peter Murrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon. Murrell ha reconegut haver malversat més de 460.000 euros en comptes d'articles de luxe i vehicles. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes. Com esteu? Bon dilluns. Avui comencem repassant una mica el més destacat del Festival de Canes, que aquest cap de setmana s'han entregat els guardons d'aquest festival, que inaugura una mica la temporada de premis de cinematogràfics. En aquest cas, la Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, una pel·lícula que parla sobre la immigració i també el rebuig cultural i que està protagonitzada per dos noms que últimament sonen molt, el de Renat Reinsve i el de Sebastian Stan. Fjord és una història d'una família romanesa noruega extremadament religiosa que se'n va viure a un poblet en un fjord i, tot i les diferències socioculturals, al final acaben fent amistat fàcil amb altres famílies del poble, fins que un dia el poble comença a desconfiar d'aquesta família, sobretot de l'educació tradicional dels pares, quan la filla adolescent del matrimoni apareix amb morats, amb blaus per tot el cos. Està previst que s'estreni a casa nostra aquest estiu, el 19 d'agost. I l'altre dels noms destacats, segurament que l'heu sentit molt aquest cap de setmana, és el dels Javis, Javi Ambrosio i Javiera Calvo, perquè són els guanyadors del Premi a Millor Direcció per La Bola Negra. De fet, és un premi ex aequo perquè també l'ha guanyat el director Pavel Pavlikovsky per Fatherland. En aquest cas, La Bola Negra està basada en una obra inacabada de Federico García Lorca i narra la vida de tres homes i per reivindicar viure l'homosexualitat en plena llibertat. La protagonitzen Guida Rical de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz i Lola Dueñas. I, de fet, el fet d'haver guanyat aquest premi, diuen els Javis, que els impulsa a començar a preparar una pel·lícula internacional, una pel·lícula en anglès. De moment, veurem com avança aquests projectes de futur dels Javis. Tornem a l'actualitat per parlar d'estrenes de la setmana de sèries. Una setmana molt marcada per les trames d'espionatge. Això sé que us agrada una miqueta, doncs a veure si alguna us crida l'atenció. Comencem per Spider-Man Noir, de Prime Video, protagonitzada per Nicolas Cage, que fa de Spider-Man en aquest serial ambientat en la Nova York dels anys 30 del segle passat. I, de fet, és una sèrie del més pur estil cinema negre, on l'Home Aranya, el superheroi que tots coneixem, passa a ser un detectiu privat que ha de lluitar contra els gàngsters. Hi trobareu un to bastant adult, un humor molt àcid i important. Està desvinculada de l'UCM, a l'univers cinematogràfic de Marvel, així que la podeu veure sense haver vist res més abans. S'estrena aquest dimecres. També d'espies va la sèrie britànica Servicio Secreto, que arriba aquesta setmana a Movistar Plus. Segueix un oficial superior de l'MI6, que descobreix que un polític britànic que aspira a ser primer ministre podria ser també un espia rus. Està protagonitzada per Gemma Arterton. I a Apple TV s'hi estrena la nord-americana Ciutat d'Estrelles, que ens narra una mica una història alternativa paral·lela de l'arribada de l'home a la Lluna, perquè en aquesta sèrie els primers en arribar a la Lluna van ser els soviètics. La història s'explica des de l'altra banda del taló d'acer i segueix els passos dels astronautes, també dels enginyers i dels espies de la Unió Soviètica responsables d'aconseguir la fita. I acabem el repàs de sèries parlant de Zero Calcare, l'il·lustrador italià que torna a Netflix amb Por Cuatro Perras. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me era mala persona, la sèrie ens situa en una crisi d'amistat entre en Zero i el seu amic Armadillo, després de la fallida econòmica del bar que tenen conjuntament. I acabem amb música perquè ja coneixem els 30 artistes seleccionats pel concurs Sona Nou d'aquest any. Entre els 30 seleccionats hi ha grups com Enric, Aulet i l'Abril. Els podeu escoltar tots al podcast del programa Sona Nou d'aquest dissabte passat, que trobareu ja a la web i l'app d'ICAT.

0: De 5 a 7, iCat. Nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ai, que de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
0: ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
6: Jo no contesto.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
7: Camí d'un quart de set ja de ple amb la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Avui és festiu a bona part del país, però nosaltres som aquí al peu del canó, i no només l'Aina i jo davant del micròfon, i en Nil Hernández a l'altra banda del vidre. No, no, no. Hi ha més gent aquí treballant, donant el millor de si mateixa per aixecar tot un país sencer. Per exemple, no en té prou en fer podi en un torneig de pàdel, que es presenta aquí a l'estudi a fer ràdio ara, l'Alba de Taula per Dos. Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: He trencat la salutació,
8: ja, què està passant? Sí, individual.
7: Clar, perquè has quedat tercera tu sola o amb la Laura?
8: No,
9: la Laura no hi era.
7: Doncs llavors...
8: Ja hauria quedat...
9: Quin honor.
7: Va, tranquil. Què va? Bona tarda, Laura.
8: Bona tarda.
10: Hi ha moments on no esteu juntes, eh?
9: Exacte.
10: Clar, és que heu d'imaginar que dins...
9: Per tant, els caps de setmana.
10: Dins del nostre imaginari... Seu, saps com quan et penses que els profes viuen al col·le?
7: Sí.
10: Doncs pues una mica això, saps? O sigui, per nosaltres viviu juntes, tot el dia feu coses de cuina, juntes. Saps?
9: No.
7: De fet, ara m'ho he de treure de sobre perquè m'he quedat amb mal cos. Bona taula, taula per dos.
10: Bona tarda. Has dit bona taula.
7: He dit bona taula. Bona tarda, taula per dos.
9: Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Gràcies. Avui ens porten coses boníssimes. Sabeu que són les nostres col·laboradores de cuina aquí sí. Al Nota de Veu i que les heu de seguir ja, sí o sí, a taula per dos, a Instagram, a TikTok, tot junt.
10: Abans de res, demanar-vos disculpes.
7: No volia obrir jo aquest meló. Espera, Nil. Tira-la. M'estàs llegint el pensament, Nil? M'estàs llegint el pensament? Gràcies.
10: Ens hem equivocat, és així.
7: Fa una setmana en aquest estudi es van llançar promeses... Mirant els ulls de persones...
10: No, és que et diré més, abans de les promeses es van llançar retrets per no haver portat berenar.
9: Jo estic molt decebuda.
8: Jo també, no va dir el mateix.
9: Oh. Estic plorant.
8: Jo no hauria berenat, vamos, a consciència.
10: És que no pot ser.
7: Ho hem d'entomar.
10: Sí, no.
7: Tens tota la raó. Primer hi va haver retrets intentant fer sang... I llavors hi va haver un compromís que ens vam envalentonar moltíssim.
10: Vam prometre que faríem dos pastissos de formatge, a més, seguint la recepta taula per dos, que és pastís de formatge amb mató.
7: Amb el coixí aquell de carquinyolis.
10: I carquinyolis.
7: Uau. Veieu la teoria? Superfàcil.
10: No.
7: Aquí,
10: no,
7: tot aquí.
9: Almenys,
10: mira, jo t'he dit que divendres
7: que
10: vaig pensar...
7: Que bé la malparida de l'Alba. De sobte Telecinco, saps? Mediaset, aquí per sota. Alba està molt enfadada.
10: Tal qual.
7: Alba se levanta i se va del plató.
10: I la càmera la segueix.
7: Sí.
10: Jo divendres vaig pensar, Aina, hauries de comprar els ingredients i li faràs un WhatsApp al Frank i li diràs, escolta'm, Frank, no oblidis que tenim un compromís.
7: I què va passar amb aquell WhatsApp?
10: No, o sigui, no te'l vaig enviar perquè ni jo mateixa vaig anar a comprar mai els ingredients. O sigui, me'n vaig oblidar completament.
7: Molt fort, eh? Molt fort. Se'ns en van alçant el cel. A vosaltres...
9: Aquí es veu on teniu les vostres prioritats.
10: Oh.
7: Barres, eh? Uau. No ens han deixat passar ni una.
6: Volia tirar carta.
10: És el Risto de la cuina, eh?
7: A més, clarament estan jugant la carta. Poli bona, poli dolenta.
8: Sí, sí, exacte.
7: La Laura és...
6: Jo seria el Jordi Cruz de Masterchef.
7: Tu ens entens. La Laura està tirant d'empatia, saps? Ell ens entén, tothom s'oblida de les coses.
8: El cap de setmana per desconnectar, no passa res.
7: I l'Alba, implacable, tio. Clar, és que ella va a un torneig de pàdel i li fa podi. Llavors, ella... A ella li prometen pastís de formatge, ella ve a cobrar-se pastís de formatge.
10: Clar que sí.
8: Sí, sí.
10: Ostres, em sento fatal ara,
7: va,
10: eh?
7: Fem una cosa. Què podem prometre per la setmana que ve?
10: El pastís que devem...
7: Pilota cap endavant, va. I una altra cosa, clar, no. Si ha d'afegir alguna
10: sumant.
7: Cosa més. Anem sumant.
10: Ai,
7: capes.
10: Per favor, Frank.
7: Més capes de carquinyolis.
10: Estàs segur del jardí on t'estàs posant?
7: Ja, és veritat, és fotut.
10: Pensa que som tu i jo, eh?
7: Mira, pensa una cosa que per tu sigui fàcil i que et quedi sempre bé.
10: No sé què dir.
7: Una truita, un ou ferrat, no?
10: Estava pensant el pa amb tomàquet.
7: Ja, però clar, no podem venir aquí amb pa amb tomàquet. No.
10: Alguna cosa que quedi bé per això amb el pastís de formatge, no?
7: Ostres, és que clar, ho estem complicant, eh?
10: Hi pensaré, deixa'm pensar-hi.
7: No, jo anava a dir, tant
6: una
7: tu...
6: Una marmelada.
7: Tant tu com jo, uf.
10: Mira.
6: Bueno, no, que el pastís és de mel i mató.
7: Jo sou no, tinta, no, eh? No, però marmelada de gerds o així per, sí. Per sobre, no?
6: Però li treu la gràcia, no? Mm. Bueno, no, li pot quedar bé.
10: Hi pensaré.
7: Ara, és que em fa por girar-me cap a l'esquerra. Prefereixo mirar l'Aina, que és com més amable, veus, i somriu. I clar, és que aquí a l'esquerra tinc a l'Alba, la tinc molt a prop, i fa cara de molt
6: sí,
7: enfadada. Mira, mira, no puc, no puc! Sisplau, Nil, una mica de música per amansar les feres, va.

0: és una de les cançons de l'estiu, també ho dèiem amb Diumenge sense drama dels Catarres, i també aquesta m'agrada, I Like It, J'adore, de Fades, que la ballarem moltíssim juny, juliol i agost, mentre mengem tot de producte sa, que l'Alba i la Laura avui ens proposaran, oblidades ja les decepcions, oi que sí, Alba?
1: Sí. Oi jo que... perdono, però no oblido. És al revés, no oblido, però no perdono. Ai, no ho sé ara.
0: No sé, però em funcionen les dues,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, a mi també.
0: Sí, així en plan, per estar molt tens, em funcionen les dues. Gràcies. Doncs ens porten coses bones que podem fer a casa i potser un xic més sanes i tot, que no si les comprem, com, per exemple, la Nutella, com, per exemple, un Magnum, la setmana que ve que parlarem de gelats, doncs ja ens avancem una miqueta. Què ens proposeu?
1: Exacte, avui venim a parlar d'aquests productes que tots tenim a casa, que tots solem comprar al supermercat, però que realment quan et gires una mica la capsa i llegeixes l'etiqueta, te n'adones que porten doncs, conservants, sucres afegits...
0: Moltes es i això...
1: Moltes es, que no ens agraden, i ja us dic, no volem demonitzar aquests productes, ni molt menys, nosaltres som les primeres que els comprem, però sí que és veritat que tenir el control de què ingerim doncs, sempre està bé, i a la cuina doncs, podem tenir aquest control amb aquests petits gestos.
0: I aleshores... és guai almenys tenir alternatives.
1: Exacte, sí.
0: Llavors ja decideixes.
1: Per mi això són propostes de, doncs, si tu abuses molt de la Nutella, doncs que sàpigues que si vols et pots fer una Nutella més sana. Ara, si no vols, doncs no passa res i és supervàlid també. Però per almenys saber-ne fer, o sigui, tenir l'opció. Aleshores, això, us portarem 5 receptes que creiem que seran bastant útils per aquest estiu.
0: Que guai!
1: I res.
2: Comencem.
1: Comencem.
2: Va, doncs comencem amb un clàssic per esmorzar, almenys nosaltres dues. Bé, sempre, bueno, jo sobretot sempre faig torrades d'això, que és el pit de pollastre o de gall dindi, que comprem al supermercat així tallat per les torrades.
3: Que a vegades fa patir una mica perquè et surt allò de 80% de pernil. I dius,
2: que és
3: 80, exacte.
1: Què és el 20% extra?
2: Clar. Exacte. Clar, llavors aquest és el problema, que tot i que sembla així una cosa molt sana, doncs això, trobem pocs baix percentatge de carn o del que esperàvem, no? I també és un producte que al final porta bastanta sal, inclús també sucres afegits segons quin producte, i conservants. Llavors, és superfàcil fer-lo a casa. És tan fàcil com agafar simplement un pit de pollastre o de gall dindi, i necessitem també una mica d'oli, llimona i les espècies realment que ens vinguin de gust. És a dir, pot ser sal i pebre i ja, com pot ser també afegir-hi una mica de pebre vermell o una mica d'orenga, unes herbes provençals, inclús podem jugar també amb un curri o una cúrcuma, una mica el que ens vingui de gust. Llavors, és tan fàcil com marinar aquest pit amb l'oli, una mica de llimona i les espècies que hem triat, ho deixem a la nevera tapat durant unes 4-6 hores, idealment. Si no tenim aquestes hores, doncs mínim ni que sigui una hora perquè agafi una mica més de gustet. I res, és agafar el pit ja marinat, ho posem en una safata de forn i l'emboliquem en paper de forn, com si féssim un papillot.
0: Val.
2: Sí, però en paper de forn, perquè així reté els líquids i queda molt més sucós. I res, és posar-ho al forn a 180 graus, dependrà del tamany del pit. En aquest cas, doncs, per exemple, si tenim un pit de gall dindi que solen ser més grans, per exemple, per uns 800 grams serien 45 minuts. Aquesta és una mica la referència. I res, és deixar-lo fer, treure de la nevera, deixar que refredi i el tallem doncs, tan fi o tan gruixut que com vulguem. I ja el tenim llest per utilitzar-ho per torrades o per una amanida, el que vulguem. I al final és 100% la carn
3: clar,
2: que hem comprat i unes espècies. I
0: clar,
2: ja
0: és que segurament més econòmic i més sa i més gustós, potser, i més bo.
2: Sí, sí, exacte.
0: I més personalitzat, perdona.
2: També,
0: perquè
2: sí,
0: deies
2: també
0: les espècies, les que ens molin més a nosaltres.
3: Clar. Sí. Perquè llavors, Laura, clar, si tu fas 800 grams, que seria bastant, hi ha alguna manera de després conservar-ho perquè et duri, per exemple, pels entrepans de tota la setmana o tal, com ho fas?
1: Jo em basaria el buit.
2: Sí.
1: O sigui...
2: Sí, exacte.
1: Vas al carnisser, si ho fas com molt a lo grande, que diguem, jo aniria a la carnisseria i li diria, mira, si m'ho pots empaquetar, ja, que t'ho talli amb la màquina aquesta que tenen, que t'ho farà molt millor, ben finet, i que tu em vas anar al buit en paquets de, no sé, 100 grams o 200 i així ja en tens.
3: Clar, està molt bé, vas al buit.
1: Sí, jo crec que així seria una manera de conservar-ho.
2: Sí, si no... sí, sí. jo també diria això.
0: I és bastant el teu esmorzar tipus, aquest, Laura?
2: Sí,
0: torrada,
2: una mica torrada.
0: Amb pit de gall dindi i això?
2: Sí, sí, eh? Una mica, o un alvocat, o si no, amb pa amb tomàquet i ja.
0: Clar, pa amb tomàquet sí, sí. O pa només de torrada?
2: Jo faig pa amb tomàquet, o sigui, o bé hi ha dies que és una llesca de pa de pagès amb tomàquet, o si faig torrada sí que li poso alvocat o alguna cosa així. No faig el tomàquet, llavors.
0: Molt bé. I el teu esmorzar tipus, Alba, ja és curiositat, sí. Però crec que pot donar pistes.
1: No, jo soc més de... Realment, en el fons, m'agrada més la torrada amb embotit, però no sé per què pel matí em ve més de gust un iogurt amb poma i granola.
0: Opa!
1: I sí. Ja... Que ja us explicarem sí. També com fer la granola sana a casa.
0: Avui també?
1: Sí.
0: Oh, que bé.
1: Va, brutal. Avui portem les idees per als dos tipus de persona que hi ha. Els de iogurt amb granola o els de...
3: M'encanta.
1: Amb tomàquet i
0: amb
1: rotit.
0: Amb gall dindi. I tu, Aina, per completar la roda d'esmorzars, així com el tipus...
3: Jo t'he de dir que faig molts tipus d'esmorzar diferents. Vull dir que faig les torrades amb alvocat, faig també embotits, també em faig a vegades batuts de fruites, o sigui, quan tinc moltes fruites a mitges, faig amb mig mango, un mitja caixa de navius, d'uns quants gerds, ho poso tot a la batedora, ho trituro tot i tinc un fantàstic batut, també. Vull dir que... Fes una mica de tot i tu?
0: Ho apunto. Jo és que tinc una mica de mania que necessito molta varietat en l'esmorzar.
1: Ah, vale.
0: És a dir, jo faig com...
1: Com si estiguessis a un bufet d'un hotel, no?
0: Sí, però
1: una mica de, tot.
0: De dia en dia. És
1: ah,
0: a dir,
1: val. No jo, el mateix
0: el meu de sortida, de sake, seria el mateix que el de Laura. De torrada amb pit de gall dindi i això. Però si ho faig dilluns, llavors dimarts he de fer potser granola o cereals.
1: Sí.
0: Llavors dimecres potser he de fer galetes, per exemple.
1: Val.
0: Galetes sucades al te o al cafè o el que faci. Llavors dijous potser torno a fer torrades. Però un dia faig torrades més dolces, un dia faig torrades més salades.
1: No tu la piràmide alimentària la segueixes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: A ratlla.
0: És com que m'agrada molt anar variant. Sí,
1: no, fas bé.
0: Se'm fa molt monòton.
1: Com, o sigui, visc amb amics, però la compra me la faig per mi sola. Aleshores, no puc tenir molta varietat a tot perquè se m'endureix.
0: Molt.
1: Aleshores, si tinc un iogurt molt gran i molta granola, doncs ja me la menjo tota.
0: Clar, vas a fundir-ho, no?
1: Exacte.
0: Clar.
3: Doncs anem a per la segona recepta?
0: Què és? És aquesta de la granola?
1: No, aquesta és la tercera.
0: Amb què anem, doncs?
1: Ara anem amb una... És que comencem per salats i després anem amb dolços. Ara volem parlar... No, volem donar una alternativa per a una salsa que... A molta gent agrada. A mi, per exemple, m'encanta i sé que és com molt de fast food, que és el ketchup.
0: Val.
1: I he vist bogeries amb el ketchup. He vist gent que se'l posa a la pasta...
2: El bròquil.
1: El bròquil.
3: No,
1: per tant, justament, si algú és d'aquestes persones, sisplau, que escolti l'alternativa, que segur que serà un upgrade.

0: Som aquí al Nota de Veu, ubicat en aquest dilluns que és festiu a bona part del país, però que per nosaltres no ho és pas, eh? Seguim aquí currant, parlant davant dels micròfons i cuinant amb l'Alba i amb la Laura de taula. Per dos, fent coses bones a casa. Amb la Laura ja hem après a fer-nos aquest pit de gall d'indi per esmorzar amb les torrades. I atenció, perquè ara l'Alba ens tira ketchup.
1: Exacte.
0: Ketchup casolà.
1: Sí, el ketchup és una salsa que a mi personalment m'agrada molt, però sí que és cert que porta molts sucres, molts conservants, molta sal inclús, i podem fer-lo casolà. Sí que igual no queda com un ketchup així que compres al supermercat, però
0: ja no caldrà que el robis al McDonald's, no?
1: Exacte.
0: Per exemple,
1: no
0: l'has
1: de començar a atracar amb els, sí, amb els sobres.
2: Costa de creure que el puguis fer.
0: Sí.
2: Sembla
0: sí,
2: com una salsa que sempre has comprat, saps?
0: Que ja ha d'anar amb sobrets o amb pots.
2: Clar, no? 100%.
1: Sí. Però no, realment la podem fer a casa. Aleshores, per això necessitarem uns 400 grams de tomàquet triturat, 30 mil·lilitres de vinagre blanc, que és el, li donarà aquest toc àcid que té el ketchup.
0: Vinagre blanc és el de vi?
1: Sí, sí, vinagre de vi.
0: I pot ser de poma, també, o no?
3: Sí, podria
1: sí,
3: ser.
1: Sí, de fet, una manera d'endolçar això, perquè ara us anava a dir, sí, una cullerada de mel, o, si no voleu posar-li mel per qualsevol cosa, podríeu ficar-li una poma al forn, que està dolça.
0: Uau.
1: La tritures i ja és com una endolça.
0: Molt bé. És el ketchup més sa de la història.
1: Sí, sí, brutal. Eh? Tomàquet, poma, vinagre.
0: La part dolça és poma al forn.
1: Ja, ja. Exacte. Aleshores, també una culleradeta d'all en pols o de ceba en pols, una mica de sal, una mica, un quart de culleradeta de canyella, això també va molt al gust, eh? Una mica de canyella, i de pimentón, mitja de pimentón, o sigui, perdó, pebre vermell dolç o picant. Aleshores, això, ho posaríem tot a una paella i deixaríem fer xup-xup, que vagi reduint, al final l'aigua del tomàquet anirà reduint i s'acabarà formant una pasta més, bueno, una salsa més concentrada, que si la posem a l'hamburguesa o a les patates fregides, queda molt bé. I també surt una mica d'aquest sabor del ketchup, doncs, que estem tan acostumats. Bé, jo me'n poso molt. Aleshores, és una altra salsa, però que és molt similar al ketchup.
2: Mira, amb uns amics tenim una teoria, que és absolutament inventada per nosaltres, que és que existeix el, nosaltres n'hi diem, menjar pur, que vol dir que és aquest menjar o aquests aliments que tu et pots menjar a qualsevol lloc del món i tenen exactament el mateix gust.
0: El ketchup ho és.
2: El ketchup 100%, eh?
0: Sí, és veritat.
1: Exacte.
3: Sí, el ketchup...
4: O la maionesa, tal, no?
0: És que jo et diria que el fast food, en general.
1: Sí, sí, una mica sí.
0: No? Vas al Burger King, al McDonald's o al Viena, si n'hi haguessin, i menges una Big Mac a Tòquio i té el mateix gust que la Big Mac de Sabadell.
2: Però passa amb altres coses, el bacon, per exemple, no?
0: També.
2: És com que de seguida té el mateix gust.
1: Sí. Sí, sí. Jo crec que deu haver una recepta universal.
0: Menjar pur.
1: Sí, a veure, m'agrada.
0: Sí, a mi també. Podries fer com una pel·li que ets tu anant pel món buscant el menjar pur, no?
2: Què et sembla?
1: El pitjor és que pensava, quan has dit menjar pur, serà com real food, menjar real. No, és al contrari.
0: No, què va, aquí no estem per aquest rotllo.
2: No. És una teoria nostra 100%.
0: Comprem, ens agrada.
1: Comprem, sí.
3: Va, doncs, tornem a la granola.
0: Vinga, va.
3: Que és molt bona, va. De fet, és...
1: Ha rimat i tot, eh?
0: Aquest és molt bona. T'ha sortit una mica en plan obligat, eh? Vinga, va.
1: Mai m'has dret a mi apuntar-la
3: més. No, a mi m'agrada molt també, però és veritat que no en consumeixo tant com l'Alba. O tu, per exemple.
0: Jo un dia a la setmana com a molt, eh?
3: Doncs és d'aquests productes que, a més, d'entrada poden semblar super saludables, però que després, és això, mirem el paquet i porta
2: sucre.
3: Moltíssim sucre. I també ens pot passar al contrari, en el sentit de que a vegades comprem la més saludable de tots i ho provem i, bueno, potser sap una mica sos, no? Una mica cantó.
2: Això passa, quan estàs molt acostumada a menjar alguna cosa que porta molta sal o molt sucre, et menges una altra versió. A mi em va passar amb l'orxata, per exemple. Heu tastat mai l'orxata sense sucre?
1: Sí, del Pioche, de fet.
2: És que és una altra beguda. Sí. No té res a veure amb l'orxata amb sucre.
1: Ja. Jo el que faig, o sigui, això ho compres a l'orxateria, no?
2: Vols dir? Sí.
1: Doncs els demano meitat i meitat.
2: Molt bé.
1: Meitat de sense i meitat amb. Aleshores em queda un mix.
2: Rebaixes una mica.
1: Sí, les barrejo.
0: I queda bé barrejat.
1: I queda molt bé perquè no està superintensa, no és super, un dolç superintens, però...
0: Doncs bon consell, eh?
1: Molt.
0: Sí.
1: Sí. Bueno, a la orxateria que jo vaig m'ho poden fer.
2: Uau.
1: No sé si hi ha una altra... Però sí, segur que sí.
0: Rebaixes almenys la proporció de sucre.
1: Sí, clar.
0: Alguna cosa de guanyes, segur.
3: Molt bé.
0: Va, doncs anem a buscar aquesta granola de la Laura.
3: Sí, doncs el truc realment per aconseguir que ens quedi una bona granola, almenys per nosaltres, és que quedin aquests trossos així cruixents.
2: I tant,
3: que tant ens agraden,
0: oi? La clau, sí.
3: Doncs llavors, per fer això, el que hem de fer és com tenir una base líquida que ens ajudarà a com enganxar tots els fruits secs i l'avena que barrejarem a la granola. Llavors, per explicar-vos exactament com ho faríem nosaltres, seria, necessitem 70 grams d'oli de coco, 70 grams de crema de cacauet, que li donarà així també un gustet molt bo, i 70 grams de mel. Llavors, això ho escalfem en un castor i serà com aquest...
0: L'argamassa.
3: Sí, exacte.
0: Com la pega.
3: Exacte, serà com aquesta pega. I llavors, en un bol, paral·lelament, doncs barregem... nosaltres hi posaríem 200 grams de flocs de cibada, 100 grams d'ametlles, també d'anacards, i 50 grams d'avellanes i 10 grams de, també una mica de canyella, i podríem posar-hi també una cullerada de vainilla, si volem. Això, al final, també una mica el gust de cadascú.
1: Sí.
3: Sí.
1: Jo també, jo quan ho faig, inclús, sense pas de res, poses tot i el gust.
3: Sí, també.
1: Sí.
3: Però, bueno, perquè la proporció sigui com... bona. Llavors tiraríem la base aquesta que hem escalfat sobre el bol amb tots els fruits secs i la cibada. I ho barregem tot perquè quedi ben, molt ben integrat. Llavors ho estirem en una safata de forn i llavors aquí ve un altre truc, que és quan ho estirem, en lloc d'escampar-ho molt, hauríem de com apretar amb una, doncs per exemple, amb una
0: espàtula,
3: sí, exacte, o una cullera de fusta, el que sigui, com perquè quedi com tot molt compacte. I d'aquesta manera, quan ho coem al forn, després, quan estigui fet, podrem com separar-ho, trencar-ho, i es faran com els trossos, per dir, una forma de muesli.
0: Val, és a dir, quan ho estirem al forn per enfornar-ho,
3: sí,
0: que quedi tot molt apretadet.
3: Molt apretadet, val. Exacte. I res, és enfornar-ho mitja hora a 180 graus, i això, deixar-ho refredar i llavors després ho trenquem. Nosaltres aquí també, per exemple, que som molt xocolateres, doncs hi afegiríem un cop fred una mica de xocolata trossejada.
0: Per favor, sí.
3: Sí.
0: Sí.
3: I ja està, compro. Ja tenim...
0: Mira, a partir d'això de la granola tinc una pregunta quotidiana d'aquestes de tothom ho fa d'una manera. Vosaltres sou més, les tres, de posar la granola o cereals i després la llet? O primer la llet i després la granola o cereals?
1: Jo depèn. O sigui, si parlem de llet, primer cereals i després llet. Si parlem de iogurt, primer el iogurt i després la granola.
0: Val?
1: O sigui, depèn.
0: Sí, sí, sí, sí. I tu, Laura?
3: Jo, iogurt primer, després granola i llet, doncs no sabria dir-te, perquè és que no mai m'acostumo a fer...
1: Jo primer el cereal, però perquè si poses primer la llet i després tires el cereal,
2: esquitxa.
1: Aleshores, per practicitat, ho faria al revés. Però
2: jo sóc de pocs costums en aquest sentit, o sigui, sóc una persona que em vesteixo cada dia en un ordre diferent, que poso el iogurt cada dia de manera diferent, vull dir, no t'ho sé dir.
0: Vius així, living on the edge,
2: em prendo les dents cada dia en un ordre diferent.
0: Al límit,
2: sí,
0: atenció.
2: No sóc gens de rutina en aquest sentit i no t'ho sé dir.
0: Jo 100%,
1: Sí. Tu què fas?
0: Exactament com l'Alba.
1: Sí, no? Depèn del,
0: sí, primer el iogurt, després la granola... Primer el cereal, després la llet.
1: Sí. Llavors,
0: se'm faria molt estrany veure algú que ho fa al revés. I sóc l'oposat de tu en aquest cas.
2: Ostres, és que jo... No ho sé, depèn del que agafo primer, ja està.
0: Ja, tia, però no sé.
1: I el cafè...
0: Hi ha coses que és com que les fas sempre de la mateixa
2: manera.
0: Sí,
2: no, ja ho sé, però jo no ho faig, no.
1: Amb el cafè, bueno, realment és bastant obvi, però jo a vegades poso primer la llet i després tiro el cafè.
0: Jo és que faig cafè sol.
1: Val.
3: Però normalment però no és al revés.
1: Sí, cafè, sí, òbviament, perquè així vas controlant. Però no sé per què hi ha vegades que m'agrada posar primer la llet, perquè així faig un sorbo de llet i després poso el
0: cafè. Doncs per això t'agrada, no? Sí. Perquè així tastes primer la llet.
1: Sí.
0: Vale, a veure, hem fet granola. Hem fet el pit de gallindi per les torrades.
2: I el ketchup.
0: Hem fet el ketchup.
1: Sí.
0: O ketchup.
2: Ketchup.
0: Ens en queden dues. Sabem que un és el Magnum.
1: Sí.
0: Aquest que és the cherry on the cake. I abans del Magnum...
1: Doncs havia de ser la Nutella.
0: Ah, clar, és
1: la
0: veritat.
1: Crema de xocolata i avellanes.
2: Brutal.
1: A mi em torna boja.
0: Doncs espera't un segon, que tenim sintonia de Nutella, per favor.

0: tant cop t'he vist.
1: Perquè la Nutella, si és bona, deixa anestesiada total, com aquesta cançó de les al·lèrgiques al pol·len. Va, recomana'ns aquesta Nutella casolana, que d'això sí que ho tinc per mà, hi ha diverses maneres de fer-la.
2: Sí, sí, de fet portem dues receptes, però perquè les dues receptes porten tres ingredients i són molt fàcils, però també és que n'hi ha mil. Jo algunes vegades les he fet amb dàtils, també per endolçar-ho, però en aquest cas no li posem. Aleshores, la primera recepta, si tens una batedora, o sigui, una trituradora, seria 750 grams de baiana torrada, 100 grams de llet en pols i 150 grams de xocolata negra desfeta. I ho poses tota la trituradora, ho tritures i et queda una crema molt bona.
1: Va, pim-pam,
2: molt fàcil, eh?
1: Ingredients, superfàcil. Per dir, que és com avellanes?
2: Avellanes, llet en pols i xocolata negra desfeta.
1: Uah.
2: I si li vols posar algun endolçant, doncs sí que podries posar-li el dàtil, perquè com tens la batedora, doncs et quedarà ben triturat. O algun edulcorant d'aquests més naturals, com l'estèvia, potser. Mm. Jo és que no sóc bon fan dels edulcorants. Però això. I l'altra opció, si ja ho vols fer encara més fàcil, seria posar una mica de cacau en pols, una mica de cacauet en pols, o avellana en pols, o el que t'agradi, i beguda vegetal de avellana o també del que a tu t'agradi, al final, d'avena, però ja et dic, és el fruit sec en pols, el cacau en pols i el líquid que ho integra tot, una beguda vegetal.
1: I això com amb la,
2: o amb llet, normal,
1: amb la trituradora també?
2: Bueno, no, això amb la cullereta, com és pols i líquid.
1: Ah, barrejant-ho
2: directe. I et queda una crema també de xocolata i fruit sec.
3: És una mica més líquida que l'altra, però bueno, queda també molt bona.
1: Clar, perquè hi ha la llet vegetal, llavors és com que...
4: Però és curiós com de fàcil és regular la quantitat de sucre que pots menjar amb un producte així, eh?
3: Total.
1: Clar, jo sóc molt fan de fer-me torrada de Nutella o a partir d'ara alguna crema de cacau d'aquestes i llavors polsim de sal per sobre.
2: Ai, sí, i amb oli.
1: Sempre.
2: M'encanta.
1: O sigui, ja ho faig per defecte, que em poso Nutella i m'hi poso la sal.
2: Sí.
1: Perquè és com que, uah, clar, l'explosió de gust és molt més bèstia, saps?
2: Sí, no, o sigui, últimament que estem més conscienciats amb menjar saludable i tal, ens pensem que hem de restringir molts aliments com aquests, però realment els podem fer i són igual de bons i els podem menjar amb, doncs això, saludable i sense sentir-nos malament per estar menjant sucres, ni res.
1: De moment, Aina, dels quatre que ens han portat l'Alba i la Laura a taula per dos, amb quina et quedes? Quin és el que t'ha agradat més i et veus més fent a casa?
4: Doncs et diria que la granola.
1: La granola, eh?
4: Sí, perquè és com que te la pots fer molt a mida, saps?
3: Sí.
4: Que tinc la sensació que moltes vegades quan vas a comprar-ne al supermercat no sempre trobes la que t'agrada ben bé, no? Sempre t'hi falta alguna cosa o t'hi sobra alguna cosa. I en canvi, si te la fas tu, és perfecte.
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Si ets més d'avellanes o ets més d'ametlles o ets més d'anacards o el que
4: més
1: sigui.
4: Més o menys xocolata.
1: Clar, que xocolata, per favor, eh? Si no, molt sosa, sense xocolata.
2: I ho és que la fas a... Fas molta quantitat, la poses en un pot de vidre i et dona per... O sigui, molts, costa molt que es posi, que es faci malbé.
1: Molt bé, doncs ja en tenim quatre. Completem-ho amb aquest magnum que ens heu promès, que no cal que anem a comprar-lo i estigui plastificat i tot aquest rotllo.
2: Exacte.
1: Ens podem arremangar i currar-nos nosaltres 100%. A casa un magnum.
3: I a més, facilíssim.

0: Neix el seu nom.
1: Que això també em podria portar cap a una pregunta quotidiana, perquè de la mateixa manera que tothom, o gairebé tothom, les persones amb el cap endreçat tiren la llet o els cereals sí. amb un ordre concret, no vivim així, com un pollo sin cabeza. Molt estrany això, Aina.
2: Ja ho sé.
1: Doncs dic, amb el Magnum és com que tothom en té un, també. No? Hi ha la gent que sempre s'agafa el Magnum blanc de la caixeta aquella sí. que tens a casa amb la família o amb amics, hi ha qui vol sempre el Magnum blanc, hi ha qui vol el de xocolata amb llet, el de xocolata fosca o aquell que té com ametlles almendrado.
2: Sí,
1: jo no.
2: No,
1: a mi em fa molt de iuiu, llepar-ho i notar com les ametlles...
2: Que et rasquen.
1: Ah, sí? Ai, no, no, és fi.
2: És que no ho has de llepar, jo mossego.
1: Per mi un Magnum ha de ser fi.
2: Jo
1: soc el del Magnum blanc.
2: Blanc.
1: Soc jo la persona que agafa sempre el Magnum blanc de la caixa.
3: Jo de xocolata fosca. Que em pensava que tu també series de xocolata fosca.
2: Amb el Magnum...
3: Hola, que
2: vaig
3: fort!
2: Vaig amb el d'ametlla i allà m'he quedat.
1: I tu, Aina?
4: Mai a la vida m'he menjat un Magnum.
1: No!
4: Mai.
1: Sisplau.
5: Declaracions dures,
1: 25 de maig de l'any 2026.
2: T'ho prometo. No sé per què, però...
1: 25 de maig de l'any 2026. En té més de 30, sí. que els va fer el 26 de març.
2: Correcte.
1: Ja fa dos mesos que va fer 30 anys. I sí, aquesta sí, sí, persona, sí. que es diu Aina Ostrell Vaques, diu que encara no s'ha menjat mai un Magnum.
2: Però és que em crida zero.
1: És com una nena sense il·lusió a la mirada.
2: Fem una cosa.
3: La setmana que ve
2: ens porteu un pastís de formatge i nosaltres li portem un Magnum a l'Aina.
3: Sí,
4: és que em fa com... O sigui, me'l menjaré, si voleu. Però vull dir, és que m'atrau zero, Però zero.
2: Però per què? No t'agrada la xocolata? No t'agrada el gelat? Perquè no veig...
4: Crec que no m'agrada gaire el gelat de dintre, o sigui, la xocolata de fora me la menjaria, però el de dins, que és com vainilla...
2: Bé, t'ha de dir que t'entenc, jo molts cops em menjo la xocolata de fora, llep una mica i després el tiro.
1: Sisplau, Nil, sisplau. Sisplau.
2: No me l'acabo, bé, m'ha fugit.
1: Fot-li, sisplau. Què està passant, Alba? És a dir, tu ets la persona que es menja la cobertura de xocolata d'un Magnum.
4: És que jo l'entenc, és que és el bo.
2: Sí,
1: tu l'entens a sobre?
2: Jo
1: estem rodejats, Laura, per favor.
2: Jo, de fet, sempre dic que Magnum hauria de treure una tableta de xocolata.
4: Ah, mira.
2: Una rajola de xocolata amb Magnum, perquè la xocolata del Magnum és de les millors... Bueno, tampoc ens passem, però està molt bona. Perquè es desfà la boca, tal... Llavors, jo em compro el Magnum per la xocolata de
1: Business
2: fora.
1: Business woman, aquí,
2: Sí, sí,
1: l'Alba és... Jo trauria la línia de...
2: Línia rajola de xocolata Magnum.
1: Molt bé,
2: si algú m'està escoltant...
3: Exacte.
1: Estem descobrint moltes coses de nosaltres mateixes. No totes ens agraden. Però vaja, bueno, què som les persones,
3: no
1: si no
3: jutgem.
1: Llums i ombres. Exacte.
2: Exacte.
1: Mirem, però no jutgem.
3: Ai, això... Era així? Vale, sí.
1: Però és estrany que hi hagi persones que tinguin més de 30 anys i no hagin menjat mai un Magnum.
4: Però ni un Magnum, ni un Frigopier, ni un Dràcula... O sigui, no m'agrada el gelat aquest
3: processat. Jo la resta de coses tampoc les he tastat.
4: Veus?
3: No.
2: El Frigopier era el meu preferit de petita.
1: Jo estic fatal. El Frigopier durant molts anys va ser el meu preferit perquè té gust de petit suís.
2: Sí. A mi m'encantava.
4: Això sí que ho he fet, veus? Clavar la cullereta al petit suís.
3: Això jo també.
1: I el Dràcula, per exemple, jo començava per baix menjant-me allò vainilla, perquè era el que menys m'agradava. I després és com per fora de Coca-Cola i per dintre de maduixa. Sí.
2: Saps que hi havia l'opció de no menjar-te la vainilla, no?
1: Ja ho sé!
2: Però, jo feia.
1: Vaig néixer a la postguerra i llavors em costa molt no acabar-m'ho tot. És una guerra que tinc amb mi mateix.
2: Perdonarem.
1: Ostres, quantes coses,
2: Sí,
1: Et portaré un dia un gelat, tia.
2: Un Magnum, la setmana que ve.
1: Mira, faig ara de passar-ho malament i tot.
4: És que no em diu res.
1: Rematem taula per dos amb el Magnum aquest que no ha menjat i ni tastat mai la pobra Aina.
3: Aquest sí que el vol tastar.
4: Aquest sí, aquest segur.
3: Aquí la idea és que volem substituir els sucres amb fruita i iogurt. Llavors, en aquest cas utilitzarem dos plàtans, dues cullerades de iogurt grec, i també posarem 30 grams de mantega de cacauet. Això ho triturem molt i això serà com l'interior del Magnum que no li agrada a l'Aina.
4: Has vist la bona pinta que té aquest Magnum? És que és increïble.
2: No, és clar, que...
3: Llavors, repartim aquesta barreja en motlles de gelats, no? En aquest cas, doncs, sí que haurem d'utilitzar aquests motlles. I l'haurem de deixar refredar a la nevera unes 4 horetes fins que congeli, a la nevera, no, perdó, al congelador, volia dir. I paral·lelament, doncs, desfem una mica de xocolata negra i si volem el suquem amb la xocolata negra, podem posar-hi o no ametlles o inclús avellanes, el que vulguem. i ja està, deixem que refredi, que ho tornem a posar al congelador, res, en 10-15 minuts es tornarà a refredar la xocolata i ja ho tenim.
1: Clar, aquí el pas complicat és quan suques amb la xocolata que no quedi tot allà una cosa de forma, no? O què?
3: Tampoc és tan complicat.
2: No, perquè pensa que la bola del gelat està congelada.
3: Sí, exacte. Val.
2: I si ho mullis ràpid...
3: Sí.
1: Això ha de ser,
2: posar,
1: potser, sí, moviment ràpid, no?
3: Sí,
1: clar,
3: sí.
1: No estar-hi gaire estona allà, perquè si no es comença a desfer una miqueta, sí, liada màxima. Mm,
3: sí.
2: No, sí, no, perquè ho tornaràs a posar al congelador i es tornarà a congelar.
3: Mentre, o sigui, bueno, potser no trien tan estètics, però bons estaran, així que...
1: Molt bé, doncs així es fa un taulum. Hi ha el Magnum i el taulum, no? Com que és la taula per dos.
2: Bona,
1: Hi ha una sèrie de gelats aquí, que sigui un taulum.
3: Ai, una sèrie de gelats, faria gràcia.
1: Un taulum.
2: Sí, com així ha sortit com l'últim que hem
1: fet. El taulum negre, el taulum blanc, el taulum ametllat, no?
3: Sí.
1: Clar, molaria.
3: I tant, sí.
1: La xocolata.
2: I passarem i et diem el què.
1: Gràcies, Alba, Laura.
2: A vosaltres.
1: Un plaer. La setmana que ve, de fet, com que serem 1 de juny,
3: sí,
1: estrenem ja gelats, el mes que ens porta cap a l'estiu.
2: Sisplau.
1: Gelats a full, eh?
3: 100%.
1: Uà, brutal. A sac amb gelats dilluns que ve amb taula per dos. Busqueu-les a Instagram, busqueu-les a TikTok, busqueu-les pel carrer, busqueu-les a festivals, busqueu-les a tornejos de pàdel, sempre al podi.
2: Al podi,
1: exacte. Sempre, sempre, allà dalt de tot.
3: Al podi.
1: I busqueu-les dilluns que ve aquí al Nota de Veu Dicat. Gràcies.
2: A vosaltres, adeu.
0: I si que a vegades no m'he portat del tot bé, i si que a vegades de tu he parlat malament, i m'hauràs de perdonar, però ja saps que sóc sincer quan et dic que no podria viure sense tu.

Vols fer de DJ i el nota de veu dicat? Sí, 77 50 61 53.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah.
6: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
12: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
12: A mi m'encanteu vosaltres.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer... una pausa.
12: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
13: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
14: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
12: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
12: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
15: La meva vida és la meva estàrcia.
16: Si m'estimo amb bogeria.
12: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, Frank i Aina. Soc la Laia i m'agradaria escoltar Torrent Sanguini, de l'Anna Andreu. I m'agradaria escoltar-la perquè és la primera cançó seva que vaig escoltar i que em va entrar directe. A partir d'aquí vaig tenir com una necessitat d'escoltar més cançons i sempre ha sigut una cançó que m'agrada molt.

0: Masoni, Ant Andreu i ara un xic de Fetus. Bon pla avui de l'audiència per rematar el Nota de Veu d'ICAT. No està gens malament les peticions que ens feu arribar al 677 50 61 53.
1: A més, mola perquè són les cançons que volen els oients i això ens encanta perquè la resta de programació la triem tu i jo i sempre ve de gust que et facin una mica de feina, no?
0: 100%, no ens hi pensim més.
2: Hola, gent del Nota de Veu. Sóc el Ramon i m'agradaria molt escoltar la cançó d'Urruti, Macià i Verdaguer, dels Fetus, dedicada als alumnes que el curs passat formaven la classe de quart d'ESO C de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Moltes gràcies.

Escolta, Zicat. Independent.

0: amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa d'informació musical d'aquesta casa d'ICAT. I ja veureu que, com sempre, escoltarem molta música, avui com gairebé cada dia, Molta música actual i també algunes referències al passat en un reportatge que de seguida us presentem. Som l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lloyen. Doncs mira, en una època que podríem dir que es parla tant d'edatisme, avui volem reivindicar a través d'un bonic reportatge tota una sèrie de músics que, escolta, ja han passat i de llarg els 65 anys, però que continuen en actiu. Ahir, per exemple, Bob Dylan va fer 85 anys i avui un dels músics que citarem, un saxofonista de free jazz, Marshall Allen, en fa 102.
1: Uau, sí, sí, sí, un home que hem entrevistat aquí a l'Independents també, que quedi constància. Doncs res, una segona part del programa bastant retro, amb tots aquests, diríem, músics mítics, i una primera part amb un munt de novetats discogràfiques, cançons noves que s'han publicat els últims dies. Per exemple, no sé si sabeu que s'acosta una nova Scary Movie i que a la banda sonora hi haurà Hose, una cançó que Lizzo ha fet amb Sexy Red. Així comencem el programa. Benvinguts!

0: Wait. If I was invited, baby, I ain't coming out. If you got a fan...
1: Lizzo, que gran que és aquesta artista. I bé, doncs està preparant un disc nou que s'intitularà Beach. Vol que sigui el Beach Summer. Ja veurem si ho aconsegueix, perquè per l'estiu falta ben poc. I vaja, avui si traiem el cap per la finestra, podríem dir pràcticament que ja és aquí. De moment va publicant cançons com aquesta House, com dèiem, formarà part de la banda sonora de la nova pel·lícula dins de la saga Scary Movie. I tenim cançó nova, però no una, no. Dues, de Charlie XCX.

I si Lizzo diu que vol que sigui aquest un beach summer, el que està fent és, bé, intentar agafar el relleu a Charlie i el seu Brad Summer, però és que el relleu a Charlie és la mateixa Charlie, que està preparant un disc molt rocker, diríem. Quan va publicar la primera cançó Rock Music, doncs la gent, diríem, va començar a dir, home, no és tan rocker com sembla, però sí, va publicant cançons i apunta cap aquí, eh? Hi ha guitarres en el nou disc de Charlie XCX, i una miqueta el que està fent és publicar dobles senzills, cares i cares bé, per dir-ho així. Les cares aniran cap a aquest nou disc, que de moment no té títol i encara no sabem quan es publicarà, i les cares bé acabaran doncs, fent un altre circuit a través dels senzills de vinil. I bé, doncs, aquesta cançó, S26, la que està sonant, és una de les cares A, per dir-ho així, d'aquest pròxim disc de Charlie XCX, però és que a la cara B hi ha una cançó que gairebé ens agrada més, Playboy Bunny.

Avui només sonen cançons de dones que estan dominant el món musical. Charli XCX amb dues cançons noves. I sabeu qui té cançó nova, també? I amb col·laboració, ara us direm de qui? Lola Young.

Doncs ens va espantar una mica Lola Young quan a finals del 2025 va col·lapsar sobre un escenari a Nova York. Això va obligar-la a cancel·lar tota mena de plans de futur. Això va voler... també va significar que ens quedéssim sense Lola Young al Primavera Sound, perquè estava anunciada en una primera instància, però no hi actuarà. I això ens va preocupar una mica, a veure què li està passant a aquest artista. Doncs de moment sembla que treu el cap ja, perquè té una cançó nova, From Down Here, amb la col·laboració de James Blake. Ja l'ha estat interpretant també en directe, amb ell o sola. I sabeu qui està també avançant cançons sense pausa del seu nou disc, el que serà el tercer? Olivia Rodrigo. Sabem que és molt fan de Robert Smith i que l'admiració és mútua, així que hi havia molta expectació per escoltar aquesta cançó nova d'Olivia Rodrigo que es titula The Cure.

Doncs bé, es diu The Cure, però no sona The Cure. La veritat és que havia tret un senzill que es titulava Drop Dead, i allà sí que hi havia referències a The Cure, a Just Like Heaven, concretament, però aquesta, malgrat que sigui The Cure, sona més aviat a Smashing Pumpkins, la veritat. S'inclourà el nou disc d'Olivia Rodrigo, que es titularà You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, i arribarà a les botigues el 12 de juny. Ja tenim també confirmacions dels concerts d'Olivia Rodrigo a Barcelona. Seran 4 en total, ja de cara a l'any que ve, els dies 1, 2, 5 i 6 de maig, 4 Palaus Sant Jordis. Aquesta fa el seu circuit, no passa per festivals. En canvi, la que sí podrem veure un festival, el Cruïlla, concretament, és una de les artistes espanyoles del moment. Hem tingut la sort també d'entrevistar-la aquí, és Judaline.

Una pregunta que li fan molt sovint als músics és: què li diries al teu jo de 10 anys o de 5 anys, si poguessis? Doncs mira, Jo Delany és el que ha fet amb aquesta cançó que es titula Pequeñita i que refereix a ella mateixa, a la Lara, de 5 anys, que apareix també a la portada del senzill. I bé, parla també de moments durs, perquè aquí va haver bullying i bé, va haver de canviar d'escola fins i tot, i ella es va reinventar. Aquí la tenim, Jo Delany, una de les veus del moment, una veu espectacular que podrem escoltar l'11 de juliol al Festival Cruïlla. I aquí a l'Independent sempre ens ha semblat molt espectacular la veu d'Alba Morena, per això no només l'hem entrevistada, sinó que va venir un dia a cantar per nosaltres. I ara acaba de publicar un nou senzill que recupera el català, que això també ho trobem a faltar, perquè sabem que està treballant molt a Madrid. Doncs ha tret un doble senzill, Estava claro que no, i la seva versió en català, ens quedem amb aquesta, esclar, Estava clar que no.

0: l'aparador.
1: Nascuda al Brasil però resident a Barcelona des de fa anys, la jove Alice Dandara ha fet realitat el seu somni de publicar música. El seu debut es diu What is True.
2: I la cançó de What is True, que la vaig escriure en menys de 48 hores, és una cançó acústica, tranquil·la, que parla una mica d'aquest moment quan passes una ruptura amb algú on estàs confós i no acabes d'entendre si realment la història que vas tenir amb aquella persona realment va ser real, si totes les coses que et deien eren veritat, i una mica la incertesa aquesta, no?, i el dol aquest de no saber què de tot allò va ser real per com van acabar les coses. Jo espero una mica de ruptures d'aquest estil, però després també està oberta a interpretació i a que la gent es pugui sentir identificada, que al final també és una cosa que agrada.

Avui sona de nou el Money de Pink Floyd, un clàssic absolut, i volem parlar-vos d'una desaparició. No, no, que ningú s'espanti, no ha mort ni David Gilmour ni Roger Waters, no, no, no, no. Però hem de parlar de la desaparició d'un músic que participa de forma determinant en aquesta cançó, en aquest Money, i en moltes altres de Pink Floyd, perquè què seria aquesta cançó sense el seu saxo?

no era membre de Pink Floyd, però atenció, perquè, és clar, Dick Parry, aquest home que ens ha deixat als 83 anys, tocava el saxo a cançons que no són menors dins de la carrera de Pink Floyd, amb Money, que està sonant, però també a Shine on Your Crazy Diamond, Wish You Were Here, o Us and Them. La veritat és que va passar uns anys desconnectat de la banda, però després s'hi va tornar a reincorporar. Va participar en aquell concert del Live Aid, mític, on es van tornar a reunir tots els originals, diríem, i després va acompanyar també a Roger Waters amb les seves diferents gires, músic també de The Who, de Rory Gallagher, de John Entwistle, però sobretot passarà la història per aportar al saxo a aquestes cançons mítiques de Pink Floyd, per tant, de tocar el saxo algunes de les cançons més escoltades de la història. Parlant de músics d'instruments de vent, ha mort un trombonista, Ryan Porter. Aquest home era de Los Angeles, formava part d'aquesta escena jazz on també hi hauria Kamasi Washington, però és que ell va tocar també amb Kendrick Lamar, per tant, un músic que també tenia la seva vessant comercial. Doncs Ryan Porter, que mor als 46 anys. I també hem de lamentar la mort de l'artista i empresari alemany Philipp Jung, que va ser cofundador del duet Mandy i del segell Get Physical Music. Els que segueixen l'electrònica saben que el duet, però sobretot el segell, eren prou importants. Philipp Jung, que ens ha deixat als 55 anys. I encara hem de lamentar una última mort, aquesta del hip-hop.

The reason why I'm mad, I don't know, so let's go, cause ja veieu que ens ha deixat un músic de hip-hop de la vella escola, perquè això té uns quants anys. És la cançó It Takes Two, de Rob Bass, i el DJ S-Rock. Doncs aquí a mort és Rob Bass, perquè malauradament S-Rock ja ens havia deixat. Rob Bass ha mort a l'edat de 59 anys. Ell era el raper d'aquest It Takes Two, una cançó que va fer fortuna, diríem, i important dins de l'evolució del hip-hop. I bé, doncs volíem recollir aquí també la mort d'aquest músic, que ja tenia, us podeu imaginar, per la cançó que està sonant, doncs ja tenia una edat, per dir-ho així, però tampoc era, diríem, molt, molt veterà, com els músics que sonaran a la segona part del programa. Rob Bass, aquest raper que sona aquí amb el It Takes Two, ens ha deixat a l'edat de 59 anys.

0: Independents.
1: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. Independents.
3: Just so I could be a person when I'm out in public. Someone remind me that there's purpose in this life for one.
2: L'informatiu musical d'ICAT. Versió o original. Versió o original. Versió o original.
4: Doncs avui a versió original enfrontem Primus i Dio.

Aquesta va ser la targeta de presentació de Dio, el projecte que el cantant Ronnie James Dio va engegar amb el bateria Vinny Appice després de deixar Black Sabbath per no estar d'acord amb la mescla que es va fer del disc Live Evil. L'àlbum de debut es va titular Holy Diver i el videoclip de la cançó que li donava nom es podia veure a totes hores a la cadena MTV. Tot i que 18 anys més tard, a motiu dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, va formar part de la llista de cançons inapropiades. Doncs 25 anys després d'aquell 2001, Primus han decidit adaptar-la i incloure-la al seu nou EP, A Handful of Nugs, amb la complicitat de Puddles Pity Party, el conegut personatge del cantant i animador nord-americà Michael Gere.

Entre les novetats d'aquest divendres hi ha Dream Chaser, que és el disc número 79 de Willie Nelson i que inclou una nova col·laboració de la llegenda del country amb Bob Dylan en una cançó titulada I Can Read Your Mind. L'àlbum arriba tot just un mes després que Willie Nelson bufés les espelmes del seu 93è aniversari, la qual cosa ens ha fet pensar en tots els músics que, lluny de jubilar-se, encara continuen al peu del canó, no només amb nova música, sinó també a la carretera i fent concerts. De moment, en té uns quants pels Estats Units al mes d'agost i a la seva pàgina web ja adverteix que Willie Nelson està sempre on the road again, fent referència a aquella cançó que va publicar el 1980, tot just quan en tenia 47, i que li va permetre guanyar un premi Grammy a millor cançó de country. No cal dir que arribar als 93 anys amb l'energia necessària per continuar en el món de la música fa que molta gent es pregunti quin és el secret, si és que n'hi ha algun. Potser per aquest motiu Willie Nelson ha fet un llistat amb algunes de les coses que li permeten tenir aquesta vitalitat. No les direm totes, però entre aquestes hi ha tenir sempre pensaments positius, veure el costat divertit de la vida, no preocupar-se de coses que no estan a les nostres mans, no ser mai un imbècil i, la millor de totes, fumar cada dia, que en el seu cas això és sinònim de fumar marihuana.

De fet, Willie Nelson no és el músic més gran en actiu. Aquest honor recau en Marshall Allen, el saxofonista de Free Jazz, que continua el llegat de Sandra i que, atenció, avui, sí, avui mateix fa 102 anys. Va néixer el 25 de maig del 2024 a Louisville, a l'estat de Kentucky. Durant la Segona Guerra Mundial es va enrolar a la Divisió d'Infanteria número 92 i el van destinar a França, i precisament a París va ser on Marshall Allen va començar a aprendre a tocar el saxo alt, un instrument que no ha deixat mai de bufar, tot i que també ho simultanieja amb la flauta i l'oboè. Darrere de Marshall Allen i de Willie Nelson hi ha una llarga llista de músics amb una edat considerable, com per exemple Frankie Valli, que en té 92, el bluesman Buddy Guy, amb 89, o Neil Diamond, amb 85, i que recentment acaba de publicar un nou treball d'estudi titulat Wild Heart i que tanca la trilogia que ha fet amb el productor Rick Rubin.

A veure, la pregunta és fàcil. Què faríeu vosaltres si tinguéssiu una fortuna d'uns 1.300 milions de dòlars? La majoria no cal dir que deixaria de treballar, però n'hi ha que no ho fan perquè se suposa que la feina realment continua sent prou gratificant i divertida. I imaginem que aquest és l'al·licient que encara troba Paul McCartney a l'hora de compondre cançons, gravar-les, publicar-les i presentar-les davant d'una audiència. És clar que també és possible que, a diferència d'altres oficis, el de músic no es pugui mai deixar enrere, perquè les melodies i la inspiració no descansen i sempre es presenten en forma de noves creacions musicals. Paul McCartney farà 83 anys el dia 18 de juny i Ringo Starr 85 el 7 de juliol. Starr va treure nou disc a l'abril titulat Long Long Road, amb col·laboracions de Sheryl Crow i Saint Vincent, i McCartney amplia divendres la seva discografia amb The Boys of Dungeon Lane, el 21è de la seva carrera després dels Beatles, i on hi ha aquesta primera col·laboració amb Ringo Starr, el tema Home to Us.

Podríem dir que pel seu riff de guitarra els coneixereu. Són també els grans supervivents de la història del rock. Ells mateixos, de fet, s'haurien pogut imaginar que van, quan van començar, que estarien en actiu durant 6 dècades. Al llarg de tot aquest temps han perdut 3 dels components originals, 2 per mort i un altre perquè va dimitir com a baixista, però els Rolling Stones no llencen la tovallola i el 10 de juliol treuen nou disc, Foreign Tongues. La incògnita està en saber si el presentaran en directe. Diuen que podria ser el 2027 i potser aquest cop sí que serà l'última oportunitat per veure'ls damunt d'un escenari. I és que aquest 2027 Mick Jagger i Keith Richards tindran ja 83 anys, uns pocs menys que Ron Wood, que dilluns que ve en fa només 79.

Per sempre jove, forever young. Possiblement Bob Dylan encara té l'esperit jove, però el cert és que el senyor Zimmerman ahir mateix va fer 85 anys. Això no l'impedeix de continuar sent, doncs, l'artista que mai deixa la carretera en el seu Never Ending Tour i rescatar també els seus arxius per incrementar els seus volums de bootleg series per felicitat dels seus fidels seguidors.

0: un altre incombustible és Neil Young. Impossible seguir-li les passes entre tots els discos d'arxiu que publica, els directes i també els nous treballs que va traient entremig. El 2025 va publicar Talking to the Trees i per aquest 2026 n'ha anunciat un altre second song que ha gravat amb la seva nova banda The Chrome Hearts i on recupera, per cert, algunes cançons que va escriure tot just quan tenia només 17 anys. Ara en té 80 i de cara als mesos de juny i juliol té uns quants concerts per Europa.
1: Ladies and gentlemen, in 1977, Eno and David Bowie contacted my husband and they said, come to Berlin and create music with us.

El marit a qui es refereix a Toya Wilcox és evidentment Robert Fripp, i aquesta gravació és del festival de l'Illa de Wight del 2023. Ara, Fripp ja té 80 anys, acabes de fer, però podríem dir que els seus dits i el seu talent continuen intactes. Evidentment, resulta impossible citar tots els artistes que han traspassat la barrera dels 65 anys i que, d'una manera o una altra, encara estan en actiu. Però, com a exemple, no ens volem deixar Roger Daltrey, Pete Townshend, dels The Who, amb 82 i 81 anys, Eric Clapton i Rod Stewart, amb 81, Van Morrison, amb 80, Iggy Pop i Elton John, amb 79, Bruce Springsteen, amb 76, Sting, amb 74, o John Lydon, amb 70, i que aquest divendres estarà en directe a la sala Arras Matas de Barcelona al capdavant de Public Image Limited amb la gira This Is Not The Last Tour.

Tot i que aquest clàssic de Barbacarac i Hal David descriu el dol després d'una ruptura i la necessitat de passar pàgina, Walk on By també descriu molt bé la vida de Dionne Warwick, que continua endavant amb la seva carrera artística als seus 85 anys. Té 9 discs emparaulats i uns quants concerts per a Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units. I el mateix podem dir de Dolly Parton, de 80 anys. Cert que s'està recuperant d'uns problemes de salut, però la gran dama del country té moltes altres facetes al marge de la música. Per exemple, és filòntropa, és dona de negocis, propietària d'un parc d'atraccions i l'any passat va rebre un Oscar honorífic per la seva carrera com a actriu.

A desembre, Patti Smith ha aconseguit tots els honors dins de l'escena musical. Anomenada la poetessa del punk rock, fa pocs dies es va anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Això serà el 26 d'octubre, però mentre no arribi aquesta data, Patti Smith continua a la carretera fent concerts.

Avui és dilluns, però demà dimarts aquesta veu que està cantant, la de Stevie Nicks, farà 78 anys. A començament d'aquest mes va protagonitzar un dels moments històrics de la Met Gala quan va recuperar el clàssic Landslide de Fleetwood Mac i ho va fer, a més, acompanyada de Sabrina Carpenter. Hi ha rumors que anuncien que Stevie Nicks podria fer un concert de comiat el 14 de setembre d'aquest 2026, però de moment no hi ha cap confirmació oficial.

Aquest mes de maig vam saber que la cantant Bonnie Tyler va ingressar en una clínica de Portugal per sotmetre's a una operació d'urgència. L'artista galesa, que farà 75 anys el 8 de juny, es troba encara en un coma induït, i això significa que ha hagut de cancel·lar tota la gira europea amb concerts fins al mes de desembre. Altres veus icòniques encara en actiu són Emmylou Harris, que acaba de fer 79 anys, Chrissy Hynde amb 74, Lucinda Williams i King Gordon amb 73, i Madonna, Susan Hobbs, Joan Jett i Lita Ford, totes amb 67 anys. I mira, parlant de veus icòniques, no ens podíem deixar Maria del Mar Bonet. L'artista mallorquina de 79 anys ha publicat fa un parell de setmanes L'aigua no cansa, i dissabte el va presentar en directe al Palau de la Música Catalana, tot i que encara té concerts a Agramunt, Vilanova i la Geltrú, Cardona i l'Escala.

0: Doncs déu-n'hi-do, gent molt veterana avui en aquesta última part del programa. Segurament aquesta gent tan gran necessita la música per continuar viva, diríem. Però nosaltres també els necessitem a ells, eh? També necessitem un Bob Dylan, un Willie Nelson.
1: Sí, i altres artistes, diguem-ne, que són molt més joves, però que tenen coses interessants a dir. Per exemple, demà tornarà a passar per aquí la Xisca Garau, la Xisca, que la vam entrevistar pel seu anterior disc, però n'ha tret un de nou que es diu Dolenties, i volem parlar amb ella d'aquest disc, que és bastant diferent i que incorpora, doncs, una nova etapa d'aquesta cantant i artista mallorquina.
0: Un artista amb missatge, també, ho podrem comprovar també demà, aquí a l'Independents, a partir de les 7. A reveure!

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Arrenca la pista. Miqui Puig, el plat et diu hola. Són les 8, el planeta Terra. De dilluns a dijous, si són les 8 del planeta Terra, a la FM arrenca aquest programa de ball de la teva emissora favorita, que sí que... La pista de fusta també hi és a migdia. A les 12 en punt, als servidors de streaming, a 3Cat Cultura i a l'aplicació per mòbil o tauleta, perquè ens portis a l'esport, al viatge, a l'hora de dinar, amb aquell sandwich tan bo, amb aquell tàper, combinant gustos, colors i textures. O si ets fent esport, també hi som. La pista té música agradable, bonica. Collada de perles, que avui comença amb aquest Forever de Ginzo. Molta electrònica en una tarda, que anirà, com sempre, increixent-ho.

Forever, els belgues Guinzo, amb aquesta peça que té parts d'intensitat de rock, d'altres de ball i moments que són cinemàtica pura. Així ens obre la pista, així ens comença una nova tarda a la secta. Baby Berserk, Mind Explode, Menel Bullerengue.

tornen. Baby per sec. El seu Minds Explode torna a ser una d'aquelles peces que sembla ben bé feta als carrers d'Amsterdam. Tenyida de vermell, de punk, d'electrònica de baixa freqüència i, sobretot, de molta diversió, d'hedonisme, que aquí és on ja juguem tots. Noves veus.

0: una debutant, Marta Sango. Això es diu Asintomático i és una increïble peça de ball pop feta amb electrònica eleganta de la que m'agrada. Apunta't el nom, Marta Sango. L'has sentit a la pista. Sempre ho podràs dir en una conversa amb el teu cunyat.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: La tarda segueix amb Golden Buck i amb aquest remix del Sant Soleil. Trulls de Grot, Golden Buck i Deserted Island fent el remix d'una peça que ja comença a fer pujar.

l'elenco que diuen de gent que toquen aquesta peça és tan increïble que necessitaria mitja tarda. Busqueu-lo, és Golden Bach i Trous de Gros fent un Sant Soleil amb el remix anomenat Deserted Island New Grounds, el que és el mateix, una peça irresistible. El passi a gol de Gigi Gels me'l va fer l'amic Javier Lua. Em va dir, això t'agradarà. I ho va encertar.

amics que saben què et pot agradar o no. Dancing with you. Es diuen Gigi Girls. Són de Colònia. Fan Italo. Giren pel món amb un espectacle que es diu Greta Kid, quan només han tret un disc. I la cançó és senzilla. És absurdament divertida. Ideal. Gràcies, Javi. Aquest passi a la línia de gol. Només l'hem tingut que rematar i que el gaudeixin els pistes de fusters.

sobredosis, reacció doble, digue-li com vulguis, però aquesta base és tremenda. Si et descuides vas a casa al veí, si puges massa el volumen, pots fer una tragèdia veïnal. El duet Prospa i Murta Beats, col·laborador d'animals del hip-hop d'arreu del món, units perquè en una tarda qualsevol aquesta baby senzillament et faci volar el cap. Pista de fusta als plats, Miqui Puig a la ràdio.

Jordan Livingood, un altre que aixeca roda i amb aquest híbrid, amb 1 minut 52 segons, en té prou per dir-te. En vols més o no en vols més? Glitches, Quaker, electrònica, abstracta, eleganta, de la que m'agrada.

0: Aquell acte tan reivindicable que jo tinc, que molta gent fa música per l'estètica, per el ple que ens dona. Certa música no per tenir mils de plays, ni fer que tothom torni boig en els seus Instagrams, Cower, els seus glitches, des d'Envoyed Melodies, fent que la música sigui vermella. I això és una de les sorpreses de la tarda, que n'hi ha moltes. Saqib i Nayat, la seva jungle t'agafarà per la patxera de la camisa i no et deixarà.
1: Kis baat ki tujhko chahat hai, mujhko bas itni rahat hai. Kis baat ki tujhko chahat hai, mujhko bas itni rahat hai.

0: En ocasions, fer servir coses folklòriques sona paròdic i aquí sona real. Saqif i Nayaf, dos noms hindús que es permeabilitzen amb les seves veus en aquesta producció anomenada Jungle. Remixes que sonaran, però aquesta és l'original. I si parlem d'electrònica eleganta, cada peça que arriba aquest any de Nimino fa pujar l'interès per la seva figura.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.

segell menut de Londres, anomenat Pro Recordings, que cada cop que treu un recopilatori amb nous artistes ens fa posar l'orella. El volumen 3 del seu sampler té noms coneguts com en Joe Goddard i llavors gens com Robin Bush, que no coneixíem de res, però que amb aquesta electrònica eleganta, un altre cop no buscant petar-ho, ens posa la pista d'electrònica que ens agrada a casa. I això és francès, Rafael Palachi. A les 4 del matí, ell proposa fer aquest jamming, i amb un escallot que et porta i et porta, ja ho tindríem, Rafael Palachi, 4 AM jamming, pista de fusta, la secta.

Rafael Palacci, For I Am Jamming, gravant per al segell Kitsune, un segell francès de referència, i aquesta peça amb aquest escalló que no et deixa parar ni aturar-te un moment. La pista de fusta proposa, tu escoltes, tries si t'agraden i llavors entre tots ho discutim, i peces acaben tornant, com en faran algunes aquesta tarda. Popo i Waiter, Close to You. El ball sempre ens porta sorpreses i és un goig gaudir-les junts.

0: Tant de bo per vosaltres sigui sorpresa com per mi. Papa waiter. Paper waiter. Paper water. Sabeu que si no pronuncio bé perquè no vaig anar a anglès, d'acadèmia pagat per pare rics. Podeu anar a Trescat Cultura. Som de Miami i aquest close to you és mel en boca.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
2: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

ens va agradar tant que torna aquesta Give Me Call Someday. Ja ho saps, truca als amics si els trobes a faltar. Jo ho faig molt quan vaig al cotxe. A vegades sóc massa pesat i tot. Augis, el productor francès, i la cantant americana Emily Ali, en una peça irresistible. There are three general classifications of narcotics as defined by law. The opiates, the synthetic drugs.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Et citem demà un altre cop aquí. Jordan Nocturne i el seu Drip, una cançó que ho deixarà molt alt, tan alt que no sé si ens recuperarem. Sigueu feliços, balleu. Això és la pista.
0: Pista de fusta, Dance Club.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
6: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat als nens que canten, arriba l'hora del cel obert. Ai, sí, la canalla, que mona que és. Però sobretot quan es fiquen a cantar amb aquella veu...

ingràvida, que encara no ha fet el canvi, que es nota que tenen el cor pur com Son Goku, que ja et poden recitar el llistín de telèfons i tot i així et sona música celestial. Doncs avui parlarem d'això, de cançons pop decorades amb cors infantils. Ei, no us penseu, que n'hi ha moltes i de ben conegudes. Mira, d'entrada aquí tenim el London Choir Boy posant-nos en situació perquè en Mick Jagger ens expliqui allò de que no pots tenir tot el que vols, però si t'ho pares a pensar, al final tens el que et mereixes.

You can't always get what you want. Una de les cançons de Late Bleed, en aquesta època de maduresa absoluta en què les satàniques majestats s'atrevien a trencar les bases de rhythm and blues característiques del seu cançoner per ampliar la paleta de colors, com aquí, que, entre altres coses, ni toca el Charlie Watts, perquè va ser el productor Jimmy Miller qui va aconseguir el groove que necessitava aquesta cançó. Un altre artista que també va utilitzar els cors infantils, però d'una manera bastant més, si no perversa, sí reivindicativa, va ser en Roger Waters i els seus Pink Floyd. Amb el disc The Wall, el tio va escandalitzar els seus seguidors fent una cançó gairebé de format disco en què fotia una bona repassada al sistema educatiu britànic i la seva manera tan repressiva d'entendre l'ensenyament. Això és Another Brick in the Wall.

Pink Floyd i el seu Another Brick in the Wall, amb aquestes veus infantils que encara fan el missatge molt més punyent, no? I és que a vegades posar nens a cantar no té una finalitat purament estètica o bonrotllista, sinó que es fa perquè el missatge sigui molt més devastador. Potser l'exemple més clar seria aquesta cançó dels Smiths, en què el Morrissey, fent de Morrissey, va decidir que la millor manera de remarcar que hauríem de penjar els discjòqueis aquests que posen cançons que no ens representen seria fer-ho cantar per la canalla. Ai, Morrissey, quines coses.

Any de DJ! Tranquil, home, Morrissey, no siguis així, que rondinai de què és aquest home, per l'amor de Déu. Però en part, jo no, vull dir que no vull que es pengi ningú, eh? Ni tan sols els DJs, però ja n'hi ha algun que ha aconseguit amargar-me una nit de festa amb la seva selecció musical. Un altre artista que també va necessitar dels cors infantils perquè arribés al seu missatge de manera més clara va ser l'Alice Cooper amb aquest himne el que més espera un nen mínimament normal, i és que s'acabi l'escola d'una punyetera vegada.

Schools Out, la cançó que donava títol al disc d'Alice Cooper l'any 1972, que tenia una portada preciosa. L'he de buscar, aquest disco, eh? Perquè la portada era un pupitre d'aquests típics de les escoles antigues, de fusta, d'aquells que obries com si fos una tapa, com si fos un calaix, i a dintre hi ficaves les coses, i està tot ratllat, ple de grafitis, i diguem-ne que bastant fet servir. Aquí estem avui al cel obert repassant cançons decorades per veus infantils i qui arriba ara és la Mia i la seva cançó bandera, la que la va donar a conèixer arreu del món i que aquí a Catalunya se la coneix també per una versió extraordinària del Remei de Calafresca. Aquests són els Paper Planes.

Paper Planes, la mia des de Sri Lanka a Anglaterra, amb un esperit combatiu que mostra clarament els seus orígens difícils i humils. Qui arriben ara és un experiment musical que ve del Canadà. A mitjans dels 70, un tal Hans Fenger va decidir enregistrar els seus alumnes fent versions de clàssics del pop. La cosa era bastant humil, de fet només se van fer 300 còpies, i allí es va quedar la cosa, si no fos perquè el 2001 una reedició en CD va transformar aquest enregistrament en una espècie de fenomen viral. Aquí els teniu, tots monos, cantant el God Only Knows dels Beach Boys.

The Langley Schools Music Project amb el God Only Knows, però en feien més, eh? N'hi ha, el Desperado dels Eagles, l'Space Oddity del David Bowie i fins i tot el Band on the Run de Paul McCartney and the Wings. Dèiem abans que a vegades fer cantar la canalla té un component més enllà de l'estètica i potser en cap cas això es pot aplicar com aquesta peça reivindicativa d'en James Brown just en l'època gloriosa del Black Power. Aquí teniu els acòlits menors d'edat de l'home més treballador de la història del show business dient-nos que ho han de dir ben fort. Soc negre i n'estic orgullós.

0: Mare de Déu, i quines síncopes, tio. És que... Que bo que és James Brown i el grup que portava sempre, tio. Que engreixats. Ves que no sigui perquè els hi fotia una multa cada cop que s'equivocaven en alguna nota. Va, vinga, fem una petita pausa, però tornem ara mateix amb més cançons i ens endinsarem en el hip-hop, que sembla que tingui la mà trencada a l'hora d'incorporar els infants a les seves propostes sonores. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història... Per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant cançons decorades amb cors infantils i si hem acabat la primera part amb en James Brown, ara donem el testimoni als seus fills putatius, a tot aquest seguit d'artistes urban i hip-hoperos que van agafar el camí de James per portar-lo al R&B actual. I d'entrada, aquí tenim en Jay-Z que aprofita els cors d'una pel·lícula que es deia Annie per cantar aquest Hard Knock Life.

0: El Hard Knock Life, que és una cançó d'aquest musical Annie, composat per en Charles Strauss i el Martin Chamin, i que parlava del maltractament habitual dels infants que vivien en un orfenat i estaven exposats a la crueltat de certs elements suposadament docents, però que més aviat eren castradors. De fet, aquest Hard Knock Life no va ser l'únic que el Jay-Z que el va samplejar. També ho va fer el Lil Romeo amb el We Can Make It Right i el Lucas Graham amb la seva cançó Mama Said. Ep, i ara ja que estem en aquest gènere musical, m'havia molt de gust escoltar aquesta peça que he descobert així investigant, que no coneixia jo, els Snappy Roots, que barrejaven música americana de Kentucky, per ser més precisos, amb el hip-hop inequívocament urbà. Això es diu Good Day.
1: Let's begin now. I woke up this morning and I said,

0: El Good Day dels Nappy Roots en aquest cel obert que ara mateix està en un punt una mica gangsta i vol aprofitar-ho per posar el Kanye West, que tot el que té de persona desequilibrada ho té de geni musical, especialment amb aquest disc que va ser com la seva consagració, no? El College Dropout del 2004, on hi havia una cançó que ell mateix ja deia al principi de tot que era perfecta perquè la cantés la canalla.
1: Oh yeah, I got the perfect song for the kids to sing.

Vendre drogues per sobreviure. Fer calaix per col·locar-me. Se suposava que no hauríem d'arribar ni als 25 anys i ara, mira, et fots perquè encara estem vius. Oh, oh. Mare de Déu, Kenny, tio. Quina cosa que fas cantar als nens petits. Mira, això els desembaris no ho farien mai a la vida.

The Harzens of Love, Part 3, els Decemberists. Un dels grups preferits d'aquí del cel obert, liderats per un Colin Meloy, que és un autèntic poeta i un dels millors lletristes que han sortit de l'escena alternativa americana. No sé si us sonarà a la Martica, probablement no, perquè va tenir un one-hit wonder a la dècada dels 80 que parlava de les relacions sentimentals que s'ensorren com si fossin soldadets de plom en una batalla.

Toy Soldiers, Martica, en un cel obert que ha decidit rebuscar els calaixos, cançons on els cors infantils tenen un protagonisme indiscutible. I ves per on, gràcies a això, puc posar els Toc Toc.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Hola, hola, què tal, com anem? Jo no sé com esteu portant aquesta astènia primaveral, perquè hi ha gent que li afecta molt, eh? Però bé, aquest mes de maig ja va de baixada, eh?
3: Sí, no patiu, perquè ja queda menys per l'estiu, per baixar revolucions, trobar moments de calma, anar més sovint al teatre, també.
2: Sí, però mentre esperem que arribi, ara en aquesta estona també us convidem a desconnectar una miqueta.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: Ara ens hem de transportar als anys 90, és a dir, la moda de l'estil de la sèrie de Friends, Clueless, Pretty Woman i Pulp Fiction als cinemes, l'estètica grunge de Kurt Cobain.
2: I també ens imaginarem una festa temàtica d'uns amics que volen recordar aquells temps de quan eren joves. Però hi ha un petit gir, una mica creepy, que ho fa trontollar tot.
1: Bàsicament, l'anfitriona de la festa confessa que ha enverinat a tots els convidats.
2: I aquesta seria una mica la premissa de l'obra que s'estrena oficialment el 28 de maig al Teatre Borràs amb el títol de La Promesa, un text de Sílvia Navarro i Iago Alonso.
1: Però avui, per saber més detalls i com es viu des de dins, ens acompanyen el Pau Roca, el director de l'obra, i l'Edu Lloveras, un dels intèrprets. Benvinguts.
3: Hola, bona
4: nit. Hola, què tal?

0: aquestes Spice Girls ja ens situen una mica en aquest context, no?, d'aquesta festa temàtica. Tu i jo, Bet, en aquesta dècada encara no havíem nascut, és
1: no.
0: així.
1: No, però tot i així ens ha acompanyat molt, aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí, ha transcendit. Sí. Aviam, encara no ho heu estrenat, per tant, aquesta entrevista ha de servir una mica com a cliffhanger, no?, com a ganxo, perquè tant nosaltres com els oients vulguem veure-la sí o sí. O sigui que hi ha una mica de pressió per començar, eh? Però parlant de començar, ens agradaria saber com heu anat a parar, o sigui, com heu acabat en aquest muntatge, en aquesta producció, com va començar tot.
2: Doncs mira, això és un encàrrec que Sixtopa vam fer, els autors. Teníem una premissa, que era aquesta que heu explicat, era una premissa impossible que només pot conduir cap a una comèdia molt passada de voltes, i durant el procés d'escriptura i també d'assajos ens hem anat apropant a algú més que una comèdia, i al final és una crítica també a la societat individualista en la que vivim, no? Són 5 personatges que es coneixen de tota la vida, del cau concretament, per tant,
1: mira,
2: es van conèixer en un entorn de certs valors, no?, com solidaritat,
1: de germanor,
2: respecte a la natura, no?, bueno, empatia, i es troben, doncs, no sé, als 40 i pico, en posicions benestants, bastant acomodades, amb certa desconnexió de la realitat, no?, hi ha certa deshumanització, certa frivolitat en aquests personatges. I llavors es troben un dia en una festa temàtica que ha organitzat l'anfitriona, aquí fa molt que no veuen.
0: Sí.
2: I decideix enverinar-los. El motiu pel qual es decideix enverinar és el que heu de venir a veure.
0: Perfecte. Qui interpreta aquesta anfitriona fantàstica?
2: La Paula. La vale. Paula és la Carol Rovira.
0: I deies que durant el procés d'escriptura us heu anat trobant, i això entenc, amb el Iago i amb la Sílvia. Tu sí. Hi has format part, Pau.
2: Sí, sí, Sixtopat, en els encàrrecs intentem estar-hi una mica a sobre, no?, perquè més enllà de la confiança absoluta, les autories de qualsevol que faci un encàrrec, sí que volem parlar el mateix idioma, no?, per saber quin producte estem fent, no?, què és el que servirem a la gent, i perquè, bueno, hi ha molta, molta feina de comunicació, de tota mena. Mm.
1: Clar, i una escriptura, en aquest cas a tres mans, com es gestiona?
2: No, això ha sigut molt senzill. Primer va començar un autor, després va entrar la Sílvia, i nosaltres Val. Sempre estàvem per darrere.
1: Val.
0: Aquí fa una setmana que passava per l'estudi el Joan Negrier,
2: sí,
0: que deia que fer comèdia és molt més complicat que fer drama. Vosaltres esteu d'acord amb això?
3: Vinga, tu.
4: Vinga, va. Fer comèdia és més complicat que fer drama. Ja ho sé, que es diu molt, aquesta
0: es
4: frase.
0: Es diu molt.
4: I jo a vegades l'he reflexionat, no molt, tampoc, però, o sigui, emocionar és molt difícil, també. Emocionar la gent. Sí que és veritat que quan fas un drama, si no emociones, tampoc passa res. Vull dir, el públic ha pogut seguir la història, ta, ta, ta. Quan tu estàs a l'escenari,
0: clar. Però,
4: ara, si estàs fent una comèdia i tu estàs a l'escenari i aquell dia no ha rigut ningú, és molt dur.
0: Sí.
4: Això seria molt dur. En canvi, sí, el drama, no arribes a... La reacció del públic és més directa amb la comèdia, la tens molt clara, és una sí. rèplica més, sí, sense el riure. Inclús a vegades has de pausar, si riuen molt perquè baixi el riure i tu seguim la funció.
0: Total.
4: Perquè
0: s'entén.
4: Però el drama, jo no controlo qui se li caigui la llàgrima, qui... Bueno, sí que a vegades sents allò de...
0: El moquillo.
4: Bueno, potser és un refredat, o potser
0: exacte.
4: No. Però no ho sé, en tot cas jo crec, no sabria dir-te, és difícil fer riure, però és difícil també emocionar.
0: Ja. Yeah.
2: Sí, jo crec que sense tenir en compte el públic, en assajos, crec que és més exigent la comèdia.
0: Més exigent.
2: Perquè si en tots dos intentes fer veritat, doncs, bueno, has de fer un tipus d'assajos, evidentment, i arribar-hi. I creure-t'ho, i que tothom ens ho creiem. Però en la comèdia, de sobte, entren elements com el ritme, com, i és veritat que, bueno, potser és més d'orfebreria. No?
0: Clar, per tant, què diries que és bàsic a l'hora de dirigir una comèdia com això, no? Tenint en compte el ritme...
2: Bueno, en aquesta comèdia en concret, per mi ha sigut bàsic estar molt obert a cada un, perquè són molt, molt creatius.
0: Els intèrprets.
2: Sí, com és una comèdia molt, molt estripada, doncs han de poder tenir molta llibertat, perquè si ho encursetes tot des de l'inici, llavors no flueix, no? Després sí que ja ho has d'endreçar tot, però a l'inici jo crec que més enllà del ritme i de sentit de l'humor i de tenir cert ull de quin gag sí, quin gag no, és donar-los molta llibertat.
0: Clar, i com a actor, què vol dir tenir aquesta llibertat?
4: A mi m'encanta, fantàstic. Jo l'altre dia li vaig dir també el Pau, que m'agrada molt perquè bueno, és un tipus de text que t'agrada com proposar i tens idees i ets creatiu. Hòstia, deixa'm provar això, deixa'm provar. I el maco d'això és que el Pau, o sigui, és com jo ho provo, però escolta, si no funciona, no funciona. Però jo no vull deixar de provar. Aleshores, tu ho compres o dius, hòstia, això funciona, això t'agrada. O no, no t'agrada i cap problema. Vull dir que no... Saps aquesta cosa de pluja d'idees? Que no hi ha judici.
0: Sí.
4: Tu crees.
0: El que surti.
4: No. I això.
1: I com ha sigut treballar també amb tota la resta d'intèrprets, amb el Mar Rodríguez, la Carol Rovira, la Mercè Martínez?
4: Molt divertit.
1: Sí.
0: Havíeu treballat juntes abans amb algú?
4: A la Carol i jo som molt amics de sempre, però treballar junts havíem treballat junts per a l'audiovisual. L'Edu Buc sí que havia fet una obra que es deia Tots eren fills meus.
0: Sí, i la
4: Mercè, exacte, sí, i la Mercè i el Marc és la primera vegada, però ja els coneixia. Però sí,
1: molt
4: sí bé. Tenia ganes de treballar amb tots i crec que la Chupipandi, compartir-ho d'alguna manera.
0: La Chupipandi
4: aquesta, o sigui, ja, quan el Pau em va trucar i em va dir la resta de l'elenco, tenia moltes ganes perquè sabia que seria algo molt divertit a fer.
0: Sí, clar, sí. Això després es nota, no?, també des de la platea.
4: Sí,
0: creieu?
4: Sí, jo crec que sí.
2: Sí, sí, hi ha molt bon ambient, la veritat.
1: No ha calgut fer la típica sortida per fer team building. Exacte.
2: No, a més, no hem tingut gaire temps perquè cadascú tenia les seves agendes, però és veritat que no ha costat molt, això. Bueno, això sí que és atzar, no,
1: sí.
2: No t'ho he veure ni amb el talent, vull dir, és atzar.
1: I justament vosaltres també heu treballat, ara ho comentàvem, a l'audiovisual també. Quines diferències hi veieu respecte al teatre, a l'audiovisual, com ho viviu?
2: Mira, jo, home, una diferència bàsica per mi és el tipus de disciplina, no? Jo crec que és més exigent la disciplina del teatre, no? Has d'estar com més disposat i tònic, no?
1: Val.
2: I l'altre té un altre tipus de disciplina i de dificultat que crec que va més cap endins i més introspecció. Evidentment, t'has d'obrir als altres perquè si no res funciona, no? Però, bueno, és treballar en petit, és més detall, no? I l'altre, el power, diguem, és important, és important.
4: Mm. És com que un és per una persona, o no, per la càmera,
1: sí,
4: i l'altre és per 700 persones. Aleshores, t'has de fer una mica, t'has de fer més gran, no? És com...
1: Clar, sí. És això que el teatre es crida més, es gesticula tot una mica més en excés, suposo per arribar a molt més públic en un mateix moment.
2: Clar, però la lluita és que no sembli cridant, no?
1: Clar, exacte.
4: Que mantinguis com la veritat, però és com una veritat més agrandada, diguéssim.
2: Sí.
4: Perquè, clar, les sutileses, si fas el que fas a la tele, al teatre, el públic et tiraria a tomàquet, et diria, oiga, no veu nada.
0: Sí, clar. Sí. A més, tu ara, de fet, Edu, et veiem fins fa res als cinemes amb el Balandrau, no? Anem a fer la típica pregunta de realment prefereixes més cine o teatre o què és el que t'agrada més d'una cosa i de l'altra?
4: Les dues coses m'encanten.
0: Sí.
4: I espero i desitjo i toco fusta poder seguir fent les dues coses. Sí, sí, sí, m'agrada molt. Bueno, el Balandrau va ser molt exigent també a nivell de rodatge de
0: l'actor,
4: però va ser molt... molt divertit, molt... Sí, també molt bon equip, eh? Estic tenint sort últimament amb els equips, estava pensant... Em quedo molt amb aquestes coses, eh?
0: Que bé, celebrem-ho. Doncs a l'obra de La Promesa també apareixen molts hits dels 90, no? Com aquest...

0: Doncs, quines cançons van marcar la vostra joventut? La recordeu amb especial carinyo?
1: Uau.
2: Clar, és que la música marca moltíssim com èpoques determinades, no, de la nostra vida. I sobretot la joventut, jo crec, que va...
0: Èpoques de festa, acompanyada. Nit...
2: Bueno, complicades, no? Que necessites també, com aquest acompanyament de...
0: No sé
2: la música.
0: Si sona Nirvana mentre plores, però...
2: Jo, la meva adolescència, Nirvana va sonar bastant, eh?
0: Mira.
2: Vull dir que...
1: Sí, sí, jo Nirvana també molt. Sí, en aquesta... Aviam, a l'obra tampoc estem tota l'estona amb cançons, però sí que els primers 20 minuts hi ha molt, no? Perquè és l'arribada
2: a la
1: aquesta festa.
2: Clar.
1: I clar, l'anfitriona i tots els altres s'ho doncs, estan currant i a més no només ho posen, sinó que parlen de cada cançó... També per fer referència als 90, ho relacionen amb Barcelona, no? Que si les Olimpiades...
2: Clar.
1: Ho relacionen amb la seva època al cau, bueno, tot això. Hòstia, jo, la meva joventut... És que clar...
0: Vau anar a un cau, vosaltres?
1: Jo vaig anar al cau, sí, jo vaig anar al cau. I jo crec que en aquella època es cortava bastant hardcore melòdic.
2: Hardcore melòdic.
1: Sí, que al final és música punk, eh?
0: Sí,
1: punk,
0: una mica.
1: Però
2: quin estil? Quins grups?
1: Doncs Duck Nasty,
2: wow.
1: Lack Wagon...
0: Molt bé. Molt en anglès, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. També quan anava al col·le i anava al cau, doncs evidentment t'arribava Sopa de Cabra i Sau i tot això.
0: Clar, que al final també rock, així, sí. Català.
1: Bueno, sí.
0: I tu, Edu?
3: Jo recordo més pop, o sigui, més cultura pop que tothom el coneixia, a l'Eminem. Sí, perquè a mi l'adolescència m'ha pillat als 2000, perquè quan vaig néixer al 90, soc una mica més tardió que el que seria el personatge. Però recordo Eminem patar-ho fort, sí, sí.
2: Sí, eh?
3: Bueno, Slim Shady, no?, al principi.
0: Clar, i com éreu de joves? Teníem la pregunta. No sé si us inspira a l'hora d'escriure, Pau, l'obra, com les teves vivències de joventut plasmades en el guió.
1: Ens ha servit pel cau. Tota la nostra experiència al cau sí que ens ha servit molt per donar-li vida a aquests personatges.
2: Que però... fort, em sembla molt curiós, això.
1: Sí.
2: No? Vull dir, és un tret molt específic. Jo vaig ser nena d'esplai.
0: Jo de cau.
1: Sí. És interessant també
2: estem
1: parlar
2: dividits.
1: De les diferències.
0: Sí,
1: no?
0: Què en penseu?
1: Bueno, per exemple, el meu fill ara va al cau.
0: Molt bé, a quin? El mateix que tu?
1: Va, prefereixo no dir-lo.
0: Vale.
1: Sí. Bueno, per... A mi em sembla que ara els caus, també perquè la societat ha evolucionat cap a més cívica, doncs tenen menys llibertat, són menys salvatges.
0: Sí, els pares també demanen moltes explicacions.
2: Sí,
1: a mi, bueno, em fa pena això.
2: Això el meu germà m'ho ha explicat diverses vegades, el meu germà que ha estat cap de cau i m'explicava cada cosa dels pares que deia.
1: Era una brutalitat i
0: exigències.
1: Jo estic molt content d'haver-ho viscut, jo com a nen. Però ara jo veig els caps que tindrien la voluntat de passar-se i no poden, perquè han de demanar permisos, han de fer de tot, i tot són traves, no? Llavors crec que ara no hi ha tanta diferència entre el cau i l'esplai.
2: Ja. Podria ser, sí. Sí,
0: abans
2: sí.
0: El cau era més desenfadat, no? Volies dir una mica?
1: Sí, més boig, més salvatge.
2: Jo crec que sí, jo crec que també.
0: Totalment.
2: Llavors aquí veiem cinc personatges marcats per això?
1: No, això és l'envoltori, al final són gent que estan en un moment molt deshumanitzat de la vida, que són molt frívols, són molt irreverents, són políticament molt incorrectes, són... Bueno, de vegades són racistes, són classistes, són masclistes.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ho veiem en les seves actituds, en els comentaris que fan.
1: Sí, el que passa que són tan brillants i tan divertits i saps que seran enverinats que tens molta curiositat de cap on aniran, no? Al final, la protagonista el que vol és que s'adonin de en quin moment estan les seves vides, que prenguin certa consciència.
0: Sí, en el seu moment van fer la promesa escolta i ara ja han perdut tots els valors.
1: Sí.
0: Vosaltres, quin personatge de l'obra creieu que s'assemblaria més al vostre jo jove? Tu, Edu, et sents representat amb el que tu identifiques?
3: No.
0: No, eh? Bueno,
3: en una cosa sí, però no vull fer espòilers.
2: No fem espòilers, que sí, ho entenim
3: més. Soc molt fan d'un artista que també ho petava als 90.
0: Vale.
3: I el Pau m'ha deixat col·locar...
1: Sí, no hi era. No hi era, a l'obra.
0: T'ha ajudat a entrar, a connectar amb el teu...
3: No, he dit, m'agradaria a l'obra poder ballar a aquest artista i poder fer aquests passos
0: molt bé.
3: Que els he après des que soc petit, autodidacta, i crec que pot encaixar perquè són els 90 i també ho petava els 80 i els 90 i el cop va dir, vale, sí,
2: m'encanta,
3: ho
0: encaixem,
2: això
0: molt
2: està
0: bé.
2: Molt bé, com una petita fricada.
3: Sí,
2: i llavors l'obra funciona com una mena de mirall de realment de com està ara aquesta generació X.
1: Sí. Sí, al final és generació X i millennial també,
2: sí.
1: Tardia, no?
2: Exacte.
1: Sobretot, jo vull que parli de tots nosaltres, perquè, en certa manera, cadascú s'ha anat allunyant un grau o dos o molts dels seus ideals. Llavors, què passa quan t'enfrontes a en qui t'has convertit a la vida, no? I això sorgeix a l'obra, no? L'anfitriona els hi planteja, relacionant-ho amb el cau, no? El teu Arnau del cau, si ara et veiés, què? Què creus que pensaria, no? Són preguntes que poden semblar naïf, però, hòstia, no està malament fer-se-les. L'altre dia el meu fill li intentava explicar l'obra i li vaig dir això, no? I em va dir, i tu? Tu, papa? Si et veiessis, no? Si el teu jo de nou et mires ara, estaria content? Hòstia, em va
2: clar, de cop.
1: Dir-li, perquè...
2: Sí?
1: Bueno, perquè sí, li vaig dir sí, però no en tot.
2: Ja.
1: Clar. Ni tampoc puc blanquejar la vida amb el meu fill, no?
2: Ja.
1: I sí que crec que és interessant com cadascú podem pensar en això. Aquí és a través de la comèdia passadíssima de voltes, hi ha molts personatges molt, molt irreverents.
0: I aquesta anfitriona que des de l'inici se'ns planteja una mica com la dolent, trenta cometes, té pinta que al final potser és la que intenta posar-los tots una mica a lloc.
1: Bueno, el que ha passat en aquest grup és que més enllà d'aquesta promesa infantil que van fer en el seu moment, pocs anys abans del que succeeix en aquesta obra, posa 2-3 anys, va haver un event a la seva vida que a tots 5 els va marcar i que va fer que fessin una promesa tòxica, vale? Entre els 5.
2: Vale.
1: I jo crec que aquesta protagonista el que té ganes és de parlar d'aquell dia. Potser ells no en tenen tantes.
0: Clar. Això passa sovint amb les amistats de tota la vida, que us veieu créixer junts, que evolucioneu diferents. Vosaltres seguiu amb amistats de quan éreu més petits?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, a mi m'agrada molt. Sí, a més de totes, del col·le, encara mantinc els meus amics del col·le, la primera persona que vaig conèixer fora de la meva família, amb la primera persona que vaig prendre una papilla, la Mercè.
0: Que concret!
3: Sí, viu a Estocolmo, però encara mantenim la relació, és de les meves amigues, i després de la UN i tot això, però bueno, que trobo que és més, no del col·le, de les primeres persones que coneixes, que encara les mantinguis, això és bastant fort. Ara no recordo cap promesa tòxica, o no tan heavy com la dels personatges, com per plantejar-te, dir, uau, què és més important, allò que vam fer, la responsabilitat social, no? Que encara no, això no.
1: Sí, sí. Sí, jo també. Jo conservo molts amics del col·le i també des dels 0 anys, alguns.
2: Que fort.
1: Sí.
0: Sí.
3: I del cau també, per tant.
1: I del cau.
0: Mira.
1: També en conservo.
0: I per què creieu que és important conservar els amics també amb tants anys, que et poden potser donar una visió externa? Que...
1: Bueno,
2: és que és un tema, això,
1: sí,
2: de les
1: amistats.
2: Sí, suposo
1: que també te la pot donar algú que coneixes a partir dels 20, eh? Però... Més que important és que és preciós, no? És increïble compartir tant bagatge plegats. És molt únic, això. I, per exemple, a mi és algo que ara em condiciona una mica, no puc evitar-ho, quan amb el meu fill doncs, penso que la majoria d'escoles a partir de 6è o als 12 anys ja se'n van a una altra. No? Abans hi havia moltes escoles que feien... Tots els cursos, no?
0: Sí,
1: em fa una pena a mi veure que la majoria de tots aquests amics segurament es deixaran de veure amb el meu fill.
3: Ja. Ja.
0: Bueno, tot depèn d'ells, també. Sí.
1: Ja, però els 12...
0: Sí. Ja, els 12
2: és una
1: delicat.
2: Sí. Delicada, sí.
3: Però a vosaltres no us passa també que quan és... Teniu amigues o amics del col·le, de petitetes?
2: Sí, t'haig de dir que poquets, eh?
3: Ah, poquets. Els sí. Que tens no et passa que hi ha algú com de... memòria emotiva compartida,
2: molt,
3: però d'aquell moment,
2: molt
3: que és un moment
2: bèstia,
3: molt concret, sí. Molt important de la nostra vida, hi ha algú com casa.
2: Molt bèstia.
0: Totalment, sí.
3: I després ja el teniu a parlar amb el Peter Pau, que és el concepte aquest, que jo no coneixia perquè m'agrada molt, de l'amic cactus.
2: Ah, ja. aviam, aviam,
0: no
2: això.
0: No l'havia sentit, que no l'has de regar.
3: Correcte.
0: Totalment.
3: I ell i jo ens considerem amics cactus de... Tenim èpoques de molt junts, però potser podem estar, jo què sé...
1: Total.
3: 6 mesos sense veure'ns o 4 mesos, però quan ens veiem és com si no hagués passat el temps.
0: Totalment.
3: I seguim sent millors amics, saps?
2: Sí. Això m'està fascinant.
3: Sí, i després hi ha altres amics...
0: Ara, a partir d'ara, faré servir aquest concepte. Jo
2: també.
3: Cactus, no l'has de regar. Sí. I hi ha altres que sí, que els has de cuidar, sí, perquè sí. Per mantingui la
0: relació. Tot i que animem a cuidar i a regar tots els amics i amigues, però sí que és veritat que amb els de fa temps sembla que el vincle està tan forjat que...
3: Hi ha més cactus.
0: Per molt...
2: Sí,
0: totalment.
2: Sí, que un excés d'aigua... La cagaria,
0: ja,
2: no?
0: Pot ser, pot ser també, que sí. Si us veieu molt de sobte hi ha el cactus.
3: Això no ho he pensat, però de moment no, hem pogut regar-nos molt i també bé.
2: Que bé.
1: Doncs mira, aquí sí que comparteixen molta memòria emotiva, no? La promesa del cau i tal, i ni cactus ni no cactus, no? Jo crec que no saben regar, ja.
0: No?
1: Estan en un punt que no saben regar.
0: Ostres.
3: O es tiren verits.
0: Han de reprendre. Ja.
1: Sí, que pensen que ser amic no implica regar, no? Ja. Ni s'ho plantegen.
0: Sí. Ja.
1: Llavors, en aquesta obra també es parla d'això. Dius, va, parlem una mica més de com estem, no?
2: És generacional, això. Per exemple, no sé, la generació de la Bet i jo, per exemple, potser és algú que ens mirem una mica més, o...?
1: Jo crec que sí.
2: Ja.
1: Sí, jo això ho veig en els de 30 d'ara,
0: sí,
1: jo tinc 40, sí que ho veig, eh? Hi ha algú, sí, més arcaic en les relacions d'amistat.
2: Que xulo plantejar sí. Tot això.
0: O sigui, ara posem els amics més al centre, potser, i abans potser era com la parella i després els amics. Però sí que és veritat que el món va tan ràpid que sempre hi ha aquella amiga que fa mesos i mesos que dieu de quedar i no us veieu. Mm. I el cactus potser es va pensar una mica. Mm.
2: Però... Sí, ho passa allò, no? Això que hem parlat tant últimament de lo de quedar per posar-te al dia, que fa molta mandra.
0: Exacte.
2: Que no hi ha com la connexió real, no? No és temps de qualitat amb un amic, sinó que quedes per posar-te al dia. Mm.
0: Sí, i realment el cau era és totalment al contrari, això, de que vius experiències que et fan com...
1: Molt en present, no?
0: Totalment. Sí. Que les amistats que es forgen en ambients així de cau, en una muntanya, en una tenda de campanya mentre plou i s'està inundant tot, això és el contrari de quedar per posar-te al dia.
2: Exacte. És passar estones llargues, no?, de vegades, sense fer pràcticament res, de vegades,
0: també.
2: O avorrir-te.
1: Sí, el badar, no?
2: Sí, exacte.
1: Sí, també s'ha de reivindicar molt el trobar-se, ok, no per fer-se resums, però no només per explicar com estem de malament, no?
2: Ja. Això.
1: Sinó per celebrar l'absurd, no? Celebrar l'absurd de viure.
0: Clar.
1: Sí. Perquè sí, i parlar de banalitats.
0: Sí,
1: això,
0: sí.
1: Hòstia, també és important.
2: Ara, tornant una mica amb aquesta confecció de l'obra en si, aquí sempre tenim molta curiositat, perquè a l'hora de fer comèdia, no, és això que dèiem, que demana una altra actitud, és molt més, té un punt de risc també important. Des d'aquesta plana de la interpretació, Edu, què és el que creus que fa que actua com a ganxo del públic perquè estigui allà? Connectat.
3: Jo crec que és estar amb les apostes molt altes, i en comèdia has de ser conscient també d'un to, hi ha un ritme, també tu ets conscient dels gags que funcionen, els que no, bueno, ser molt conscient de la història, de tu com a actor estar molt tònic i amb les apostes molt elevades, vull dir, les necessitats a tope, i molt connectat amb els teus companys i creure en aquell viatge i en aquella història. I a partir d'allà funcionarà, i aquesta comèdia funcionarà perquè és molt, molt divertida, i perquè els altres, jo no em veig a mi, però els altres estan estupendos i a mi em fan molta, molta risa. Vull dir que...
0: Quines ganes de veure-la, eh? Ho esteu aconseguint.
2: Clar, i quan tu et pixes de riure amb els teus companys, vull dir, ja és com senyal de això està anant bé,
1: sí,
2: no?
1: I des de fora ens la sabem de memòria i seguim rient, eh?
0: Clar. I aquesta part de celebració que comentava, una mica de la vida i de les amistats, creieu que reflecteix d'alguna manera amb la festa que ens ofereix l'anfitriona?
1: Total, és que a més això també ho vam pensar molt, al final volem que el teatre s'ompli i sabem les dates que arriben, és l'estiu, no és tan fàcil.
0: Època de festivals.
1: Això Barcelona ho pateix molt.
2: A l'estiu al teatre, eh?
1: Sí, perquè, bueno, de vegades no, eh? De vegades fots la campanada i jo crec que amb aquesta ens pot passar, però si tu fas teatre a l'estiu i planteges un dramón i te'n vas a una casa del Pirineu...
0: Clar. Això fa més per l'hivern, no?
1: Clar, i aquesta obra és molt festiva, és molt, molt, molt estiuenca, no?
2: Ens agrada
1: i,
2: això.
1: I sí, no, no només hi ha la part de... que és la comèdia és des del primer minut fins a l'últim, no? Però gràcies al verí hi ha un thriller, hi ha un compte enrere macabre per a aquests personatges que de sobte entenen que la seva amiga els ha enverinat i han de salvar les seves vides.
2: Ja, clar.
1: És molt, molt complicat d'interpretar això, eh? Perquè
2: no, sí, sí,
1: si vas molt en sèrio,
2: sí,
1: bueno, agradaries a qui t'ha enverinat, no?
2: Totalment.
1: Però l'estimen, en el fons, i volen entendre-la perquè ho està fent, no?
2: Yeah.
0: Sí, de fet, així com argument em sona com a pel·lícula, fins i tot,
2: no,
0: que a la llarga això ho podeu passar a l'audiovisual, sí, ja que teniu un peu a cada cantó.
2: De fet, ha passat amb la pel·li de Perfectes Desconeguts, no? Que
0: sí,
2: s'ha adaptat en teatre, que és que ja la sinopsi és tan atractiva que dius, ho hem de fer en tots els formats. Doncs, Edu, Pau, abans que marxeu, ara us farem escoltar una cançó, perquè ja que parlàvem de les músiques, no?, que ens acompanyen al llarg de la vida i això, perquè el que fem és una mena de recomanacions musicals encadenades entre convidades, per tant escoltareu el que van recomanar l'Anna Serrano i la Rabina Reventós de l'equip de l'autora del llibre de Gràcia, que les tenim ara, i després us tocarà a vosaltres recomanar-nos algun tema.
1: Molt bé.

0: com us sona aquest Don't Wanna Fight d'Alabama Shakes, que ens van recomanar molt la setmana
1: power,
0: passada.
1: Eh?
0: Sí.
2: M'agradaria veure-la en directe.
3: Sí,
0: total.
2: Sí, m'imagino.
3: Sí, sí, sí, té algun vídeo que és fascinant realment l'energia que desprèn. És la cançó, el tema que es posa la Rabina, l'actriu, abans de començar la funció.
0: Sí, abans de sortir escena, amb l'aliment,
3: abans de sortir. Sí, sí. Vosaltres què teniu en bucle aquests dies? O quin tema relacioneu amb l'obra?
4: Varios, però hem de dir algun dels 90 de l'obra.
3: El que vulgueu. Sí. O el que heu
0: o el
3: vingut
0: que
3: escoltant.
0: O el Camarinos, exacte.
2: Ah,
0: sí.
2: Jo dic un Black or White.
3: Vale.
0: Black or White. Prometa interna, de l'obra.
4: Les Spice Girls m'està sonant molt.
2: Clar.
4: És que més,
0: és
4: fem una còrio de les Spice Girls.
3: Fem una còrio.
4: Me l'he après i clar, tinc molt present.
0: Us haurem de presentar com a musical, aleshores.
3: Ostres, tu, només amb això ja.
0: Sí, és que els anys 90 donaven per grans hits realment, eh? Sí, sí.
3: Doncs, tu i Pau, moltíssimes gràcies per aquesta estona. I a les oients us fem un friendly reminder, perquè si voleu conèixer la història de la promesa, ja ho sabeu, heu d'anar al Teatre Borràs, que teniu temps fins al 12 de juliol.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
3: I ara tirarem uns anys enrere, perquè no sé si recordeu que la setmana passada vam fer repàs de la gran figura de la Maria Matilde Almendros, actriu i locutora que va destacar especialment per formar part de moltes peces de radioteatre. I avui no l'escoltarem a ella, però viatjarem fins l'any 94 a Ràdio Sabadell.
0: Correcte, perquè va ser aquest any que es va emetre un fragment expressament enregistrat per ràdio de l'obra Rèvola de Bruixes, de Josep Maria Benet i Jornet, que comptava amb Pepita Alguersuari, Pep Carpena i Agustí González al repartiment, que avui recuperem gràcies a una de les coses més valuoses, m'atreviria a dir, que hi ha a casa nostra, l'arxiu sonor de la Ràdio de Catalunya.
3: Dit això, poseu-vos còmodes i escolteu.
6: És primera hora de matinada. Som els locals d'una empresa. L'acció es situa a diferents dependències d'aquesta empresa. A la planta baixa hi ha el vestíbul, un petit recambró, secretaria i un ascensor. Al primer pis hi ha els despatxos i els vàters. Queden, però, sense determinar els amplis límits d'aquests locals. Tot és a les fosques, excepte secretaria, on hi ha un home d'uns 55 anys, escoltant un transistor. És el vigilant.
7: Comencem una nova edició del programa La Música amb tu. Escoltàvem fa uns instants un fragment de l'aprenent de bruixot de Duques que ha servit per iniciar el programa d'avui. Al llarg de les dues properes hores els oferirem una selecció de música clàssica en les que els oferirem obres de Mozart, Bach, Botticelli i Bizet. El comentari habitual de Pep Carpena, a dos quarts, ens posarà al dia de les diverses possibilitats que ens ofereix la cartellera musical d'aquesta setmana. Si els sembla bé, ens posarem en marxa. Començarem amb una de les peces més conegudes de Bizet. Escoltem un fragment de Carmen.
6: El vigilant mira l'hora. S'aixeca i va a un plafó on hi ha els interruptors generals i els comptadors. Encén el llum del vestíbul i va a obrir la porta del carrer. Entra Aurora.
8: Bona nit.
9: I les altres?
8: Sóc la primera. Oi, tots dos sols, quina por. La clau, o voldrà que me l'estigui contemplant?
6: El vigilant deixa la porta ajustada però franquejable. Va a secretaria, pren una clau i li passa a la dona. Aurora obre el recambró i s'hi fica. Deixa la porta oberta. Al recambró hi ha estris de la neteja. Galledes, veietes amb mànec llarg, escombres... També hi ha bates penjades. Amb la porta oberta, Aurora es treu el vestit i queda en combinació. L'home fa algun gest. Indecís.
9: Els llums de direcció són molt bruts.
8: Ah, ja m'ho miraré.
9: Són foscos de brutícia. Canta força bé.
8: Esclar que canto bé. Guaiteu que descobreix. Quins fogots. He vingut caminant i amb la virtut que tinc, de seguida m'arboro. Arribo amarada.
9: No som de pedra, Aurora.
8: Ui, tot s'ho fa vostè. Em poso la bata, que no el vull fer patir. Jo sóc de les que pim-pam, dos segons i resta. Els estriptis de Frank sempre són curts.
6: Aparentment, troba dificultats per acabar-se de posar la roba.
9: Vostè i jo hauríem de ser més amics.
8: Ai, ai, ai, que descarrilem.
9: Amb l'enrenou que ha organitzat la Sofia, si estiguéssim ben avinguts, com que la Paulina de segur que l'han arrossegada...
8: Ah, pentumar la fresca!
9: El problema agafaria un altre caire. Amb bona harmonia, sap? Quan es té paciència i no es vol córrer...
8: No se m'acosti! Que les senyores som de vidre i el vidre que t'acrinc. No es toquen les senyores.
1: Si no es deixen tocar...
6: Del carrer ha entrat Sofia. Aurora es corda la bata.
8: Noia, que silenciosa.
1: He vingut d'hora expressament. Expressament. Però encara m'has guanyat. Li donava estava o bé us buscàveu les puces?
9: Alerta amb el que diu, eh? Alerta com parla, que jo no m'hi fico amb vostè.
1: Bona paia estàs feta.
8: Em van desmamar fa dies.
1: I vostè se n'hauria de donar vergonya.
9: Vostè és una malpensada que veu dimonis on no n'hi ha. No podré moure un dit, si li sembla.
1: Encara hem de parlar, senyor vigilant.
9: Més val que es canviï en lloc de xerrar. Després es queixa.
1: Canviar-me, diu? Hi ha un assumpte pendent. No sé si se'n recorda. Què t'ha dit?
8: Res.
1: Ja es veia. Vostè mateix, què hi ha de nou?
9: Quan arribin totes.
1: No s'escapi.
9: Quan hi siguin totes, m'avisen.
1: No se l'aspiri, malànima.
5: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: amb tren.
1: I ara obrim secció especial perquè des del 1998, quan l'ESGAE va crear els Premis Max de les Arts Escèniques, cada any, a una ciutat diferent de l'estat espanyol, es reconeix la feina dels professionals del teatre i la dansa. Així doncs, es tornarà a fer aquest dilluns 1 de juny al Teatre Romà de Mèrida.
2: Parlem d'aquest trofeu dels Premis Max, aquella poma rodona i platejada de la mida d'un puny i amb un antifaç daurat, no sé si ho sabíeu, però l'ha creat el nostre poeta i artista plàstic català Joan Bros. L'escultura és com una mena de metàfora del teatre perquè, segons Brossa, citem textualment, sembla un cap i alhora una poma, un fruit frívol on l'antifaç aporta la dimensió dramàtica i el misteri escènic.
1: Sí, el punt just, l'escultura perfecta. Ara bé, quins són els espectacles que aquesta edició opten a aconseguir aquesta famosa poma platejada? Nosaltres escombrarem cap a casa i us n'anomenarem alguns de catalans.
2: No sé si reconeixereu aquests timbals, que eren els de la Tercera Fuga, que ha rebut 5 nominacions a millor espectacle, millor repartiment, millor actor pel Ton Vieira, millor autoria i millor direcció d'escena. Era una obra que protagonitzava la Clara Segura, que dirigia la Victòria Spumberg, també a la dramatúrgia, i el Ton, de fet, estava espectacular, que ens feia com una mena de narrador.
1: Sí, havia de ser-hi, la Tercera Fuga aquí.
2: Sí, això era una història del rastre d'una família al llarg de 100 anys d'història que vam tenir, doncs, això, la temporada passada, a la Sala Gran del TNC, i parlava de tres generacions marcades per múltiples exilis i viatjava per tres països i tres dècades diferents, Ucraïna, del 1920, Buenos Aires, del 1970, i finalment Barcelona, el 2020.
3: There is this world where I go sometimes. It's quiet and slow. There I spend time with four girls, all pretty.
1: Això que sona una mica com un conte de fades és Little Woman, un clàssic indiscutible de la literatura universal que la directora Lucia del Greco va signar aquesta versió contemporània que va acollir al Teatre Lliure de Gràcia, que de fet van venir aquí a l'estudi i en vam estar parlant una estona.
2: Sí, aquesta veu que escoltàvem era la del Joan Esteve, que el vam tenir aquí a l'estudi, i que de fet a tota l'obra ell parlava en anglès durant tota l'obra.
1: Sí, totalment. És una obra que parlava en molts idiomes.
2: Sí,
1: diria que francès,
2: això.
1: Anglès, català, vull dir... Sí, sí. I es tracta d'una proposta transgressora i radicalment lliure, que a més comptava amb una proposta de vestuari i d'escenografia brutals.
2: Eren espectaculars.
1: Sí, i d'aquí també amb aquelles gàbies enormes, les ales d'ocell en els vestits, i d'aquí les seves dues nominacions que reconeixen aquesta gran feina amb la proposta.
2: Sí, millor vestuari pel Pau Aulí i aquesta escenografia que havien configurat els Cuvé BZ.
1: Sí, que entraves a la sala i et trobaves amb totes aquelles gàbies abans de començar l'obra.
2: I el que escoltem ja us ho anuncia també, L'amor venia amb taxi, ha rebut una nominació com a millor disseny de producció privada, que era aquest musical de la cubana que fins fa un parell o tres de mesos teníem al Teatre Romea, una comèdia d'enredos de Rafael Anglada, que la majoria de grups de teatre aficionats de Catalunya ha representat en algun moment, i la companyia volia fer com una mena d'homenatge al teatre amateur del nostre país, destacant la importància que han tingut aquestes companyies dins el teixit cultural de Catalunya.
1: I estem sentint de fons aquesta música tan pròpia de la cubana, amb aquests ritmes que s'enganxa.
2: És inconfusible.
1: Sí, molt festiva. Recorda una mica Festa Major.
2: Bon humor, bon rotllo.
1: Sí, total.
2: Important.

0: I això sona una mica a òpera, concretament l'opereta Imaginària, amb una nominació. Aquest espectacle musical que hem pogut veure aquesta darrera temporada a la Fundació Brossa amb la direcció d'Albert Arribas i també produït per Centaure Produccions. Aquí el suís Valère Novarina és un dels grans clàssics contemporanis del teatre europeu. Es tracta d'una gran paròdia de les convencions teatrals que alhora és explícitament una fascinant celebració del propi teatre i que l'han nominada a millor espectacle de teatre musical o líric, com ha de ser, sonava molt bé.
1: Bueno, hem de confessar que ens la vam perdre i això a mi em genera molt de FOMO.
0: Totalment, perquè... sí, jo per això m'estic basant amb el tràiler que està sonant de fons.
1: Clar, però moltíssima gent me n'havia parlat superbé, no vaig arribar a temps.
0: Sí, és que no s'arriba tot, tenim moltes produccions xules a Catalunya.
1: Però això ho va patar molt fort, per tant,
0: a
1: tant
0: veure,
1: de bo
0: sí.
1: Ho reprogramessin.
0: Totalment, és el que anava a dir.
1: Si li donen el premi. Això que escoltem ara és de Faula, de la Roser López Espinosa, que fa res la teníem aquí a l'estudi en motiu del Dia Mundial de la Dansa. I amb aquest espectacle, Faula, ella ha rebut 4 nominacions, ella i la seva companyia, a millor espectacle, millor coreografia, millor elenc, millor intèrpret masculí per Genaro Civils. I Faula va tenir lloc al Mercat de les Flors, sota la direcció d'això de la Roser, i es tractava d'una peça entorn al cos individual i als cossos col·lectius, la interdependència, la confiança mútua, amb una mirada, un toc fantàstica.
2: No hay que condenar a la gente a la soledad. Hay que construir compañerismo.
0: I seguim amb més dansa, concretament amb el carrer 024, l'espectacle de dansa de Sol Picó, que va formar part de la cartellera del Festival de Dansa Metropolitana de Sabadell i està nominat a millor espectacle de dansa, millor elenc i millor disseny de producció privada. La companyia celebrava amb aquest espectacle el seu 30è aniversari i retratava principalment la solitud contemporània, tot plegat amb una característica fonamental del llenguatge que ha diferenciat a aquesta companyia en el panorama escènic internacional, que és justament l'ús de grans escenografies amb posades en escena espectaculars. És a dir, una dansa arriscada que contrasta amb la rotunditat de grans estructures metàl·liques.
1: Aquests sons més tradicionals que escoltem ara són de Folk Queer, que ha rebut 2 nominacions a millor espectacle de dansa i millor elenc, i és una peça de dansa de la companyia L'Esbord, del Pere Seda, que també vam escoltar aquí en aquella taula rodona sobre dansa, i que aquesta peça va sorgir a l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània de Manresa, i sembla que aquesta edició la dansa està tenint molts números d'endur-se molts guardons en aquests
0: Totalment,
1: premis.
0: Totalment, eh? I és com el quart espectacle del que parlem de dansa.
1: Clar que sí, m'encanta. Folk Queer era una peça que es defineix com un recital erràtic de danses i pràctiques tradicionals catalanes, on 4 intèrprets ballen i batallen escena per trobar en el nostre imaginari col·lectiu referències que els permetin expressar-se i trobar-se a si mateixos. Com una mena de carrera de fons, portaran aquesta recerca incansable fins al final per mirar de trobar el lloc on el cos tradicional i el cos contemporani doncs intercanvien el seu llenguatge en comunió i aprenen a ballar una nova dansa.
0: A mi aquesta música em venen ganes de posar-me a ballar sardana, de posar-me a fer castells.
1: Sí, de manera més així contemporània, de construïda. Era molt interessant tot el que ens explicava el Pere, el que fa aquesta companyia és una passada, i ressignificar aquestes tradicions, això, tot això que hem heretat, trobo una feina magnífica.
0: Sí, perquè ho posen a dins d'aquest context com més digital, contemporani, que és interessant veure una dansa tan tradicional en un context actual i com preservar-la.
1: Pot connectar amb moltíssima més gent.
3: La misma persona. Ninguna diferencia.

0: I ara és moment de sortir poca estona de Catalunya. Anem un moment a la capital, al Centro Dramático Nacional, concretament de Madrid, que Orlando ha quedat finalista 3 vegades per vestuari, espai escènic i per il·luminació. És aquest famós Orlando de Virginia Woolf amb una adaptació al teatre feta per Gabriel Calderón i Marta Pazos, amb un repartiment molt català, diria jo. Sí. Laia Manzanares, Nau Albert, Anna Climent, que fa la dansa, Mabel Olea, que també ha pensat tota la coreografia.
1: També m'ha generat molt de fomo no haver anat a Madrid a veure-ho, perquè feia molt bona pinta el vestuari, aquest l'espai. Em semblava...
0: Bueno. Totalment. Haurà de venir a Catalunya, penso.

I això que escoltem ara és de 1936, una producció del Terrat que s'ha endut tres nominacions: millor espai escènic, millor espectacle i millor repartiment. És una obra de teatre documental sobre l'esclat de la Guerra Civil i part de la dramatúrgia i el text també l'ha fet l'Albert Boronat, dramaturg d'aquí de casa nostra, que tot el que fa és també porta el segell de qualitat. Per tant, fantàstic, felicitats per aquesta nominació.

0: Però què faríem amb tantes bones obres de teatre si després no ens poguéssim seure a una taula i comentar-la sense pressa? Per això nosaltres sempre us animem a buscar no només el teatre on heu d'anar, sinó també el bar o local on fer la postfunció.
1: Correcte. Avui, per tant, recomanant llocs on anar a prendre alguna cosa després d'anar a veure una obra, ens situem prop del Teatre de Salt, que a Girona és un dels llocs teatrals de referència, és així.
0: Totalment. Salvador Sunyer, de fet, el gestor i productor teatral català, diu sempre que és un teatre de banlieue, en referència als teatres perifèrics de París, que tot i no gaudir de cap prestigi arquitectònic, des de fora no tenen aquest modernisme o no són tan guais, però han estat sempre els més dinàmics de França. Des del 1997 l'han trepitjat personalitats importantíssimes del teatre europeu, des de Peter Brook i Chic by Joule a Isabel Huppert.
1: I ara us toca a vosaltres, perquè si teniu opció d'anar-hi per allà, teniu, per exemple, de teatre de text, teniu l'obra Loop, o si no, si sou més de dansa, teniu l'espectacle Dogi de Brothers Bros. Ara bé, dit el que havíem de dir, anem a la teca. Tinga.

la primera opció, que és el bar del teatre, que està literalment vinculat al Teatre de Salt, allà mateix, i en els últims anys s'ha convertit en un lloc de trobada artística, perquè el que és molt xulo és que fan monòlegs, concerts petits, presentacions, activitats culturals... És un punt de trobada d'artistes públic i gent vinculada al sector, i clar, és el lloc on els equips artístics hi passen quan acaben funció. D'entrada, l'espai té una decoració molt senzilleta, però amb personalitat, hem de dir. És tipus cafè-teatre, no? Que no és allò un lloc modern de disseny, no. Aquí no trobareu una carta llarguíssima, però sí un producte molt local amb opcions com una gran varietat de pinxos que lliga perfecte amb el beure de després de la funció o abans d'entrar a sala, si no vols que et soni la panxa, que a mi m'ha passat més d'un cop. I a més, durant algunes hores els posen a 1 euro, aquests pinxos, és fantàstic. N'hi ha de croquetes, de salmó fumat, de pernil salat, de formatge brie, amb ceba, d'ensaladilla russa... Llavors després fan entrepans, tipus tenen un de truita amb botifarra negra i ceba confitada, un altre de tonyina, rúcula i formatge sec, un de mortadella italiana, enciam, tomàquet i pesto, i després també hi ha un altre de pebrot escalivat amb pinyons. Jo ja estic salivant, Això fa molt bona pinta. I el Pau, us assegurem que és boníssim i de qualitat, perquè el porten directament de la fleca per Ramon, font de tota la vida d'allà a Salt, que couen el pa amb llenya, i el pa marca molt la diferència, ja us ho dic jo. Ja ho sabeu, el bar del teatre d'allà de Salt és un lloc així informal, però perfecte per picar alguna cosa i fer un beure. Està bé.

0: ser.
1: I ara seguim amb la segona opció, que és el bar cafeteria La Fraternal, un bar de tota la vida, uns 10 minuts caminant del teatre al carrer Major, i és ideal per fer unes tapes, un cafè, vermut o també una cervesa tranquil·la abans o després del teatre, perquè hi trobareu tant ofertes d'esmorzars com brioixeria o les típiques olivetes i entrepans, que de fet estan molt ben valorats, els entrepans. I tot això amb un tracte amable, proper, familiar. A més que té terrassa exterior, força apartada del soroll i del trànsit aquí en el carrer Major, i també s'agraeix ara que ve el bon temps. Preus molt assequibles, a més d'aquests entrepans tan bons, i són aquests establiments que fan barri, diríem. De fet, llegint els comentaris textuals d'algun d'aquestes webs de comentar una mica aquest assemblat, trobem gent que diu: al meu fill li encanten els seus estics de pollastres, molt bon servei, un bar familiar que, per desgràcia, en queden pocs. Té raó el Javier Jiménez, que deia això. I res, consumició sempre amb tapa, ambient agradable. Ah, et porten una tapa, sempre que demanes una consumició. Això també ho vaig llegir. Està molt bé, de fet. Bueno, doncs ja ho sabeu, a La Fraternal també hi podeu fer parada quan aneu al Teatre de Salt.
2: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
3: I ara és moment d'obrir la nostra agenda teatral de la setmana perquè estigueu al tanto d'algunes de les propostes que tenim aquests propers dies en cartellera. La primera és L'últim àtom, una nova producció d'Indigest, per tant, Jordi Oriol a la direcció, en una tragicomèdia apocalíptica. Què vol dir això? Doncs ja haurem d'anar per descobrir-ho, però el que sí sabem és que va de la mà d'una família que travessa dos cops difícils: la desaparició de la seva filla i la pèrdua progressiva de memòria i paraules de l'àvia. Una obra que ens presenta dues maneres d'entendre i veure la realitat a través de la ciència i els jocs de paraules i dissecció d'aquest llenguatge, que és ja un segell inconfusible d'aquest director, en Jordi Oriol. I a més, al repartiment hi ha Joan Carreras, Mia Esteva, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú al Teatre Borràs fins al 21 de juny.
4: I de què es tracta això de Contra Antígona? Doncs és una proposta que requereix la participació del públic. Aquesta versió vol donar-li un protagonisme especial a la figura del cor. Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que
1: obrir. I ara saltem de barri barceloní en barri barceloní, perquè a Montjuïc, a la sala Fabià Puigcerver, tenim la nova creació de la directora, actriu i creadora escènica Andrea Jiménez, de la mà de Victoria Spumberg, en una codramaturgia. Això és Contra Antígona. Si esteu pensant en el text de Sòfocles, és correcte, però aquí ja heu sentit que el cor té el paper més important, que concretament seran 14 persones del públic qui jutjaran a la protagonista i els tràgics fets que l'acompanyen. L'Andrea Jiménez descriu aquesta proposta com una invitació a qüestionar les narratives basades en figures heroiques i també apostar per una intel·ligència compartida. I veurem, per tant, intèrprets com Júlia Trullol, Clara de Ramon, Arantxa López, Xavi Sáez, Marc Soler, entre d'altres. Això ho teniu al Teatre Lliure fins al 21 de maig. No badeu.
3: També heu de saber que a la Fundació Brossa hi ha la tercera peça del col·lectiu Los Detectives, Concrete Matter, que aquesta vegada han fet una relectura de Les tres germanes de Chekhov per confeccionar una versió lliure on, atenció, les protagonistes són les seves mares per parlar del vincle materno-filial. Per tant, aquí trobarem en total 6 persones en escena, i aquestes mares, però, són dones que van viure la seva joventut immerses en una dictadura i el que vindria a ser un context social en què el paper de la dona estava encara més reprimit. I amb això la peça, doncs, pretén redefinir el concepte de desig i la realització personal. Una performance d'una hora i quart, concretament, de dijous 28 de maig al diumenge 30 a la Fundació Brossa. Vull exposar-li

0: té un quiqui, eh? Fa molta gràcia, això. Està molt ben escrit i sona molt bé. És aquest teatre musical que trobarem al Teatre La Fàbrica, al barri del Ferró. És Amor a Mort, això que escoltem ara, que és una peça de la companyia The Filiwets, que són Laia Alzina i Riera, Laura Pau i Maria Cirici. I és una comèdia que compta amb la dramatúrgia Déu Manzanares, que parla sobre l'amor romàntic, la sororitat, l'amor com a opi de les dones, la dependència emocional o també la por d'estar soles, l'amistat, l'amor líquid, les jerarquies de l'amor, una mica tot plegat, eh? I aquí la gran pregunta que es fan és com es viu l'amor quan s'és dona? Una gran pregunta, realment. The Filiwets encara en aquesta darrera i última temporada per desmuntar mites sobre l'amor del segle XXI. Ha estat nominada a molts premis i se n'està tornant a parlar molt bé, així que teniu temps per veure Amor a Mort a Teatre La Fàbrica fins al 31 de maig.
1: Què és un dolent? Jo els he dividit en subcategories segons el seu perfil.
2: Poder per sobre les persones, per sobre els seus cors.
1: Dolents, gens.
2: Se li tallin el cap.
3: I seguim amb una proposta que hi ha a la cartellera del Teatre Aquitània, a l'Eixample Esquerra de Barcelona, i és Els dolents de Shakespeare, un text del dramaturg britànic Stephen Berkoff, que ha interpretat molts malvats al cinema, i aquest text pretén qüestionar de quina manera idealitzem les herències de grans figures, de les tradicions, i aquest text després acaba fent una crua crítica social i política. El títol no ens enganya. També parlarà dels dolents, per posar-los com a exemple de la gent incapaç d'estimar perquè mai no n'han après, perquè mai ningú els estimat. És un monòleg tràgic interpretat per Abel Reyes Alabart, dirigit per Mireia Claramunt i Coll, que tenim a l'Aquitània fins al 31 de maig. Yeah.

0: I ara ja tanquem l'agenda anant a la sala Atrium, on encara tenim una peça teatral protagonitzada per Mercè Arànega i Antònia Jaume sota la direcció de Magda Puyo, que parteix de l'obra amb què l'escriptora Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi el 2003 amb La meitat de l'ànima, una novel·la fantàstica, i anys més tard, aquest thriller històric i detectivesc arriba també als teatres amb una protagonista que busca conèixer els seus orígens. Ella vol trobar respostes en les històries dels seus pares i la família que la precedeix. Es tracta d'un relat que segur que ens fa reflexionar en com d'essencial és la nostra memòria i què passa quan ens imposen l'oblit a través d'un fals documental. Teniu temps d'anar-hi a la sala Atrium fins al 31 de maig.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Escoltes i cat.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Sintonia d'ICAT FM, veu més o menys recuperada, no al 100% encara, però més o menys recuperada. I benvinguts a un programa que avui ha començat amb música de Marshall Crenshaw. A mi em sembla un àlbum esplèndid. És d'aquests discos que no he llegit masses crítiques ni masses comentaris, però és un clàssic, Marshall Crenshaw, i és un d'aquells tipus que realment sempre ha anat publicant coses extraordinàries. I l'últim àlbum es diu From the Hill Hole, i és d'aquells discos que, si us agrada així una mica de power pop i una mica de pop fet amb elegància, la veritat és que és absolutament recomanable. Un dia d'aquests el posaré a l'aparador del programa. Marshall Crenshaw. I avui a l'aparador, per contra, hi tindrem a Buck Meek, que és un home dedicat en cos i ànima a l'americana. El sentireu de seguida, però abans, altres coses noves que vull compartir amb vosaltres, com el nou treball de Tim Easton.

Es diu Tim Eston, per la seva sonoritat podria ser de Texas o de qualsevol lloc de l'Amèrica profunda, però és de la ciutat de Nova York. I ha fet un àlbum, doncs així, amb reminiscències d'americana, de country, em sembla realment interessant, molt interessant. Seguim amb coses que sonen així com Yankees, l'últim single que han publicat aquests històrics, ja que són els Dirtic.

banda d'aquestes petites però peleones, els Dirtic, petites en quant a que no és una de les bandes que arrossegui així com molta gent, però sí que és una de les bandes efectives en directe, d'aquestes que acostumen a passar per aquelles sales de Barcelona com l'Upload, la Nau i altres sales, doncs Salamandra, que són llocs on es veuen coses realment interessants, i em deixo moltes sales, eh? Anem amb, abans d'obrir l'aparador del programa d'avui, amb aquest nou EP que acaba de publicar Jan Nieto des de Mataró. Es diu To Think Before To Talk, i la veritat és que passa endavant definitiva per un músic que realment jo crec que li hem de fer moltíssima atenció. Nosaltres ja el vam tenir als concerts Delicatessen.

To Think Before To Talk. Són quatre cançons noves de Jan Nieto. Em va venir a presentar-les totes elles, més les que tenia en l'àlbum que ja ha publicat anteriorment, en un concert delicatessen que va portar tota la banda. Eren set músics damunt de l'escenari i la veritat és que és d'aquests músics que val la pena tenir en compte, d'aquesta sàvia nova que tenim a casa nostra. I ara, moment per obrir la parada del programa, com us deia, avui americana. Vaig llegir un article, no sé d'on era, ara no sé si era el Mondo Sonoro o algun lloc, que el que l'escrivia deia Bookmic, és com si ara mateix en el senyor Neil Young li esborressis uns quants números en el seu DNI, per al que fa a l'edat, evidentment. Neil Young té 80 anys, doncs imagina que en tingués 40 o 50, i deia que sonaria més o menys així.

Doncs no sé si m'atreviria a dir que hi ha aquestes similituds amb Neil Young. Jo crec que són camps oposats. Aquí hi ha una proposta més melòdica, possiblement no tan crua com la que acostuma a ser la que acompanya Neil Young. Book Meek, nou àlbum, com us deia, publicat en aquest 2026, es diu The Mirror, i són cançons una mica a mi que em recorden aquesta manera de fer americana des de la perspectiva també amb una mica de sentit de l'humor, amb una mica de treure-li ferro a la llegenda o a la mítica del cowboy nord-americà. Artistes com Lyle Lovett, per exemple, que s'han dedicat a fer això tota la vida, i molts altres que podríem posar en aquest paquet. Tres cançons, com sempre, les que triem dins de l'aparador d'aquest Delicatessen. La segona es diu Outta Body, Book Meek.

Amant de les cançons senzilles, d'una mica aquesta manca de respecte cap al que seria els cànons de l'americana més clàssica del country, i un músic, el senyor Buck Meek, que a més milita amb els Big Thief, una banda que tant la banda com els seus membres en solitari han donat sempre moltes alegries. Els membres són el James Krivesnia, que també ha fet coses en solitari, Adrian Lechner, també, que és la parella de Buck Meek, i el propi Buck Meek, doncs, fent curs en solitari al marge de Big Thief. A l'àlbum molt recomanable, insisteixo, aquest nou treball que avui us hem volgut posar a l'aparador del programa, un disc, us recordo el títol, The Mirror, i que acabarem repassant amb aquesta cançó que es diu Gasoline.

Doncs si voleu passar una bona tarda, allò més enllà de posar-se una sèrie, que de tant en tant està bé recuperar aquell plaer d'escoltar música, i només escoltar música, aquest disc és del tot recomanable. Una mica de guitarres, avui en aquesta segona part del Delicatessen, les primeres de la mà d'una banda que cada dia me n'estic fent més fan, que es diuen All Them Witches.

Sembla una banda d'aquelles que t'atrapen. Si t'agraden les guitarres amb un toc de psicodèlia i amb passatges sonors que van més enllà de la melodia, la tornada fàcil, és la teva banda. The Welder Wait es diu l'últim EP que acaben de publicar amb tres cançons. Una d'elles és aquesta que heu sentit ara, que es deia Red Rocking Chair. A vegades pateixo, per la veu. Sabeu que, per si no ho sabeu, aneu a escoltar el programa de dilluns i de dilluns de la setmana passada i sabreu que tenia una fonia jo tremenda. Però vaja, anem recuperant, anem remuntant. Es diuen All Them Witches i aquests senyors no cal explicar massa cosa. Es diuen The Rolling Stones.

Segueixo dient que és una obra de la natura, el fet de que gent amb l'edat que tenen els Rolling Stones continuïn fent cançons tan tremendes com aquestes. Amb ganes de sentir l'àlbum senceret. De moment jo he sentit dues cançons del single, una d'elles aquest In the Stars, i canvi de registre, tot i que seguim amb guitarres. Aquestes són les Crap Apples.

sempre els seguim la pista a les Crapapels. A mi és una d'aquestes bandes, i a més en directe, jo crec que creixen moltíssim com l'escuma. Aquesta cançó forma part d'un single que acaben de publicar i que es diu 30. I seguint amb guitarres, l'altre dia els vam posar a l'aparador del Delicatessen. Són Dan Peralbo i el Convoy. Tenen nou disc, es diu King Gotch, i aquesta s'està convertint en la meva cançó favorita del disc.

Doncs això mateix, que ens pregunten si volem formar part del comboi. Nosaltres ja formem part des de fa molt de temps, amb Dan Peralbo i el comboi. King Gotch és l'últim àlbum que acaben de publicar, insisteixo que els hi vam dedicar a programa, això va ser la setmana passada, o sigui que si voleu recuperar-lo a través del podcast ja ho coneixeu, perquè sé que els consums de podcast en aquest programa són realment elevats. I acabarem avui programa amb aquests Brigitte Calls Me Baby. Tenen nou àlbum, és aquesta banda, com us deia, us he explicat en diverses ocasions, que són de Boston i que sonen una mica Smiths, però cada cop i volta poden sonar també al senyor Elvis Presley. I a mi, amb els dos àlbums que han publicat fins ara, em tenen realment atrapat. L'últim es diu Irreversible i segueixen, doncs, apostant per aquest segell tan, no diríem personal, perquè sonen altres coses, però sí que com a mínim particular. Això es diu Slumber Party. Amb això marxem. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt, molt exigents amb la bona música. Fins demà.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Me cansa

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Defo!

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

gestes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

here. Beat Zucchini. Beat Zucchini.